0: este nuevo tema inédito titulado I Want Your Love, grabado por el artista británico en 1965, antes incluso de llamarse David Bowie. Por aquel entonces, en 1965, su nombre artístico era David Jones. Para el resto de temas, los fans y los amantes de la música, vamos a tener que esperar hasta el 18 de septiembre. Será entonces cuando se publique ese disco con 10 temas inéditos y en donde colaboraron hace pues 60 años figuras como Jimmy Page, quien más tarde formaría parte de Led Zeppelin, y también el pianista Nicky Hopkins, que trabajó con otros grupos como los Beatles, The Who y los Rolling Stones.
1: Fíjate, 60 años después, es curioso, ¿no? Que se encuentren canciones que no han sonado, que bueno, que estaban ahí escondidas, ¿no?
0: Ocurre mucho, y aquí en el mapa traemos muchas veces música de artistas, hay muchos productores musicales o muchas discográficas que tienen canciones que se descartaron en su momento. Uh-huh. Y ahora dicen, oye, ya sabes que es la época de la nostalgia, o incluso dices, oye, vamos a hacer un poco de negocio, y vamos a publicar estas canciones inéditas de distintos artistas de hace décadas, incluso no tanto, porque hace poco se anunciaron canciones inéditas de Coldplay, que fíjate que todavía está actuando.
1: Sí, que todavía siguen los escenarios. Bueno, en fin, sea por negocio, sea por nostalgia, pues bienvenido este disco con canciones inéditas de David Bowie. Y venga, vamos con otro asunto. A ver este. Donald Trump va a tener su cara en las monedas de un dólar.
0: Si ha salido con la suya, va a poder ver su efigie en las nuevas monedas que van a entrar en circulación en los Estados Unidos este otoño. Lo ha confirmado el Departamento del Tesoro, que ha esquivado la ley federal que impide que los presidentes vivos, y mucho más si están en el cargo, pues puedan aparecer en las monedas y en los billetes de ese país. Pero han aprovechado un resquicio legal, porque va a ser una moneda que va a estar en circulación, sí, pero que es conmemorativa por los 250 años de la existencia de los Estados Unidos. El propio Trump, en declaraciones a Fox, se hace un poco sorprendido, ¿eh? Como, anda, fíjate, me siento muy halagado porque sé que es algo inusual y, bueno, esto lo añado yo, va a conseguir esa inmortalidad, ¿no?, que tanto está buscando Donald Trump. ¿Cómo es la moneda? Bueno, pues es dorada. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos
1: que le gusta mucho
0: el dorado a Donald Trump? Bueno, pues es una moneda dorada con su cara seria, con traje y corbata en la cara, la palabra libertad en la parte superior, en la inferior pues aparecen los años conmemorativos, y en el reverso, lo que sería la cruz de la moneda, pues está el gran sello de los Estados Unidos, que es la tradicional águila calva. Por cierto, que Trump también ha conseguido que su firma aparezca en los billetes de $100. Hasta ahora la firma que aparecía era la del tesorero. El departamento, en un comunicado, explicaba que ha tomado esta decisión como legado histórico de Trump al ser el artífice del resurgimiento económico de la edad de oro de los Estados Unidos, algo que es innegable. Esto es literal en el comunicado.
1: Bueno, pues en fin, ¿cómo pinta la cosa? Dentro de poco va a aparecer también en los cartones de cereales, ¿no? Que desayunan los niños antes de ir al cole. En fin, lo que seguro que ya han visto, o si no lo han visto, se lo cuenta ahora Nacho, porque ha aparecido mucho en redes sociales, se ha replicado, es esta foto que desde que conocimos que la final del Mundial va a ser entre España y Argentina, pues se ha vuelto a hacer viral, ¿no? Que es esa famosa foto de Messi bañando un bebé que resulta ser Lamine Yamal y que ahora, pues no sé por qué, ha vuelto a ser viral y está sorprendiendo al mundo entero.
0: Claro, nosotros conocimos esta foto, que pertenece a una campaña de UNICEF de hace 19 años, pues cuando Lamine Yamal irrumpió en el fútbol español. Aquí en España desde entonces conocemos esta imagen, pero claro, desde que se ha conocido la final España-Argentina, pues esta foto se está haciendo viral en todo el mundo. La foto la ha llegado al alcalde de Nueva York, que es Zoran Mamdani, quien ha confesado que al principio, cuando vio la foto, pues pensaba que estaba hecha con inteligencia artificial.
2: I thought that the image of Lionel Messi and Lamine Yamal was AI. I don't know if you've seen this image, but Lamine Yamal was picked out of a number of different.
0: Ayer lo explicaba en rueda de prensa porque le preguntaban por el partido, por la final que se va a celebrar en Nueva York, y claro, Mamdani pues explicaba lo que yo creo que nos pasó a todos, que quién iba a pensar que se podía dar esa casualidad. Entonces dices, bueno, yo esto no me lo creo, no me creo que entre el casting de bebés que se eligió entonces, ese bebé 19 años después fuese una estrella del fútbol y que se fuese a enfrentar en la final de la Copa del Mundo con Messi.
1: Madre mía. De hecho, mira, esta mañana justo hablando con, bueno, esta noche, hablando con un taxista, estábamos comentando un poco eso, las probabilidades. De hecho, vi ayer en Twitter que no sé si era una entre 675 mil millones. En fin, pues nada, Nacho, muchísimas gracias.
0: A ti.
1: Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, divendres és 17 de juliol.
5: Creo que objetivamente hay una victoria política. La ley avalada por el Tribunal de Justicia ha sido la ley que Junts forzó que se aprobase, porque mucha gente quedaba fuera, mucha gente y muchas cosas quedaban fuera de esa ley de amnistía.
4: És Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, ahir hora 25, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia. És una victòria que els partits independentistes celebren a mitges, perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin. Tots els ulls estan posats en el Constitucional i el Suprem. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps, dia assolellat, temperatures que baixen una mica entre els 23 i els 30 graus al litoral, però que encara s'enfilaran fins als 37-38 a Ponent i a la Catalunya central. Pel que fa al trànsit, aquesta hora normalitat, i respecte al transport públic, si sou usuaris de la línia R1, de la línia 1 del metro, sapigueu que des d'avui fins al 28 d'agost estarà tallada entre la Florida i la plaça de Sants per diverses obres de millora del servei. Luxemburg defensa l'esperit de reconciliació de l'amnistia i rebutja que les despeses de l'1 d'octubre perjudiquessin el pressupost de la Unió Europea.
6: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
4: És el que deia el president de la Gran Sala en un pronunciament que responia a dues qüestions prejudicials. La primera, la que li va fer el Tribunal de Comptes, a qui considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea. La segona, la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional, assegura que no és contrària a la directiva sobre terrorisme. I en base a aquest escenari, Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela.
4: Ara què?
7: Ara es preveu que el Tribunal Constitucional resolgui els recursos d'empara que van presentar els polítics al procés perquè el Suprem es va negar a aplicar-los l'amnistia. Això serà la tardor. Després encara faltarà el pronunciament del Suprem, un tribunal, recordem, amb majoria conservadora, amb jutges com Manuel Marchena o Pablo Llarena.
4: Aquest és l'escenari judicial. Analitzem però també la lectura política. Puigdemont i Junqueras veuen la sentència del TJUE com una victòria parcial perquè encara falta que els tribunals els apliquin l'amnistia. Tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no s'ha acabat. Diuen que ara no hi ha excuses per aplicar del tot la llei. Laura Pons.
8: Tant Junts com Esquerra assenyalen els tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
9: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
10: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
8: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
10: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
8: I és que recordem que Junts, al gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
4: Doncs escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
11: Principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit a Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
4: Però més enllà de l'amnistia hi ha altres qüestions i hi ha novetats sobre la mort de la família catalana que va perdre la vida en un accident d'helicòpter mentre sobrevolava Nova York. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units assenyala que la causa més probable de l'accident va ser l'impacte d'un estol d'ocells.
7: La investigació ha localitzat restes de les aus prop del punt d'impacte i en diverses parts de l'aparell. L'helicòpter accidentat va caure al riu Hudson. Va morir una família amb tres fills menors i el pilot del vehicle.
4: I la mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia al març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les presumptes violacions que va patir la noia. Entre les proves aportades a la fiscalia, ha donat manuscrits de la jove que relaten els fets i que permetrien identificar els agressors. Carles Couso, bon dia.
12: Dues presumptes violacions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. En les denúncies, que inclouen escrits a mà de la mateixa Noelia i diversa documentació, la mare demana identificar els presumptes agressors. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La família no va poder denunciar els fets en el seu moment en no tenir proves suficients.
4: Són les 6:55.
13: Nueva York!
14: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
15: Si te quieres divertir.
14: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi al postpartit.
16: És gratis, eh?
14: Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
3: Hoy por hoy, Catalunya.
4: I ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any passat. I són Biel i Júlia, ho diu l'estadística de naixements i d'ESCAT. Ara bé, per territoris hi ha diferències. Elia Pijuan.
18: Mateo i Sofia són els noms més posats a l'àmbit metropolità i Jan i Martina a les comarques gironines i a les del Camp de Tarragona. Marc, el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han sigut Hugo i Pau. I el nom de Júlia, el més posat de l'any 2025, segons l'expert en onomàstica Albert Urull, ha anat canviant la seva imatge.
19: És un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, diferència de, jo què sé, Concepció. Ningú posa Concepció a una nena i no està pas prohibit.
18: El 46,3% dels nadons nascuts l'any passat són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de la mare al naixement del primer fill és de 32 anys.
4: I el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha donat llum verda a la construcció de gairebé 8.000 habitatges nous durant la primera meitat de l'any.
7: És un 2,5% menys que el mateix període de l'any passat. Els arquitectes veuen complicat complir els plans del govern de construir 50.000 habitatges públics protegits abans del 2030.
4: I Espanya i Argentina ja són a Nova York, on diumenge han de disputar la final del Mundial. Lamine va acabar coix del partit contra França, però la selecció assegura que serà el duel. Santi Ovalle, enviat especial al Mundial, bon dia.
20: Bon dia, Lamine Yamal no va completar el penúltim entrenament previ a la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Va saltar al camp amb un embenat a la cama, però pel que ens expliquen és un cop que va patir a l'acció del penal de Digne a les semifinals i podrà estar sense cap mena de problema al partit contra la selecció d'Argentina, que acaba d'aterrar fa pocs instants a la ciutat de Nova York després de patir un retard en el seu vol per problemes de tempesta elèctrica a la sortida d'Atlanta. Els dos equips ja són a Nova York per disputar la final del món entre Espanya i Argentina el dia 19 a Nova York.
4: I la premsa esportiva escalfa motors de cara a aquesta final que enfrontarà Lamine i Messi. El diari Sport treu pit de la foto de l'argentí banyant un Lamine de mesos.
7: Diu el diari que aquesta foto només la podia fer l'esport i que ser llegendes del Mundial només ho podien fer ells. A les pàgines interiors, Joan Bails explica la veritat de la foto.
4: I aquesta mateixa imatge la trobem a la portada de l'AS.
7: Bany de glòria, titula aquest mitjà. Explica que la foto feta per Joan Montfort per un calendari benèfic de l'esport agafa avui el seu màxim simbolisme.
4: I el Mundo Deportivo, que parla d'una final de la Masia.
7: Destaca que 9 dels jugadors del Mundial s'han format a la pedrera del Barça i que Messi i Lamine rubriquen l'èxit del mètode blaugrana.
4: Una final que es podrà seguir en català a Ser Catalunya aquest diumenge al vespre amb l'equip del Què t'hi jugues, amb retransmissió especial d'aquest partidàs. Pol Valero.
2: La gran final amb la narració del Flaqui.
21: El balón de cara, le pega Messi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Que després de cantar centenars de gols de Leo Messi tornarà a narrar en català per explicar l'últim gran partit del millor futbolista de la història.
21: Messi al rescate de Argentina! Messi, siempre Messi! Eterno Leo!
2: I a davant hi tindrà una selecció espanyola liderada per l'estrella de present i de futur del Barça, Lamine Yamal.
21: Chilena de Lamine! ¡Es un golazo, Lamine! ¡Es una joya de la joya de la Masía! ¡Es un regalo para la vista!
2: Tot plegat es podrà seguir a l'antena i a la web i l'app de Ser Catalunya.

0: Bon dia, és divendres, és 17 de juliol i notícia que ha pogut saber aquesta casa. Red Eléctrica va demanar dimecres a les grans indústries catalanes que paressin màquines durant una hora. La raó, una davallada inesperada de l'energia eòlica que va coincidir amb un pic de consum elèctric propiciat per aquesta onada de calor. De fet, dimecres hi va haver rècord de demanda elèctrica a Catalunya. Va ser el dia que els termòmetres es van enfilar fins a passats els 40 graus. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, dia assolellat, temperatures que baixen una mica, entre els 23 i 30 graus al litoral, la Forquilla, i s'enfilaran els 37-38 a Ponent i a la Catalunya Central. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic des d'avui i fins al 28 d'agost està tallada la línia 1 del metro entre la Florida i la plaça de Sants per obres de millora. Red Eléctrica va demanar al pic de l'onada de calor que algunes indústries catalanes aturessin durant una hora la seva activitat. Es tracta d'un mecanisme de seguretat pactat amb les empreses que s'activa quan hi ha una descompensació entre la generació d'energia i la demanda. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, es va activar dimecres a la nit. Oriol Soler.
1: Una reducció inesperada de l'energia eòlica va obligar a activar el sistema de resposta activa de la demanda, un pacte segons el qual Red Eléctrica pot demanar a grans consumidors d'energia que aturin l'activitat per equilibrar l'oferta i la demanda del sistema a canvi d'indemnitzacions anticipades. És el primer cop que s'activa aquest mecanisme a Catalunya aquest 2026 i el segon cop a tota Espanya. Les empreses afectades són sobretot químiques, fàbriques de paper o cimenteres, i a tot plegat cal sumar-hi que Vandellòs 2 dels reactors nuclears catalans està aturat des de dissabte perquè s'està arreglant una vàlvula. La patronal de les nuclears confia en tenir-ho arreglat aquesta setmana, però ressalta que les previsions de Red Eléctrica ja es van fer aquests dies sense comptar amb l'energia d'aquest reactor.
0: L'aturada va coincidir amb el dia en què Catalunya hi va haver el màxim de demanda elèctrica en el que portem d'any. Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela. La punta de consum va superar els 8.100 megawatts i va accedir al màxim registrat durant l'estiu del 2025, que es va situar als 7.300 megawatts, un 10%

0: Bon dia, és divendres, és 17 de juliol i aquest és un dels sons del dia.
1: Bueno, yo creo que es un criterio de interpretación obligatorio que es efectivo desde hoy mismo y por lo tanto el reloj para el Tribunal Supremo ya ha empezado a correr y el reloj para el Tribunal Constitucional viene corriendo hace casi 2 años, ¿no?
0: Són les paraules de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ahir a l'hora 25 de Pablo Tallón. Demana celeritat per aplicar la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara la pilota és a la teulada del Constitucional i del Suprem, que no tenen pressa per moure fitxa. És una de les notícies del dia, però n'hi ha d'altres que ara us expliquem. Abans, però, els tres imprescindibles i el primer d'ells és el trànsit.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
0: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. Tenim paciència per 2 accidents actius. Un ha estat a la AP7 a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. El segon ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu des de primera hora en ambdós sentits de la marxa al punt d'Artesa de Lleida. Darrerament tenim una altra incidència. En aquest cas, es talla un carril a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs comptem també amb les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
0: El segon imprescindible al transport públic, si aneu amb la línia 1 del metro, sapigueu que a partir d'avui fins al 28 d'agost estarà trellada entre la Florida i la plaça dels Sants. I el tercer imprescindible, el temps. Núria Saró, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. I això sí, les màximes seran similars. Es mouran al voltant dels 31 graus a la costa i a l'interior entre els 33 i 38. Una jornada que comença amb algun ruixat al Prepirineu Occidental i aquesta tarda tindrem ruixats dispersos especialment al Pirineu. I aquesta dinàmica també repetirà el cap de setmana, dissabte i diumenge, ruixats al Pirineu. A la resta, jornada força tranquil·la. Ara mateix els termòmetres van des dels 21 graus a Lleida, 23 a Girona, 25 a Barcelona i 26 a Tarragona.
5: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
0: Els delictes sexuals continuen en els nivells més elevats dels últims anys. Així ho confirmen les dades d'aquest primer semestre fetes públiques pel govern. En contrast, la criminalitat a Catalunya ha caigut un 7,6% respecte al mateix període de l'any passat, però el govern admet una vegada més que hi ha preocupació per les armes de foc. Carles Couso.
6: Entre gener i juny s'han registrat unes 260.000 infraccions penals a Catalunya, 21.000 menys que durant el primer semestre del 2025. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, gairebé 2/3 del total, però la principal excepció a la tendència general a la baixa són els delictes contra la llibertat sexual. Més de 2.200 en 6 mesos, gairebé la meitat en l'àmbit de la llar. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Des del punt de vista policial detectem que aquí tenim doncs, un tema preocupant en quant a aquest increment i hem de treballar des de diferents fronts, des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de feminisme, també des de l'àmbit de justícia, amb l'ampliació d'aquests jutjats vido que ens permetin treballar i abordar el fenomen des d'una múltiple perspectiva.
6: Per altra banda, el govern atribueix al narcotràfic bona part de la proliferació d'armes de foc i reclama endurir les penes.
0: I els bombers han donat per controlat el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès i per estabilitzat el d'Aiguamúrcia. Vicenç Llorca, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai dels cingles de Bertí. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames van obligar a confinar un hostal i algunes cases aïllades i a confinar un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre establert per controlar-lo. El foc d'Aiguamúrcia, per la seva banda, es va estabilitzar a mitja tarda en una àrea d'una hectàrea i mitja cremades. Tot i així, hi segueixen treballant 27 dotacions.
0: I ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any passat, Biel i Júlia. Són dades de l'estadística de naixements a l'IDESCAT, Elia Pijuan.
9: Mateo i Sofia són els noms més posats a l'àmbit metropolità i Jan i Martina a les comarques gironines i a les del Camp de Tarragona. Marc, el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han sigut Hugo i Pau. I el nom de Júlia, el més posat mandat de l'any 2025, segons l'expert en onomàstica Albert Turull, ha anat canviant la seva imatge.
10: És un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, diferència de, jo què sé, Concepció. Ningú posa Concepció a una nena i no està pas prohibit.
9: El 46,3% dels nadons nascuts l'any passat són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de la mare al naixement del primer fill és de 32 anys.
0: Són les 7:56.
11: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
0: Doncs Espanya i Argentina, que ja són a Nova York, on diumenge han de disputar la final del Mundial. Lamine va acabar coix del partit contra França, però la selecció assegura que serà present en el duel. Santi Ovalle, enviat especial al Mundial, bon dia.
12: Bon dia, Lamine Yamal no va completar el penúltim entrenament previ a la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Va saltar al camp amb un embenat a la cama, però pel que ens expliquen és un cop que va patir a l'acció del penal de Digne a les semifinals i podrà estar sense cap mena de problema al partit contra la selecció d'Argentina, que acaba d'aterrar fa pocs instants a la ciutat de Nova York després de patir un retard en el seu vol per problemes de tempesta elèctrica a la sortida d'Atlanta. Els dos equips ja són a Nova York per disputar la final del món entre Espanya i Argentina el dia 19 a Nova York.
0: I la premsa esportiva, que escalfa motors de cara a aquesta final, diu al diari Esport que ells treuen pit de la foto de l'argentí banyant a un Lamine de mesos.
8: El diari diu que aquesta foto només la podia fer l'Esport i que ser llegendes del Mundial només ho poden fer ells. A les pàgines interiors, Joan Bails explica la veritat d'aquesta foto.
0: I la mateixa imatge trobem a la portada de l'As.
8: Bany de glòria, titula aquest mitjà. Explica que la foto feta per Joan Montfort per un calendari benèfic de l'Esport agafa avui el seu màxim simbolisme.
0: I el Mundo Deportivo parla d'una final de la Masia.
8: Destaca que 9 dels jugadors del Mundial s'han format a la pedrera del Barça i que Messi i Lamine rubriquen l'èxit del mètode blaugrana.
0: I el col·lectiu de músics Snarky Puppy aterra aquest divendres al Festival de Portaferrada.
8: La banda de Texas, liderada per Michael Leake, fa el seu únic concert a Catalunya. El grup, amb components fixes i d'altres que varien, té un estil indefinit que barreja el soul, el funk, el jazz, el hard rock i el gospel.
0: I així saludem a la Laura Estrada. Laura, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui preparat pel programa?
13: Mireu, avui farem una mica ressaca d'amnistia, per tant analitzarem totes aquestes derivades de l'amnistia que vam conèixer ahir, d'aquest aval del tribunal. Ho farem amb en Jordi Nieva, ell és jurista, professor de dret processal a la UB, també amb el periodista Xavier Vidal Folk. Entrevistarem també Òscar Cendra, l'alcalde d'Aiguamúrcia, per preguntar també com estan aquesta setmana, com han anat tots aquests focs que s'han anat produint seguits. Demà dissabte fa 90 anys de l'alçament militar a Espanya. Per tant, el que farem també és un recorregut històric de què sonava en aquesta ràdio als anys 36, 37, 38 i 39. Us ho recomano molt amb en Xavier Carmeneu i també en Xavier Sánchez. I tancarem el programa fent cultura amb la Júlia Bacardit, que s'estrena amb els seus imperdibles.
0: Doncs escolta, no ens perdrem el programa, Laura, que vagi molt bé.
13: Fins ara.
0: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora, doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena Ser.
13: Les 8, bon dia.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És divendres 17 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
2: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
0: L'actualitat passa pels escenaris que s'obren ara que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat llum verda a la llei d'amnistia i que costa una mica més el retorn de Carles Puigdemont. De seguida us expliquem totes les reaccions, les interpretacions, i a partir de les 9 del matí, aquí en directe, el periodista Xavier Vidal Folch i el catedràtic de Dret Processal de la UB, en Jordi Nieva, per tal de dibuixar-nos què ha de passar a partir d'ara. Tanquem una setmana que vam començar molt atents als incendis i ho fem de la mateixa manera.
4: Les mesures ja es van formalitzar al mateix dia, i es van augmentar les vigilàncies. Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. La persona que la fa l'ha de pagar.
0: Parlarem amb ell d'aquí uns minuts, Òscar Cendra, que és l'alcalde d'Aiguamúrcia, per saber com estan després de tots els focs que s'han encadenat en una setmana. Avui que ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any 2025.
5: I els de nen, claríssimament, com més curts millor. Biel en front de Gabriel, Jan en front de Joan, Nil com a nom nou, que abans Nil era un nom estranger adaptat o el nom d'un riu. Ara Nil és un dels noms principalíssims, en guany era el 2, l'any passat era el 5è, però fa uns anys era el 30 i no sé quants.
0: Però ara els noms més posats són Biel i Júlia, ho diu l'estadística de naixements de l'ITESCAT. Ara bé, per territoris hi ha diferències, i el que destacava l'expert, que acabeu d'escoltar, és que en nens triomfen cada cop més els noms curts, Biel, Nil, Jan, tot i que, com sempre, tots són modes. I demà dissabte farà 90 anys de l'alçament militar a Espanya, del cop d'estat del 18 de juliol del 36, i avui ens volem fixar en el paper de la ràdio, d'aquesta ràdio, en aquell moment. Què sonava aleshores?
6: Ay, Paulino, que va ser elegante con tan lindo traje.
0: Farem tot un recorregut històric amb el nostre historiador de capçalera, en Xavier Carmeniu, també amb el responsable de l'arxiu de Ràdio Barcelona, en Xavier Sánchez. Escoltarem què sonava a la ràdio l'any 36, el 37, el 38, el 39, com va canviar, què ha canviat i què ha perdurat. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Comença aquest divendres amb temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir en aquestes hores, però les màximes seran similars. A la costa voltaran els 31 graus, les màximes a l'ombra, i a l'interior aniran entre els 33 i 38 graus. Aquests valors tèrmics també seran similars el cap de setmana, tant dissabte com també diumenge. Avui tenim per davant una jornada en general força tranquil·la, tot i que al Pirineu es podran escapar alguns ruixats, i també parlarem del mateix estat del cel tant dissabte com diumenge. Alguns ruixats de tarda, sobretot al Pirineu. L'índex ultraviolat és molt alt i avui la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava està al voltant dels 26 graus, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
0: Gràcies, Núria. I a les carreteres... Fem un cop d'ull al trànsit amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. Un a la AP7 a l'altura de Parets del Vallès que deixa els vehicles al voral provocant 3 quilòmetres de cues en sentit sud. El segon ha estat a la via L702 que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència. En aquest cas es talla un carril a la C25, al tram entre Santa Maria d'Oló i Manresa en direcció Girona perquè, doncs, en aquest punt hi ha pèrdua de càrrega a la via. Tot plegat, doncs, deixa afectacions en aquest tram. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I la banda sonora d'aquest divendres ens la posa la Carly Rae Jepsen, que no sé si us en recordeu, d'aquella de Call Me Maybe. Doncs ara ha tret això un tema nou, que és aquest, i que no hi té res a veure.

0: Amb Tomàs Sánchez al control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya.
1: Aquí Catalunya.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia amb arguments i descarta que la norma vagi en contra de la jurisdicció europea. Luxemburg defensa l'esperit de la reconciliació de la llei i rebutja que les despeses de l'1 d'octubre perjudiquessin el pressupost de la Unió Europea. Aquests són els arguments que exposava el president de la Gran Sala.
2: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona.
0: Europa no s'oposa a la llei d'amnistia perquè busca reduir tensions institucionals i polítiques i també facilitar aquest escenari de reconciliació. És un pronunciament que responia a dues qüestions prejudicials. Una que li va fer el Tribunal de Comptes sobre aquesta. Considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea. I la segona és la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional, que assegura que no és contrària a la directiva sobre terrorisme. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Judit, comencem per tu, perquè la pilota ara la tenim a la taula dels tribunals espanyols.
4: Sí, primer el Tribunal Constitucional ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar els polítics del procés perquè el Suprem es va negar a aplicar-los l'amnistia. Això serà la tardor, després encara faltarà el pronunciament del Suprem, un tribunal, recordem, a majoria conservadora, amb jutges com Manuel Marchena o Pablo Llarena. Fons de l'alt tribunal diuen a la SER que de moment no es mouran i mantindran l'ordre de detenció contra l'expresident català.
0: Aquest és escenari judicial. Analitzem també la lectura política. Puigdemont i Junqueras veuen la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria parcial perquè encara falta que els tribunals els apliquin l'amnistia.
4: Tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no s'ha acabat. Diuen que ara no hi ha excuses per aplicar del tot l'amnistia.
0: Ens omplia la Laura Pons.
5: Tant Junts com Esquerra assenyalen als tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
7: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
5: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
7: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
5: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat al Suprem que es mogui.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
0: En la mateixa línia es pronuncia el ministre de Presidència, Félix Bolaños, qui treu pit d'una llei que diu que ha servit per reconciliar Catalunya i Espanya.
9: Heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. També ha merecido la pena.
0: També els comuns i la CUP celebren el pronunciament. Són Jéssica Albiach i Xavier Pellicer.
10: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem.
11: Es pugui aplicar la llei d'amnistia i alleujar el patiment a les persones represaliades és una victòria sense cap mena de dubte. Però aquí estem parlant d'una qüestió de fons, que és que quan parlem de la repressió i de lleujar la repressió, no estem parlant de per què vam ser represaliats.
0: I des d'Òmnium constaten que els arguments per no aplicar la llei d'amnistia no eren jurídics, sinó polítics. Xavier Antic és president de l'Òmnium.
12: S'ha d'acabar el sabotatge dels tribunals espanyols i s'ha d'amnistiar immediatament, sense excuses i sense més argúcies, absolutament totes les persones represaliades pendents de l'amnistia.
0: En paral·lel, el Partit Popular diu que respecta la decisió, però critiquen l'oportunisme amb el que diuen Pedro Sánchez va aplicar aquesta llei. Miguel Tellado és número 2 del partit.
13: El debate respecto a l'amnistia nunca fue solo jurídico, ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
0: Recordem-ho, un PP que va organitzar manifestacions i va titllar de colpistes les forces progressistes per aprovar la llei d'amnistia ara fa 2 anys. I de tot això, quina lectura n'hem d'extreure? Us poden estar preguntant molts a casa.
4: Juristes preguntats per aquest programa, com Joaquín Urías, exlletrat al Constitucional, tenia clar que la sentència no resoldria ni les qüestions de Carles Puigdemont ni tampoc de Junqueras.
1: El principal escollo en este momento es que el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que sí, que él aplica la ley de amnistía, pero que la manera en que él la interpreta no cubre los delitos que cometieron ni Puigdemont ni Junqueras. Y eso no queda resuelto hoy.
4: A l'altra cara de la balança hi tenim el jurista Javier Pérez Royo, que sosté que Puigdemont podria tornar com a estratègia per forçar el Suprem.
3: Esta urgencia que Carles Puigdemont del paso y diga aquí me presento y aquí estoy y aquí exijo el cumplimiento de la norma jurídica. Entonces, si no lo hace, yo creo que cometerá un error muy grave, ¿no?
4: Joan Ridao, també jurista, precisament reflexionava que accions com la d'un hipotètic retorn de Puigdemont allargaria tot el camí judicial.
14: Si més enllà d'aquests dubtes que pugui deixar les dues sentències del Tribunal de Justícia, quina serà l'actitud, en aquest cas, dels òrgans judicials interns espanyols, no? Jo crec que l'Audiència Nacional i la sala d'enjudiciament del Tribunal de Comptes ho han de tenir molt clar, però hem vist l'actitud del Tribunal Suprem durant aquest temps, aplicant, no sé si la doctrina Aznar, de que quin pode ser que haga, el que han dit alguns juristes en alguns mitjans, dient que l'únic horitzó possible era la batalla i, per tant, doncs, que aquesta batalla, diguem, es perpetuï o aquesta guerra de guerrilles es perpetuï en el futur, ja ho veurem.
4: Són tot declaracions a l'Aquí Catalunya.
0: I aquest vespre ha passat pels micròfons d'Hora 25 de Pablo Tallón, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que l'aval és una victòria política, que seria un gran ridícul, cito textual, que es tornés a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una qüestió sobre la llei d'amnistia perquè, assegura, el Tribunal Europeu ja n'ha deixat clar el criteri amb les seves sentències. També reclama que l'aval a la norma s'apliqui des d'avui mateix.
15: Creo sinceramente que no se nos puede pedir más esfuerzo jurídico respecto a algo que tiene que resolver tanto el Tribunal Constitucional lo puede hacer como el Tribunal Supremo. Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que no hay que esperar, que las vacaciones deberían de esperar.
0: I ens ha semblat rellevant avui veure què diu l'opinió als diaris sobre aquest aval del Tribunal a la llei d'amnistia. I comencem pel País. Europa neteja el camí, Miquel.
16: Llegim. La decisió de Luxemburg hauria de servir per rebaixar el soroll a Espanya. L'aval a l'amnistia, que se suma al que fa un any li va donar el Constitucional, hauria de permetre que la qüestió que durant anys ha inflamat la societat espanyola i catalana torni al territori d'on no hauria d'haver sortit, el de la deliberació política i parlamentària.
0: A La Vanguardia, el director Jordi Juan també va en aquesta línia. Aval a la reconciliació.
16: Més d'hora que tard, ja no hi haurà més traves que es puguin posar de manera que la llei d'amnistia es podrà aplicar tots dins, com apunta Enric Julián en aquest diari també. De fet, Julián escriu avui càstig exemplar o indulgència. 9 anys després guanya la via més intel·ligent, que és passar pàgina.
0: Del diari Ara ens quedem amb l'article de l'Antoni Bassas, Amnistia i reconciliació.
16: Bassas escriu: qualsevol reconciliació digna d'aquest nom hauria de permetre un diàleg sense histèries electorals sobre com donar sortida a les demandes majoritàries de Catalunya. Però, amb un govern PP-Vox a l'horitzó, reconciliació ritma amb il·legalització.
0: I el periòdico acatar l'amnistia.
16: És l'editorial en aquest diari. En un estat de dret, llegim, les resolucions judicials poden ser objecte de crítica, però s'han de complir.
0: I si ven tots aquests diaris, l'aval de l'amnistia és la principal notícia, els de més a la dreta són un destacat, per exemple, en una columna a la dreta, en el cas del diari La Razón, o el segon tema del dia, com El Mundo. Tant en aquests dos com a l'ABC, el titular principal se l'emporta Begoña Gómez, de seguida us ho ampliem, però sobre l'amnistia, què diuen? Doncs El Mundo, editorial, porta per títol Un mal precedent per Europa.
16: Des de la convicció europeista que té aquest diari, arrencant així el text, respectem les dues sentències del Tribunal Europeu, però des d'aquest respecte, no obstant, expressem la nostra notable decepció, perquè el Tribunal avala l'amnistia que Pedro Sánchez va entregar als líders del procés a canvi dels 7 vots per la seva investidura, esquivant el nucli central del debat, l'arbitrarietat. I rematen dient: la validació europea d'aquesta llei immoral no canvia els fets ni resta un mínim reconeixement als jutges i fiscals del Suprem, que al llarg de tot el procés han demostrat que l'Estat funciona.
0: I a La Razón, un aval parcial i amb matisos.
16: El TJUE, llegim, deixa clar que l'aplicació de l'amnistia no pot ser automàtica i exigeix una valoració individualitzada per part dels jutges. També resulta discutible la interpretació sobre la lluita contra el terrorisme i la sentència tampoc elimina els dubtes sobre la possible existència de malversació.
0: Aquestes són les opinions als diaris. Ara nosaltres el que fem és escoltar l'anàlisi que en fa de tot plegat al cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
17: principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
0: Nosaltres, a partir de les 9 del matí, aprofundirem en el que ha de venir a partir d'ara. Ho farem amb en Xavier Vidal Folch i el jurista Jordi Nieva. Ara, uns anuncis i tornem per parlar d'incendis.
18: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
19: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
22: La treva pactada entre les dues parts...
21: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
23: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
24: Ni som enemigues...
25: Ni estem en guerra.
24: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
23: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Passen 2:15 del matí, hem arribat al final d'una setmana, una altra més en què els tribunals han estat protagonistes de l'actualitat informativa. L'Audiència de Madrid avala parcialment la decisió del jutge Peinado i manté el judici amb jurat popular contra Begoña Gómez. Els jutges continuen endavant amb el procés judicial, però per dos delictes i no pas per quatre, el de tràfic d'influències i el de malversació de fons públics.
4: Els delictes que s'han descartat són el de corrupció i el d'apropiació indeguda. El tribunal veu força creïble que la investigada utilitzés la influència que tenia per ser la dona del president per aconseguir la càtedra. Els cinc magistrats han acordat també tornar-li el passaport perquè pensen que no hi ha risc de fuga.
0: I avui, si no hi ha imprevistos, declararà a l'Audiència Nacional Mercedes González. Ella és directora de la Guàrdia Civil pel cas Leire Díez. Ho havia de fer ahir, però finalment no hi va haver temps suficient.
4: Qui sí que va testificar ahir va ser el tinent general de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va assegurar que se sent víctima d'una campanya de desprestigi i va reconèixer també una mala relació professional amb els membres de l'UCO que l'han assenyalat per col·laborar amb el cas Leire.
0: I la Junta Electoral rebutja treure el vot per correu als residents a l'estranger com demanava Vox. Diu que fins ara el funcionament de vot a distància ha estat correcte i que els mecanismes de control són adients.
4: La Junta Electoral respon així als de Bascal i els recorda que no tenen competències per pronunciar-se sobre la concessió de la nacionalitat ni tampoc sobre el seu procediment.
0: I demà farà 6 mesos del tràgic accident ferroviari d'Ademús.
26: Una película de terror, vamos. Eso no lo había visto yo en mi vida. Tener que andar por lo alto de los cadáveres y... No ho he vist jo nunca, vamos.
0: 46 persones van morir en el descarrilament d'un tren d'Irio. Mig any després es continuen investigant les causes d'aquest accident.
4: Sí, recordem, Laura, que la principal hipòtesi és el trencament...

0: que circulava en sentit contrari. De fet, els trencaments de carrils són cada cop més freqüents a Espanya, s'han duplicat en els últims anys.
1: Hi ha un moment pues, que toca canviar les coses i si se va posponiendo, pues empiezan a saltar las roturas.
0: Els enginyers alerten que la falta d'inversió és evident i que això té conseqüències nefastes.
2: El govern espanyol té 2 mesos per decidir si manté el tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura, previst pel 2028. Ahir el Consell de Seguretat Nuclear va emetre un dictamen en què assegura que la central pot continuar operant sense risc per la població fins al 2030.
0: L'informe d'aquest organisme no és vinculant, per tant el govern pot decidir què fer, si mantenir el calendari previst o si bé ajornar-ne el tancament.
3: Entenem que ara el govern de l'Estat, doncs, ha de ser responsable i hauria d'anar a la mateixa línia que ha pres el Consell de Seguretat Nuclear.
0: L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, demana a Pedro Sánchez que es faci enrere i que no continuï amb el seu pla de tancar totes les centrals nuclears de l'Estat. Això també és el que li demanen Iberdrola, Endesa i Naturgy.
2: 8:20 del matí, tornem a casa. Els bombers han treballat tota la nit en l'incendi de Sant Quirze Safaja, que van donar per controlat ahir al vespre, però què crema fins dimecres a la tarda. Fins ara, Laia, què s'ha cremat?
4: Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai protegit dels Cingles de Bertí. L'incendi va obligar a confinar diverses cases i un hostal, on ja s'han aixecat les restriccions de mobilitat. Encara no es pot accedir, però, al centre residencial de menors desemparats, el CRAE Puig d'Olena, d'on una trentena de persones van marxar quan va començar el foc.
2: També crema des d'ahir a primera hora a la tarda un nou incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que els bombers van donar per estabilitzat al cap de poques hores.
4: Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'1,5 hectàrees i és el 5è incendi originat en aquesta zona des de diumenge. Els Mossos investiguen si han estat provocats.
2: Clar, és que en una setmana s'han produït 4 incendis forestals al voltant d'Aiguamúrcia i Querol. Dimecres passat el primer, que va cremar una 80ena d'hectàrees, dissabte un segon amb 1.500 metres quadrats, diumenge es va declarar el de més envergadura i aquest dimecres al migdia doncs, s'ha calat foc un altre cop al Querol. I podem saludar a aquesta hora l'alcalde d'Aiguamúrcia, l'Òscar Cendra. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Vam començar la setmana parlant amb vostè també, doncs acabem de la mateixa manera. I li volia preguntar per quina és la situació ara mateix, com estan els focs ara mateix, com està el municipi.
5: Bueno, els focs ara mateix, doncs, l'última vam poder estabilitzar, no?, i controlar. I res, encara tenim bastantes dotacions per la zona, perquè bueno, van remullant encara alguna zona.
2: Què els preocupa ara mateix? Hi ha alguna... És veritat que s'ha estabilitzat, vull dir que entenc que els bombers properament, el tindran controlat properament, doncs això estarà sota control, no?
5: Sí, exacte, i la rapidesa d'aquest últim de només un hectàrea i mig és perquè doncs, hi havia dotacions a la zona, no?
2: Que es va poder frenar amb temps.
5: Exacte.
2: I els veïns com estan?
5: Bueno, els veïns, doncs, preocupats i des de l'Ajuntament pues, diem que no, una cosa és organitzar-se per poder, pues, si veuen alguna cosa, que avisin el 112, però que tampoc no fem organitzacions per seguir persones, no? Vull dir, si veiem alguna cosa estranya o una cosa anomalia, pues, sobretot trucar al 112 o adreçar-se a l'Ajuntament i trucar.
2: Eh? Anomalies estem parlant de si veuen, per exemple, algú acostar-se en zones amb objectes que podrien encendre foc?
5: Exacte, sí, o un cotxe sospitós, al final és una zona, una vall, no? Una vall rural que quasi tots ens coneixem, no? Vull dir, ràpidament podem saber pues, si hi ha alguna persona que no és de la zona. També hem de pensar que això és una via, eh? És una via, no vol dir que realment hagi sigut així, eh? S'està estudiant.
2: Clar, de fet, això que deia vostè, l'Ajuntament ara ha reforçat aquesta vigilància en aquesta zona, concretament per això amb qui compta, més enllà de la col·laboració ciutadana, què està fent també l'Ajuntament per intentar mitigar tot el que pugui passar?
5: A veure, l'Ajuntament, nosaltres som un ajuntament petit, treballadors som molt escassos, no tenim brigades, nosaltres el que estem treballant és conjuntament amb els cossos de seguretat, amb agents rurals i amb Mossos d'Esquadra.
2: El sentíem al principi del programa dient això que qui la fa la paga, feia referència a qui hi ha al darrere d'aquest incendi. Està en marxa aquesta investigació, no sé si sap com avança, en quin punt està, si hi ha novetats.
5: No, per ara no hi ha novetats, estan estudiant, estan treballant, pensa que cada foc que tenim doncs és un cas nou, no? Un cas nou que s'obre, que hem d'estudiar i s'hi està treballant.
2: Vostè fa vacances aquest estiu? Perquè penso, clar, tot el que vindrà ara, no sé com es planteja aquest estiu.
5: Bueno, es planteja que no se sap ben bé si es podrem fer o no les podrem fer.
2: Deia vostè també que necessiten més pressupost per fer front a aquesta gestió forestal. Què està fallant ara mateix i què canviaria amb més pressupost, si puc?

0: Exacte. Nosaltres el que demanem és més pressupost, més pressupost, i aquestes licitacions o aquestes subvencions que arriben als ajuntaments no haurien de ser amb concurs, amb puntuacions, no? Hauria de ser ja directes pels ajuntaments i també la quantitat de terreny o de superfície que té un ajuntament, no? Hi ha ajuntaments com nosaltres, que tenim 73 quilòmetres quadrats, clar, si ens arriba una subvenció de 15, 16, 20.000 euros, poca cosa de gestió podem fer. Però, clar, si compares amb un ajuntament, un municipi que té 6 o 7 quilòmetres, poden fer molta cosa, no? Volem que s'augmenti aquestes partides amb aquests ajuntaments més grans i després també la burocràcia, no? Necessitem tindre autoritat, l'Ajuntament, per poder fer aquestes caixes, per poder tallar totes aquestes zones perquè els bombers també puguin passar segurs quan han d'actuar.
1: Però jo pregunto, des de la ignorància plena, aquesta burocràcia, quines dificultats els ha implicat? És a dir, si no hi hagués estat tanta burocràcia, creu que s'haurien pogut, no sé, tractar més àgilment aquests focs o com què ho hauríem notat?
0: No, no, la burocràcia seria que doncs, quan els ajuntaments o les ADFs arriben a aquestes subvencions, doncs podem treballar i actuar més ràpid, no? Què ens passa ara? Nosaltres necessitem tindre el mateixa força que té un port, que té una via de tren, que té unes carreteres, unes autopistes, no? Uns metros de gestió que l'Ajuntament pugui fer-ho, les ADFs puguin actuar-hi.
1: Val. I, perdoni, per també parlàvem aquesta setmana amb el conseller, amb l'Òscar Ordeig, després també hem parlat amb bombers, i parlaven d'aquesta responsabilitat que ha de tenir també la gent que viu en aquests indrets o que poden estar més a prop de la vegetació. No sé si vostè també creu, ja això seria, no sé si des del terme municipal o hi ha una reflexió en general, que potser també els ciutadans hem de començar a entendre que també l'entorn és responsabilitat nostra i potser també tots hem de contribuir més a tenir cura d'aquest medi.
0: Estic totalment d'acord. Sí, hem de saber que les propietats o les cases que tenim, doncs, també hem de ser cuidadosos amb el nostre entorn i saber que necessitem tindre unes franges de seguretat per tindre la seguretat ciutadana, no? Ja pròpia.
1: Doncs Òscar Cendra, moltíssimes gràcies per atendre'ns als micròfons de l'Aquí Catalunya.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres el que fem és fer un cop d'ull al món. Quan són les 8 i 26 del matí. Alerta a Nova York per l'aire insalubre degut al fum dels incendis del Canadà.
2: Més de 830 incendis forestals segueixen actius al Canadà. El fum ja afecta Nova York i Nova Jersey, seu de la final del diumenge entre Espanya i l'Argentina. Creix també la preocupació davant dels elevats nivells de contaminació i l'alcalde Mamdani ha recomanat a la gent limitar el temps a l'aire lliure. De fet, molts ja han recuperat la mascareta.
1: Realment, si busqueu les imatges, és un escenari molt apocalíptic. El fum es veu molt dens, tot grogós, així gris. Però encara a Nova York, uns ocells serien la causa de la caiguda de l'helicòpter l'abril de l'any passat amb una família catalana dins.
2: A l'accident hi van morir l'executiu de Siemens, la seva dona i els seus tres fills, a més del pilot de la nau. La investigació ha localitzat restes d'aus prop del punt d'impacte al riu Hudson i en diverses parts de l'aparell. Quan hi van xocar, una de les hèlices hauria perdut uns 50 centímetres del seu extrem i va desequilibrar la nau.
1: A uns Estats Units que resulta que pretenen mesurar la testosterona dels seus militars.
2: El secretari de Defensa imposa exàmens obligatoris, però els tractaments seran opcionals en cas que es detectin baixos nivells, o anunciat amb un vídeo seu a les xarxes.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members.
2: Tot plegat diuen que ho volen fer perquè amb l'edat els nivells de testosterona cauen i d'aquesta manera, si es detecta, diuen que es poden restablir els nivells amb alguns medicaments. Ja li han contestat des de l'Associació Nord-Americana d'Urologia i alerten que està bé fer exàmens mèdics als militars, però que per mesurar aquesta testosterona hi ha altres factors a tenir en compte que no està contemplant.
1: I dels Estats Units ens n'anem cap a França, perquè allà s'han reobert 1.350 casos d'abusos a menors després de la mort de la Liana.
2: El ministre de Justícia d'allà ha demanat revisar 70.000 denúncies paralitzades després de detectar negligències en la causa de la violació de la nena d'11 anys. Aquesta criatura, recordem-ho, va ser segrestada i violada presumptament per un home denunciat prèviament per violar altres menors. La nena va acabar sent assassinada. La dada és demolidora i que justament recullen avui al país. 160.000 nens són violats cada any a França.
1: Més coses, Elon Musk diu que Le Pen és l'última esperança que té França.
2: El magnat, en capítols anteriors, ja ha sortit a donar suport a Orbán a Hongria i a la formació ultraalternativa per a Alemanya. Ara ha sortit a dir que a X que Le Pen és tot el que ens queda d'esperança.
1: Meloni s'ha fet amb una llei electoral a mida.
2: Ahir va aconseguir tirar endavant una nova llei quan només queda un any per a les eleccions. Contempla atorgar 70 escons extres a la llista o coalició que arribi al 70% dels vots. Al 42% dels vots.
1: Precisament a Itàlia han dictat la primera condemna per les 43 morts causades pel col·lapse del pont Morandi a Gènova.
2: Va passar l'agost del 2018. Ahir van condemnar a presó a 32 persones responsables de la gestió i el manteniment de la infraestructura per delictes com homicidi per negligència. El magistrat considera que els acusats coneixien aquest deteriorament i el risc de col·lapse del pont i que no van perdre les mesures necessàries per evitar-ho amb l'objectiu d'estalviar diners. La pena màxima és de 12 anys i en total la suma entre els acusats arriba a uns 200 anys de presó.
1: I de la guerra tenim d'una banda les manifestacions a Ucraïna per la destitució del ministre de Defensa.
2: El relleu forma part d'una remodelació general de l'executiu que ha desencadenat una nova guerra interna al país. La gent demana a Zelensky que reconsideri la decisió i el motiu per destituir-lo és la manca d'entesa amb el comandament en cap de les forces armades.
1: I després hi ha Israel, que aprova una bateria de lleis que limiten el poder de la justícia.
2: Queden 3 mesos perquè s'acabi allà la legislatura i ara de cop han canviat les lleis, entre el més recent que s'ha aprovat. Limitar els poders al fiscal general. Fa uns dies també es va aprovar una llei que protegeix els ultraortodoxos i els eximeix el servei militar.
4: Sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Oh! Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
5: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Red Elèctrica va demanar al pic de l'onada de calor que algunes grans indústries catalanes aturessin una hora la seva activitat. Es tracta d'un mecanisme de seguretat pactat amb les empreses que s'activa quan hi ha una descompensació entre la generació d'energia i la demanda. Segons ha pogut saber, CERC Catalunya es va activar dimecres passat a la nit. Oriol Soler.
6: Una reducció inesperada de l'energia eòlica va obligar a activar el sistema de resposta activa de la demanda, un pacte segons el qual Red Elèctrica pot demanar a grans consumidors d'energia que aturin l'activitat per equilibrar l'oferta i la demanda del sistema a canvi d'indemnitzacions anticipades. És el primer cop que s'activa aquest mecanisme a Catalunya aquest 2026 i el segon cop a tota Espanya. Les empreses afectades són sobretot químiques, fàbriques de paper o cimenteres i a tot plegat cal sumar-hi que Vandellòs 2, un dels reactors nuclears catalans, està aturat des de dissabte perquè s'està arreglant una vàlvula. La patronal de les nuclears confia en tenir-ho arreglat aquesta setmana, però ressalta que les previsions de Red Elèctrica ja es van fer aquests dies sense comptar amb l'energia d'aquest reactor.
1: Passen 2:02 del matí. En l'àmbit sanitari, els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir les esperes a urgències entre 30 minuts i una hora. Tot això ho han fet amb un nou model de triatge. Els casos menys greus els atenen els infermers sense que intervingui cap metge. Ens ho explica la Susana Ruiz.
7: És un model que deixa en mans d'infermeria l'atenció a pacients que van a urgències de l'hospital amb quadres de baixa complexitat. Les infermeres no només valoren el pacient, com ja fan ara en el triatge convencional per classificar segons el grau de gravetat, sinó que també decideixen i resolen la consulta sense necessitat de derivar el malalt a metges o altres professionals. El projecte està liderat per l'Hospital de Viladecans, que el va arrencar el 2019. Des de fa un any, la resta de centres de l'ICS s'hi han sumat i amb aquest sistema han atès vora 16.000 persones, una xifra petita, tenint en compte que aquests hospitals atenen aproximadament 900.000 urgències cada any.
1: Més coses. Uber ha llançat una oferta pública per comprar la companyia de repartiment a domicili domicili Delivery Hero, que és la propietària de Glovo des del 2022. Aquest moviment pot fer que el negoci a Espanya de la companyia amb seu a Barcelona acabi a mans d'un fons dels Estats Units, Pol Valero.
8: Uber, que el sector opera amb el nom d'Uber Eats, ha iniciat oficialment el procés per comprar Delivery Hero amb una oferta de 41 euros i mig per acció. Els màxims responsables de la companyia alemanya han expressat el suport unànime a aquesta oferta i s'espera que l'operació es pugui tancar durant el segon semestre del 2027. Recordem que Uber Eats ja té un 25% d'accions de Delivery Hero. Paral·lelament, per evitar problemes de competència, la companyia alemanya vendrà el seu negoci a 14 mercats a un fons d'inversió dels Estats Units, entre els quals hi ha l'estructura de Glovo a Moldàvia, Polònia, Portugal, Romania i també Espanya.
1: Per cert, pels usuaris de la L1 del metro, atenció, perquè la línia quedarà tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre la Florida i Plaça de Sants. Tot això per obres de millora del servei. Afectarà uns 40.000 usuaris cada dia.
9: TMB habilitarà un servei de bus alternatiu per cobrir el tram afectat, però recomana l'ús d'altres serveis ferroviaris com altres línies de metro, amb l'L9 o l'L5, Rodalies o Ferrocarrils. Les estacions que no funcionaran són Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants.
1: Uns anuncis i seguim amb més notícies.

0: 8 i 36 minuts, 8 i 37 ja. La pediatra del CAP, Roger de Flor, que va atendre el nadó maltractat pels seus pares a Barcelona, no va detectar lesions anals en l'infant 3 dies abans que l'ingressessin a l'hospital.
1: Així ho ha declarat aquest dijous davant del jutge la metgessa que, per tant, això implicaria que les lesions es van produir entre la visita al CAP i l'ingrés hospitalari. Tant la pediatra com la infermera asseguren que no van considerar en cap moment que poguessin estar davant d'un cas de violència infantil. El pare del nadó continua a la presó acusat de lesions greus, agressió sexual en penetració i maltractament habitual. La mare va quedar en llibertat amb càrrecs.
0: I la mare de la Noèlia, la jove que va rebre l'eutanàsia al març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les presumptes violacions que va patir la noia. Entre les proves aportades a la fiscalia, ha donat manuscrits de la jove que relaten els fets i que permetrien identificar els agressors. Ens informa des de Ràdio Girona en Carles Couso.
2: Dues presumptes violacions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. En les denúncies, que inclouen escrits a mà de la mateixa Noèlia i diversa documentació, la mare demana identificar els presumptes agressors. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La família no va poder denunciar els fets en el seu moment en no tenir proves suficients.
0: Els delictes sexuals continuen en els nivells més elevats dels últims anys, així ho confirmen les dades d'aquest primer semestre fetes públiques pel govern. En contrast, la criminalitat a Catalunya ha caigut un 7,6% respecte al mateix període del 2025, però el govern admet, una vegada més, preocupació per les armes de foc.
1: Entre el gener i el juny s'han registrat unes 260.000 infraccions penals a Catalunya, 21.000 menys que durant el primer semestre del 2025. Predominen els delictes contra el patrimoni, que són la majoria. La tendència va a la baixa, però pugen els delictes contra la llibertat sexual. N'hi ha hagut 2.200 en aquests 6 mesos, gairebé la meitat en l'àmbit de la llar. Pel que fa a la proliferació d'armes de foc, el govern ho relaciona en bona part amb el narcotràfic i demana endurir les penes.
0: La classe mitjana catalana cada cop està més empobrida.
1: 4 de cada 10 catalans afirmen arribar a final de mes amb dificultats, en gran mesura pel preu de l'habitatge. Si mirem xifres dels que venen de fora, són 6 de cada 10. Ho diu la memòria econòmica de la Generalitat de Catalunya. A l'altra banda de la balança, però, que Catalunya cada cop genera més riquesa, és a dir, que cada català proporcionalment aporta més i, en conseqüència, és més productiu.
0: L'Ajuntament de Lleida no debatrà fins al setembre l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca. Havia d'anar al ple de la setmana vinent, però l'equip de govern del PSC pren la decisió de retardar-ho davant l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups de l'oposició. Ràdio Lleida, Mercè Marc.
3: Inicialment, la nova ordenança de civisme que contempla la proposta de prohibir dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics s'havia de debatre el juny. Es va posposar per al juliol per dificultats burocràtiques i ara, novament, l'equip de govern del PSC ha acordat retardar el debat sobre l'ordenança davant l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups de l'oposició, algunes de les quals, diuen un comunicat, requereixen d'informes jurídics i tècnics per determinar si poden ser incorporades. El nou calendari preveu ara que aquesta ordenança, que contempla la prohibició del burca, se sotmeti a votació al ple del 25 de setembre.
0: 20 minuts i les 9 del matí i ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any 2025.

0: En Lax amb vostè, que ens fan l'espoiler. Júlia. El nom de Júlia encapçala el rànquing femení i en el cas dels nens, el nom masculí més posat és Biel.
1: Els altres noms que apareixen en el top 5 són Sofia, Nil i Marc. L'any passat van néixer 449 Júlies a Catalunya, segons l'IDESCAT. Ara, Laura, potser et farà gràcia saber quantes Laures van néixer a Catalunya l'any passat.
0: A veure, quantes? Espero que moltes.
1: En van néixer 51.
0: 51.
1: Estan al rànquing 181 de noms, imagina't.
0: Ui, crec que estem malament, no?
1: Bueno,
0: a jutjar per les xifres.
1: Noms, hi ha molts noms.
0: Home, de 449 a 51, crec que... Vinga, Laura, sabeu que hi ha un Marc que ha iniciat una iniciativa d'intentar recollir, o sigui, juntar tots els Marcs un dia? No sé si ho volien fer aquest any, no van poder, i ho faran més endavant. I van fer aquesta iniciativa de veure si es poden trobar tots. Potser m'ho plantegen amb les Laures,
1: exacte,
0: també, per intentar-ho. Però escolta una cosa, segurament us esteu preguntant també com es distribueixen aquests noms al conjunt de Catalunya. Sapigueu que no és igual per cada territori. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
2: Mateo i Sofia són els noms més posats a l'àmbit metropolità i Jan i Martina a les comarques gironines i a les del Camp de Tarragona. Marc, el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han sigut Hugo i Pau. I el nom de Júlia, el més posat de l'any 2025, segons l'expert en onomàstica Albert Turull, ha anat canviant la seva imatge.
3: És un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, diferència de, jo què sé, Concepció. Ningú posa Concepció a una nena i no està pas prohibit.
2: El 46,3% dels nadons nascuts l'any passat són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de la mare al naixement del primer fill és de 32 anys.
0: I ara m'estan escrivint que es veu que això de... Dèiem de reunir Marcs, que això és una cosa que es vol fer, una iniciativa que els Marcs es volen trobar, però es veu que ja es va fer. Es va fer amb els Pols. Els Pols sí que es van trobar, tots els Pols. Enhorabona per tots els Pols, des d'aquí. A tot això, quan a Catalunya la natalitat ha crescut per primera vegada des del 2008, fa 17 anys.
1: El 2025 van néixer més de 54.000 infants, 28.000 nens i 26.000 nenes. És un 0,8% més que l'any anterior, que trenca amb la tendència dels últims anys. Els experts ho relacionen amb que han augmentat les dones en edat fèrtil i els fills de les mares nascudes a l'estranger. Tot i això, el nombre de fills per dona continua molt baix i se situa als 1,08, molt lluny de l'1,53 que es va assolir el 2008. L'edat mitjana per tenir fills se situa ara mateix als 32,8 anys.
0: I ara que s'acosta a l'agost, sapigueu que durant aquest mes a Barcelona, una de cada 7 persones serà turista. Durant tot l'any passat van passar per la capital catalana gairebé 11 milions de turistes.
1: La major concentració és a l'agost, quan el 12% de les persones que resideixen a Barcelona són visitants. L'any passat, per exemple, van venir 920.000 visitants durant tot el mes. Suposaria una mitjana d'uns 200.000 turistes cada dia. A l'agost, les comarques que reben més turistes, segons el seu cens, són la Vall d'Aran, on el 53% dels residents passen a ser visitants. L'Alt Empordà, la Cerdanya, el Baix Empordà o el Pallars Sobirà també destaquen. En aquests casos, gairebé la meitat de la població passa a ser turista.
0: Els esports i la cultura després d'aquests anuncis.
4: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
5: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
6: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Oh! Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
4: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: 3:15 del matí, les seleccions d'Espanya i l'Argentina ja són a Nova York, on diumenge han de disputar la final del Mundial. I Lamine Yamal va sortir coix del partit contra França, us ho explicàvem ahir. Però la selecció assegura que jugarà aquest duel. Ens ho explica en Santi Ovalle, que és l'enviat especial al Mundial. Bon dia.
8: Bon dia, la Minya Mal no va completar el penúltim entrenament previ a la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Va saltar al camp amb un embenat a la cama, però pel que ens expliquen és un cop que va patir a l'acció del penal de Digne a les semifinals i podrà estar sense cap mena de problema al partit contra la selecció d'Argentina, que acaba d'aterrar fa pocs instants a la ciutat de Nova York després de patir un retard en el seu vol per problemes de tempesta elèctrica a la sortida d'Atlanta. Els dos equips ja són a Nova York per disputar la final del món entre Espanya i Argentina el dia 19 a Nova York.
0: Tot i les molèsties del 10 del Barça, sembla ser que Lamine està beneït per Messi. Oriol Llopart, bon dia.
9: Bon dia. Fa 19 anys, sense ser-ne conscient, era el protagonista d'una de les fotografies més icòniques i carregades de simbolisme de la història del futbol. Un Leo Messi que tot just començava a despuntar el primer equip del Barça banyava un nadó anomenat Lamine Yamal en una sessió solidària. Gairebé dues dècades després, els seus camins es tornaran a creuar a la final del Mundial. L'última oportunitat de Messi per aixecar el títol i la primera del nen de Rocafonda per començar a escriure la seva pròpia llegenda.
0: Una final made in La Masia.
9: La Masia serà la gran protagonista de la final del Mundial. 9 dels finalistes s'han format a la Pedrera Blaugrana. Messi i Lamine Yamal, líders d'Argentina i d'Espanya, personifiquen l'èxit d'un model formatiu que continua marcant el futbol Mundial.
0: I Thierry Henry ha donat un consell que pot aprofitar Espanya.
9: El millor que pots fer és no despertar la bèstia, sentència el francès. Per ell, la situació de Leo Messi és comparable a la d'una pel·lícula de Hollywood. Això és una cosa de Hollywood, és d'aquelles històries que penses que són impossibles, que mai passaran, però Messi les fa realitat. Messi escriu el guió amb els seus peus, va afirmant declaracions a Fox News.
0: Tot i les ganes que tenen el vestuari d'Espanya de guanyar, hi ha mala maror per la decisió arbitral.
9: La tensa relació entre la FIFA i la UEFA també condiciona l'elecció de l'equip arbitral per a la final, que es disputarà aquest diumenge a les 9 de la nit, com ja sabem. Les discrepàncies entre els dos organismes compliquen la designació del col·legiat, tot i que, a hores d'ara, el principal candidat per dirigir el partit és un àrbitre australià.
0: Una final del Mundial pensada per tots els públics, eh?
9: A banda de, doncs sí, a banda del show musical que es durà a terme al descans, a la mitja part amb artistes com Justin Bieber i Shakira, l'espectacle també tindrà una part educativa amb els personatges de Barrio Sésamo i els Muppets.
0: En clau de Tour de France, triplet de Merlier.
9: El belga aconsegueix el seu tercer triomf en aquest 2026 i el sisè en la seva trajectòria en el Tour. Per altra banda, Gaviria s'ha trencat la clavícula en l'esprint.
0: I Los Angeles 2028 comencen a preparar els Jocs Olímpics més grans que s'hauran vist.
9: A només 2 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics, la ciutat de Los Angeles ja té el full de ruta pràcticament definit. Los Angeles 2028 batrà rècords de participació amb el nombre més alt d'esportistes i de proves de la història dels Jocs, i ho farà sense construir noves seus permanents, aprofitant al màxim les instal·lacions ja existents.
0: I en cultura...

0: Connexió inesperada entre la música i la gastronomia de casa nostra. El xef Jordi Roca, del celler de Can Roca, ha presentat un gelat inspirat en aquesta cançó, El far del sud, de Sopa de Cabra, per celebrar els 40 anys de trajectòria de la banda.
1: És concretament un gelat de llet de cabra amb melmelada de figa aromatitzada amb fulla de figuera, que es podrà trobar a partir de demà a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona. Paral·lelament, el xef ha publicat avui aquesta versió electrònica de la cançó que encara escoltem, resultat de la seva amistat amb els membres

0: Doncs escolta, a ritme de Jordi Roca i de Sopa de Cabra, parlem també de més coses en clau cultural. L'humorista i l'excol·laborador de la SER, Héctor de Miguel, Miquel, més conegut com a Queque, ha quedat en llibertat aquest dijous després d'haver estat detingut la nit abans a Salamanca per una reclamació judicial a Madrid.
1: Un jutge de Madrid havia ordenat la seva detenció per presumpta desobediència i resistència a la justícia per incomplir la condemna per intromissió il·legítima a l'honor del periodista Alfonso Rojo. L'humorista ja va indemnitzar aquest periodista, però no va complir correctament amb la lectura de l'encapçalament i la decisió de la sentència en el seu programa i les seves xarxes socials. Per això es va iniciar una investigació i va ser detingut per la impossibilitat de contactar amb ell, segons han dit fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
0: La causa de la mort de Sam Neill, confirmada dilluns per la seva família, l'actor, ja ho sabeu, de Jurassic Park, ha estat una pneumònia.
1: L'actor de Jurassic Park ja havia patit una linfoma que havia superat i, segons ha confirmat el seu representant, encara podrem gaudir de les interpretacions de l'actor a través de la gran pantalla perquè durant l'últim any havia rodat diversos projectes que veuran la llum els pròxims mesos.
0: A Barcelona continua la programació del Pride Barcelona amb més concerts al passeig Lluís Companys.

0: Això vindrà aquí al Premis Company?
1: Avui,
0: oh, wow,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, com els que sentim, els Clean Bandit, o també la Julieta, la Lunaki, Maria Escarmiento, les Ketchup fins i tot, que sí, bueno, sí, són uns grans artistes que passaran avui per l'escenari i, com dèiem, al passeig Lluís Companys.
0: Doncs mira, queda apuntat. I avui és divendres, per tant, és dia d'estrenes al cinema.
2: Odisseu. No lo recuerdas.
1: Avui arriba a la cartellera l'Odissea, la reinterpretació de Christopher Nolan del poema del mateix nom d'Homer. La història d'Odisseu, un heroi que després de participar decisivament en la victòria grega sobre Troia, emprèn el camí de tornada cap a Ítaca, cap a casa, per recuperar el seu regnat i retrobar-se amb Penélope. Entre l'elenc, grans noms com Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway o Robert Pattinson. I també s'estrena Omaha, de Cole Webley.
3: ¿Qué hora es?
4: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
1: Una road movie sobre un pare i els seus dos fills empobrits que vaguen pels carrers de Nebraska i Possessió infernal en llames, una pel·lícula de terror de Sebastián Vanisek que retrata un drama familiar que s'acaba convertint literalment en un infern.
0: Doncs amb aquest últim apunt obrim ara sí el moment del desinformatiu.
5: Ja està, vinga, va.
0: Ara ve aquell moment que expliquem les notícies que no m'ha explicat fins ara. Bé, les expliquem i a veure què passa.
5: A veure què
0: perquè,
5: passa,
0: perquè els protagonistes que tenim avui per acompanyar-nos ens ajudaran a entendre-ho, a entendre-les millor. Començo per aquesta. Uns 7.000 afectats per un brot de diarrea explosiva als Estats Units. Sí, investiguen la cadena Taco Bell.
5: Home, ara ja no li diran Taco Bell, no?
0: I com li diran?
5: Li diran Cago Bell. És que a vegades jo em sorprèn de lo divertit que puc arribar a ser.
6: Espera, que jo en tinc una altra. Torna-ho a dir, Laura, torna a dir la notícia.
0: Uns 7.000 afectats per un brot de diarrea explosiva als Estats Units. Investiguen a Taco Bell.
6: Joder, quina notícia de merda.
0: Bueno,
5: Fènix, ai, espera, ja no sé. Per dir això, calla, ¿vale? Perquè és que has tret el rotllo completament. I, de fet, Laura, jo volia dir una cosa, que hi ha gent que pren Ozempic per aprimar-se i altres pues, van al Taco Bell. Vull dir, cadascú tria el seu mètode per aprimar-se.
0: Bé, però no digui tonteries, home, perquè anar de ventre no et fa pas anar.
5: Bueno. A vegades et sorprendria, eh? També et dic que quan vas a menjar tacos o kebabs, ja saps que l'experiència completa és tenir la sensació que t'estan a punt de cagar en qualsevol moment.
0: Bé, doncs, segons el Washington Post, el causant ha sigut a través d'amanides i enciam.
5: Sí, o sigui que... sí, clar. I jo, quan he vomitat de festa, sigo per el Frankfurt que he sopat. No te jode. Aquests americans són l'hòstia. Jo el que només espero és que les 100.000 persones no els agafes de cop la diarrea, perquè si no, com per entrar tu després d'aquell lavabo, saps? Que a vegades, segur que a tots ens ha passat, sí, que ja... que et fa com cosa dir-li a aquella persona que està a punt d'entrar i dir-li, espera't un moment, sisplau. Pues tu imagina't ser la persona 100.001. És que no és que t'hagi d'esperar una mica, és que veu la vida passar esperant a poder entrar, saps? Sí. Que jo ara estava pensant en el pròxim anunci del Taco Bell i us el representaré, si no us importa.
0: Vinga,
5: sisplau. Posa'm música, Tomàs.
0: No tenim música. No.
5: Ara. Hola, amic estatunidenc. Ja has esmorzat 5 dònuts, 3 batuts de nata amb maduixa i 8 creps amb mel? Sí? Vaja, i això que només són les 9 del matí. De ben segur que tens un foradet, malparit? Doncs no perdis el temps i vine a Taco Bell. Els nostres productes faran que no et puguis aixecar, però de la tassa del vàter. Et deixarem les cames tremolant com si haguessis pujat el Kilimanjaro a ritme de Kilian Jornet. Taco Bell, tacos que estan, que t'hi cagues.
0: Aquesta podria tenir cara. Però escolta, el que també fa cagar és la notícia següent. Arriba una nova onada de calor.
6: Arriba? Quan ha marxat l'altra?
5: Les onades de calor no entenen el concepte deixin sortir abans d'entrar? Morirem tots desfets!
0: No, ningú morirà, com a mínim desfets. No som gelats nosaltres, però tot això és conseqüència, diguem-ho, del canvi climàtic.
5: Que jo, perdona que t'interrompi, Laura, que me sembles una professional com una casa de pagès. Jo crec que el que li passa al Pere representa molts oients quan escolten les notícies.
0: Però a què et refereixes exactament?
5: que tot és molt catastròfic i jo crec que és la manera en la que ho expliqueu, que acollineu a la gent, Laura.
0: Val, i tu tens llavors una millor manera de dir les coses.
5: Home, clar, mira, farem una cosa.
0: Vinga.
5: Primer ho faré com ho feu tots vosaltres, professionals, i després ho faré la meva proposta a veure quina és la que us sembla més simpàtica, d'acord? Tomàs, posa música d'aquest noticiari serio que te caga. Catalans i catalanes.
0: Sí, són els noticiaris.
5: Arriba una nova onada de calor.
3: Oh, no!
5: Tornarem a arribar a màxims històrics.
3: Oh, Déu meu!
5: Les morts només fan que pujar. Pere, quantes en portem ara mateix?
3: Més d'una, i més de dos, i de tres, i de...
5: Vale, vale, ja està, vale, hòstia. Ja ho veuen, aquesta calor et matarà a tots.
3: Ens refarem, ens morirem, acabarem fets a la brasa, ens desfarem,
5: pum-pum-pum,
3: ens morirem, pum-pum-pum, ens desfarem fets
0: ja està, para la música, sisplau, ja està. Es pot saber què esteu fent, què és
5: home,
0: això?
5: Una representació del noticiari.
0: Però no és veritat, ningú fa així. Nosaltres donem les dades, per molt dures que siguin, des d'una seriositat, bueno, vull dir, rigor, vull dir, ja, no però, música que, infernal.
5: Bueno, però, que el problema és que la gent la rep d'aquesta manera, saps? Aleshores, jo, la proposta que porto
0: sí?
5: és aquesta. Tomàs, fot-li canya un altre cop amb la música. Hola! Què? Fa calor?
3: Sí!
5: No t'escolto!
3: Sí, sí!
5: Ai, quina calor que fa, eh? Doncs no sabeu el millor, però... Arribarem a màxims històrics!
3: Bien!
5: I molt probablement farà tanta calor que el mar es convertirà en una gran sopa de peix i marisc. I sabeu què voldrà dir això?
3: No, no ho sabem!
5: Doncs que ens podrem fer una gran paella!
3: M'encanten les paelles, sí!
0: Treu. Vosaltres penseu que puc resumir l'augment de la temperatura del mar i minimitzar-ho amb que podrem aprofitar per fer caldo per la paella?
5: No t'agrada la paella? Ho puc fer amb escudella? Vols amb escudella? Tomàs, torna a posar-me
0: l'escudella. No, deixa el Tomàs tranquil, no és qüestió de que ara posis escudella. El que no podem fer és frivolitzar.
5: Com que no? Però a veure, no us imagineu, no us agradaria entrar al cotxe i que les notícies sonessin d'aquesta manera, encararíem la vida molt millor, perquè veient totes les desgràcies que hi ha en aquest món...
0: No, no,
5: és una
0: no.
5: proposta que jo et deixo aquí, eh? Vull dir que si tu vols...
0: No, no acabo de veure. Bueno. Va, acabem amb l'última. Tenim temps per una última notícia. Un conductor sense cinturó, sense ITV ni assegurança, detingut amb 120 grams de marihuana i un gos amb el cap tret per la finestra del cotxe.
5: Això que és la seqüela de la nova pel·lícula de Torrente o la història descartada d'en Shaggy l'Escubidu?
0: Doncs no, no és res d'això. Això és un fet que va passar el 14 de juliol en un municipi del País Valencià.
5: Això és una història brutal. Vull dir que només faltava que el conductor anés amb la xorra fora.
0: Bé, això no ho especifiquen. A vosaltres què és el més estrany que us ha passat en un control?
5: Tinc...
0: No sé...
5: Sí, jo tinc un amic que també tenia marihuana en el cotxe. Tot ple de xivato, i posava noms, perquè pel que sigui els havia de vendre, pel que sigui, tot presumptament.
0: Vale.
5: I posava allà els noms, Maria, Laura, no sé què, tal i qual, i de cop i volta s'escolta. I allí era, i era un municipal.
0: Eps.
5: I el municipal li diu, bona nit, què està fent? I què representa tots aquests noms en el xivato? I el meu amic, no, anava a dir, aquesta persona que conec, li va dir, bueno, és que no s'ho creurà, senyor agent, però és que jo sóc tan fan de la marihuana que els hi poso noms. Mira, aquesta es diu Laura, aquesta es diu Marina, aquesta es diu Miquel, aquesta es diu Laia, i el mosso, la policia li va dir, sí, i vostè com es diu? Va dir, tal, pues mira, aquesta multa va a nom de tal,
0: uf,
5: i són 500 euros de multa, i m'ho requiso, i li va requisar tot.
0: M'estàs dient que aquest amic ets tu?
5: Bueno, clar, això... Mira, ja són les 9, no dona temps a que jo respongui aquesta pregunta, Laura. És una llàstima.
0: Doncs deixem per la propera. Fins aquí el desinformatiu, uns anuncis, i de seguida fem un salt temporal a fa 90 anys.
7: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Passen 2 minuts de les 9 del matí i demà dissabte farà 90 anys de l'alçament militar a Espanya. Avui el que volem fer és fixar-nos en el paper de la ràdio, d'aquesta ràdio en aquell moment. Què sonava aleshores?
1: Ay, Paulino, que vas elegante con tan lindo traje.
2: Estimado conveniente que me dirija a la opinión general del país.
3: Las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva.
4: Per informacions dels canòdrams, programes, recensions, pronòstics, apostes i consultes, llegiu a l'instant la secció Curses de Llebrer. A les 10 i a minut del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per l'Orfeu de Sants, direcció A. Pérez Moya.
0: Clar, és que el que acabeu d'escoltar és el diari de la nit de l'any 1936. Anava lligat al diari La Veu de Catalunya i va ser el primer i únic diari català que va germanar premsa i ràdio. És un format que després del cop d'estat va ser confiscat i va desaparèixer el desembre de 1936. Però mirem uns mesos enrere, fins al 17 de juliol d'aquell any. Va ser llavors quan les tropes de Melilla es van alçar en armes, van declarar l'estat de guerra, l'endemà ho va fer el general Godet a les Balears i Franco des de les Canàries, amb l'objectiu de derrocar el govern legítim de la República. Puc saludar aquesta hora en Xavier Carmeniu. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Com esteu?
0: En Xavier, que és el nostre historiador de capçalera, l'alçament va fer una reacció en cadena a diversos punts de la geografia espanyola. No va ser el cas de Catalunya, perquè els van neutralitzar, però començava així la Guerra Civil Espanyola. Xavier, abans de res, quin és el paper que va tenir la ràdio en aquell moment i com l'utilitzaven els diversos bàndols?
5: Doncs la ràdio va ser un element crucial perquè aleshores era el gran mitjà de comunicació de masses. Heu de pensar que, evidentment, ja us ho podeu imaginar, no hi havia ni internet ni totes aquestes eines, però és que tampoc hi havia televisió. El cinema era la gran altra eina que hi havia, però la ràdio era la que arribava més massivament, que a més tenia una cosa positiva, que és que no feia falta saber llegir i escriure, i en aquell moment heu de pensar que fins al 50% de la població encara en algunes zones era analfabeta, per tant, era molt, molt important. I per què la feien servir? Doncs bàsicament per enviar missatges. Doncs de la mateixa manera que ara nosaltres estem explicant això, doncs cada bàndol la feia servir per comunicar el que volien que els seus sabessin. I, evidentment, doncs, tenia una voluntat propagandística també molt important i també, no, en el cas republicà, doncs, per exemple, per mantenir l'ànim sempre amunt, fins i tot en els moments més complicats, com va ser cap al final del conflicte.
0: Miquel, Jol, d'aquell moment, però no n'han quedat gaires arxius.
6: Exacte, evidentment els mètodes de gravació i d'emmagatzematge no eren els mateixos que ara i guardar documents sonors no era fàcil. Tot i això, hem estat regirant l'arxiu de Ràdio Barcelona i precisament amb en Xavier Carmeniu i en Xavier Sánchez hem trobat alguns fragments. Per exemple, aquest de l'aleshores president Lluís Companys en un discurs donant suport a les tropes després de l'intent d'aixecament a Catalunya.
7: Retre un homenatge fervorós d'admiració que ens cobreix de glòria i que defensa amb el seu sacrifici i la seva sang la llibertat i la dignitat dels homes i dels pobles.
6: És un fragment, recordem, del 1936, igual que aquest altre, del cap de l'executiu espanyol, Juan Negrín.
8: Ven la victòria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. Viva la República!
6: O de l'altre bàndol, del nacionalista, que encara conserva algun vestigi de discursos de Franco.
9: La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria.
6: Clar, hem de tenir en compte que fins i tot a vegades es dirigien cap a l'altre bàndol a través de la ràdio, com aquí, on els nacionalistes animaven els republicans a desertar.
0: Hem de mencionar que la ràdio també va ser la clau per anunciar els bombardejos a la població.
10: Atenció, catalans. Hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma i serenitat. La Generalitat vetlla per vosaltres.
0: El que sentíeu és Teodor Garriga, que es va convertir en la veu dels bombardejos i que el 1939 va acabar marxant a l'exili a França. Xavier Carmeniu, tenint en compte que en aquest cas, per exemple, la ràdio servia com a eina d'alerta, quina importància ens hem d'imaginar que tenia la ràdio en aquell moment a les llars, a les cases de tothom? Era accessible?
5: Doncs la ràdio era accessible a tothom, però no de la manera que l'entenem ara. Deixant de banda, evidentment, la ràdio online, esclar, i els podcasts i tot això, però la qüestió és que aleshores no existia el transistor, que és el que farà la ràdio portàtil. La ràdio era un electrodomèstic, però també era un moble de decoració, que n'hi havia un a les llars, només un, que solia ser molt gros, i que, de fet, en determinats moments tenir un aparell de ràdio era un element que fins i tot podia despertar sospites, perquè a més podies escoltar no només les informacions del teu bàndol, sinó del bàndol contrari. Per exemple, per recerques que he fet i que conec del cas de Girona, doncs hi ha un cas bastant dramàtic, que és el de Carles Rahola, que el van jutjar l'any 39 i va acabar condemnat a mort, perquè quan els franquistes van entrar a la ciutat van trobar que a la comissaria de policia republicana hi havia un document signat pel seu germà, que era regidor, que autoritzava i que avalava que el seu germà pogués tenir una ràdio. Per què? Doncs perquè hi havia molta por al quintacolumnisme, és a dir, aquells franquistes que estaven a zona republicana i que podien escoltar el que deien les ràdios franquistes i que podien rebre instruccions des d'allà. Per tant, tenir una ràdio era una font d'informació directa i per això, doncs, hi tenia accés tothom, però això, sempre amb un cert control per veure quin ús se'n feia.
0: Fem un salt ara cap al 1937. Això que esteu escoltant és l'indicatiu conegut com la Pastoreta, que seguia la melodia popular del Caçador i la Pastoreta, i és clau per entendre la història de la ràdio, perquè abans d'aquest indicatiu, que va començar a sonar el 37, la programació de EAJU Ràdio, que és com s'anomenava Ràdio Barcelona en aquell moment, funcionava amb les campanes de la Catedral de Barcelona. Clar, Xavier, sobre aquest moment, per què deixen de sonar les campanes?
5: Doncs deixen de sonar perquè, és clar, l'any 36, quan el cop franquista aquí falla, doncs comença una revolució que té una part molt sagnant i que també convé tenir-la present, de persecució religiosa, d'assassinats indiscriminats, que la Generalitat va intentar controlar i aturar, que això també s'ha de dir que moltes vegades no s'explica prou, i és clar, quan tu fas una revolució vols canviar-ho tot, i un dels elements que hi havia que s'havia de canviar era la importància i el pes de la religió catòlica. Això passa pel saqueig d'esglésies, per l'assassinat de religiosos i també per eliminar fins i tot aquells detalls com pot ser fer servir les campanes de la catedral per senyal, com a senyal els horaris, i busquen una altra manera de fer-ho, i això és el que es fa, que l'any 37 doncs es fa servir aquesta nova sintonia, i que per cert a la revista de Ràdio Barcelona fins i tot es publica la partitura d'aquesta peça, i que la conservem nosaltres aquí a la casa. És un moment d'aquells importants de la ràdio, i que si les coses haguessin anat d'una altra manera, vés a saber què hauria passat amb aquest indicatiu a posteriori, no?
0: Clar, i una altra pregunta que potser és una mica obvietat, però els senyals horaris que sentim ara per la ràdio... Clar, això seria la reproducció del so de les campanes heredat d'aquell moment?
5: Sí, tant, home, és que és el que deia fa un moment, oi, d'aquesta qüestió dels senyals horaris. De la mateixa manera que a la BBC feien servir, i ara no recordo si encara ho fan, el Big Ben, doncs quan es va posar en marxa Ràdio Barcelona, doncs van agafar el gran campanar de referència que hi havia a la ciutat aleshores, que era, doncs això, el campanar de la catedral, i de fet és una de les primeres coses que es fa a marcar els senyals horaris. Per què? Doncs perquè de la mateixa manera, doncs, que ara tenim rellotges digitals a tot arreu, llavors no n'hi havia tants. I la ràdio també ajudava, doncs, això, a marcar el funcionament diari i marcar-nos les hores per saber en cada moment en quin moment s'estava, i que, de fet, jo diria que és una de les coses més boniques de la ràdio, que és precisament això, saber poder donar l'hora i poder-la indicar a cada moment.
0: Totalment, tota la raó. Laia Massaguer, estàvem al 1937. Música. Exacte, va ser l'any del bombardeig de Guernica, dels fets de maig, quan es van enfrontar diverses faccions entre els propis partidaris de la Segona República o quan el govern del president Negrín s'escapava a Barcelona perseguit per les tropes franquistes.
11: I a la ràdio?
0: EAJU Ràdio Barcelona celebrava el 13è aniversari de la seva posada en marxa i feia un programa especial per a celebrar-ho. I com començava? Començava precisament amb la Pastoreta.
12: Senyor Ràdio Gens, per aquestes notes de la vella melodia popular catalana ja coneixeu la senyal d'obertura de les emissions de la primera emissora de Catalunya, EAJU Ràdio Barcelona. Quan l'any 1924...
0: Que, per cert, abans explicàvem com va arribar aquesta cançó de la Pastoreta en detriment de les campanes, però va tenir un pas ben aviat curt per la ràdio. Al 1939 es va imposar el règim nacional catòlic i tornaran a sonar les campanes.
11: Ara hi anirem, però abans passem pel 1938.
13: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
11: Clar, va ser l'any de la famosa adaptació radiofònica d'Orson Welles amb La Guerra dels Mons.
6: I en l'àmbit internacional va ser quan Àustria es va annexionar a Alemanya i també es va publicar el primer còmic de Superman. A Espanya, els republicans van començar l'ofensiva contra els franquistes que es coneixeria com la Batalla de l'Ebre. Va ser un moment on la República cada cop estava més crítica. Els enfrontaments van començar el 25 de juliol. Una setmana abans, aquest cap de setmana també farà 88 anys, el president Manuel Azaña, refugiat a Barcelona, va pronunciar un discurs al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en motiu dels dos anys de la guerra. Estava pensat per emetre per la ràdio i ha quedat per sempre als arxius.
14: Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras creaciones, que se acordarán.
6: Fins i tot va intentar en aquest cas fer una crida a la concòrdia durant el seu discurs, provant d'arribar a un acord amb els rebels.
15: El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
11: Clar, perquè, Carmeniu, era realment eficient el que es pronunciava a la ràdio en aquell moment? El missatge arribava a totes les bandes?
5: La veritat és que el discurs de Azaña, aquest que sentíem ara, era gairebé una crida desesperada perquè no hi havia cap mena d'intenció des del bàndol colpista d'arribar a cap mena d'acord de pau. El que volien era derrocar el règim republicà definitivament i construir el que ells ni deien la nova Espanya, és a dir, fer foc nou i per tant no tenien cap mena d'interès en cap mena de concòrdia. Manuel Azaña també ho fa de cara a fora, a l'opinió pública estrangera, per intentar també veure si algú intervé, perquè des de la Segona República també s'havia intentat, però realment és d'aquells discursos que han quedat per la història i que podem sentir la veu de l'Azaña, però que a nivell d'efectivitat en va tenir més aviat poca, per desgràcia.
11: Va, i el 1939...
0: L'Alemanya nazi va envair Txecoslovàquia al març i Polònia al setembre, la qual cosa va desencadenar l'esclat de la Segona Guerra Mundial.
11: I a l'estat espanyol, l'1 d'abril, va acabar la Guerra Civil.
16: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
0: Aquest és l'últim comunicat de guerra del bàndol rebel just abans que els franquistes imposessin una dictadura feixista.
11: Per tant, van començar a controlar tot el que passava als carrers i als mitjans de comunicació. Sabem què va passar als polítics, mestres o intel·lectuals, però, Carmeniu, què va passar amb la ràdio, amb Ràdio Barcelona i els seus treballadors, i també amb la llengua i la cultura a través de les ones?
5: Doncs mireu, en línia del que us explicava ara fa un moment, aquesta idea que tenien amb Franco al capdavant l'estat feixista que es començava a imposar el 1939 era doncs, acabar amb tot el que els semblava que eren els mals d'Espanya, que eren allò el comunisme, la maçoneria, el separatisme, que per separatisme en tenien qualsevol mena d'identificació catalanista, i tot això això havia de ser eliminat. I, per tant, tothom va haver de retre comptes. I en el cas de Ràdio Barcelona, doncs és especialment impactant, perquè també va haver-hi un procés de depuració, que se'n deia. És a dir, és que fixeu-vos ja la paraula, depurar, com si fos alguna cosa dolenta.
0: Sí, sí.
5: El que es va fer és es va agafar un personatge que a més treballava a la ràdio, que es deia Julián del Pozo Díaz, que ell va estar vinculat al règim franquista des del primer moment, va presidir aquest tribunal de depuració i van anar mirant un per un tots els seus propis companys per veure qui havia donat suport a la república, qui havia estat involucrat en temes de guerra i qui era fi al nou règim.
0: I escolta, com va acabar tot aquest calvari?
5: En total, el Tribunal de Depuració va condemnar 21 persones per simpatitzar amb la República o pel simple fet de ser catalanistes. I aquí, quan et condemnaven, doncs hi havia diverses sancions que podien anar des de no poder treballar durant una temporada, podia ser un any de suspensió. Suspensió de sou i feina, evidentment, i per tant tu t'havies de buscar la vida allà on fos. Però és que hi va haver-hi 4 casos de persones que van ser expulsades definitivament i que no van poder tornar a exercir la professió. O sigui, imagineu-vos, ara vosaltres i jo mateix que estem fent aquesta feina, no?, i que ens agrada tantíssim i que la gaudim tant, sí. Doncs pel fet d'estar vinculats doncs, a les nostres ideologies o per haver-nos posicionat, doncs, ser expulsats. De fet, deixeu-me dir els noms. Manuel Bondia Sorribes, l'escriptor Joan Alavedra Seguranyes, el professor Artur Balot Vigues, que era l'encarregat de fer les classes de català al programa de Toreschi, perquè ja us podeu imaginar que el català va ser perseguit, i els que l'ensenyaven doncs també, i l'actriu i periodista Rosa Cotó Xireu, que era l'encarregada de fer en llengua catalana, de fet va ser la primera locutora que ho va fer, l'informatiu cultural de la ràdio durant la guerra. I doncs per tots ells, per tots aquests 4, la ràdio es va acabar. I em sembla que és de justícia, ara que commemorem els 90 anys d'aquella atrocitat, també tenir-los a present a tots plegats.
0: Deixeu-me saludar també el Xavier Sánchez, que és qui s'ha encarregat de digitalitzar tots aquests fragments perquè

0: És el volum. Per què és important que tota la ràdio tingui un arxiu i, a més, una com Ràdio Barcelona?
1: Per una emissora de ràdio és important tenir un arxiu sonor perquè al final és el seu patrimoni, és allà on queden registrat els seus programes, la veu dels seus locutors i locutores, i també és un testimoni de cada època, de l'evolució de la societat de la qual forma part aquesta emissora. I més en el cas d'una emissora com Ràdio Barcelona, pel fet de que va ser la primera de Catalunya i d'Espanya i que des dels primers anys va tenir consciència de la seva transcendència i servei al país.
0: I com van quedar enregistrats tots aquests documents durant tots aquests anys?
1: L'enregistrament d'arxius els primers anys de vida de la ràdio eren tècnicament molt complicats. Eren cars i s'enregistraven amb uns aparells que tenien molt poca durabilitat, com ara eren els discos de pedra o els cilindres de cera. Per això, els pocs testimonis que es conserven de l'època provenen majoritàriament de l'àudio de pel·lícules, de documentals del moment. Malauradament, s'han perdut molts enregistraments per culpa d'aquesta poca durabilitat, tot i la tasca realitzada per la Filmoteca de Catalunya o la Filmoteca Nacional en la recerca i recuperació d'aquest material. I aquí el paper conservador de Ràdio Barcelona també ha estat molt important i transcendent.
0: I escolta, n'hi ha més? O sigui, se sap per què no es van guardar?
1: La ràdio va jugar un paper molt important durant els anys de la República, aconseguint una majoria d'edat com a mitjà d'informació i no només com a mitjà d'entreteniment, que és tal com va néixer als anys 20. Però durant la Guerra Civil, a més, es va convertir en una eina de propaganda pels dos bàndols. Això demostra, per exemple, el fet que la Generalitat va fer-se càrrec de les dues emissores catalanes, de Ràdio Barcelona i de Ràdio Associació, i va posar un responsable polític al capdavant de les dues. O la creació a Burgos, per part del bàndol nacional, de Ràdio Nacional d'Espanya el 1938. Un cop acabada la guerra, les dues emissores catalanes van ser obligades a canviar el seu nom pel de Ràdio Espanya de Barcelona 1 i 2. El fet de formar part del grup Unión Radio va permetre a Ràdio Barcelona recuperar el seu nom l'any 1941, quan Unión Radio va ser transformada en la Societat Espanyola de Radiodifusión, o sigui, en la SER. La programació va canviar completament. Es va prohibir donar informació i les emissores estaven obligades a connectar-se amb els butlletins informatius de Ràdio Nacional. Sintonies populars catalanes, com l'indicatiu de la Pastoreta, van desaparèixer i es van recuperar les campanades de la catedral per donar les senyals horàries. El rest del rosari o emissions de misses es van generalitzar, però també es van recuperar els quadres d'actors ben aviat. I en anys tan complicats com els de finals dels 40 o principis dels 50, un de cada quatre radioteatres es feia ja en català. Durant aquests anys, curiosament, es va viure una època daurada de la ràdio amb grans programes d'entreteniment, programes infantils o consultoris per la dona, tot i que, això sí, sota el prisma de la moral franquista. La informació no es recuperarà fins als anys 70 i no es consolidarà fins la transició al règim democràtic.
0: Doncs escolteu, Xavier Carmeniu i Xavier Sánchez, moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon estiu. També moltes gràcies a Miquel Gioli i la Laia Massaguer per tota aquesta informació i aquest recull, perquè és veritat que tirar enrere i buscar tots aquests arxius porta feina, però és feina molt ben feta. Uns anuncis i de seguida parlem un dia més d'aquesta amnistia, de les seves derivades, i ho fem amb dues veus molt interessants.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
3: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de l'equip del que t'hi jugues amb Sique Rodríguez al capdavant. Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona, Espanya-Argentina. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live.

0: Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat.
1: 5 minuts i 9:45 del matí.
2: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat i avui ha estat avalada a la repressió de l'Estat.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
4: Y en un día como hoy, conviene recordar, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
5: Volem que Carles Puigdemont, que Toni Comín, Lluís Puig puguen tornar a casa el més ràpid possible.
6: El retorno de Puigdemont pondria al primer lugar al Tribunal Supremo i en segon lugar, de rebote, al Tribunal Constitucional en una situació de tener que decidir.
7: El principal escollo en este momento es que el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que sí, que él aplica la ley de amnistía, pero que la manera en que él la interpreta no cubre los delitos que cometieron ni Puigdemont ni Junqueras.
8: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dit que és compatible amb el dret comunitari. En altres paraules, que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea ni contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per la qual s'havia demanat que es pronunciés el Tribunal Europeu. Recordem que la justícia espanyola, fins ara, s'havia agafat a aquestes despeses del referèndum i del procés per no aplicar la llei d'amnistia fins ara. D'aquesta manera, l'escenari que s'obre ara passa d'una banda pel Tribunal Constitucional i l'última paraula la tindrà el Suprem. Puigdemont i els altres exconsellers van portar al Tribunal Constitucional la negativa del Suprem a aplicar-los aquesta llei d'amnistia en considerar que sí que hi va haver lucre personal, una de les excepcions previstes a la norma per evitar que se'n poguessin beneficiar les persones encausades per corrupció. El Constitucional esperava la decisió dels tribunals europeus per emetre el seu veredicte sobre la negativa del Suprem. El Suprem, per la seva banda, s'ha negat, com dèiem, a aplicar l'amnistia als líders del procés amb l'argument que el delicte de malversació que se'ls imputa va comportar un benefici patrimonial personal. I també hi ha una trentena dels càrrecs afectats per la causa del Tribunal de Comptes, que reclama les despeses del referèndum. I ara es podrien desbloquejar els casos que afecten polítics, com Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i també els condemnats per inhabilitació, com Junqueras, Turull, Bassa, Romeva, a qui se'ls va denegar l'amnistia per aquest delicte de malversació que dèiem. L'altra sentència, la del cas de l'Audiència Nacional dels CDRs, pendents de judici, afecta una dotzena de membres per un delicte, com dèiem, de terrorisme. Ara el TJUE diu que se'ls pot amnistia perquè no contradiu la lluita antiterrorista terrorista a Europa. Per posar-hi llum, per entendre què ha de passar, quins són els escenaris que es poden obrir, podem saludar a aquesta hora, d'una banda, el Xavier Vidal Folk. Ell és periodista del País, va ser també corresponsal a Brussel·les uns anys. Bon dia, Xavier Vidal Folk, què tal?
9: Hola, bon dia, com esteu?
1: Encantada de saludar-te.
9: Igualment.
1: I també puc saludar en Jordi Nieva, jurista, catedràtic de Dret Processal de la UB. Què tal, Jordi? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Encantada de tenir-vos a tots dos avui aquí per posar-hi una mica més de llum. És veritat que hi va ser un dia intens, però escolta, també ara que hem pogut, no?, reposar-ho, doncs, ostres, intentar entendre aquestes conseqüències i cap on anirem. M'agradaria per això preguntar-vos d'entrada si era esperable un pronunciament tan clar per part del Tribunal. Xavier, fem Xavier i Jordi després.
11: Hi havia bastants indicis, em sembla, de que això seria així, perquè l'advocat general, que és el, per entendre'ns, el que fa el primer dictamen indicatiu que serveix de guia i base al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en aquest cas s'ha reunit en gran sala, és a dir, en sala de 15 magistrats, no la sala normal, que són de 3 a 5, per tant, se li dona gran importància i, per tant, és molt solemne, doncs aquest informe, aquest dictamen de l'advocat general ja havia estat, diguem-ne, molt positiu, denegant totes les presumptes causes d'incompatibilitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu. I a més, era també bastant previsible, perquè aquest advocat general és un advocat general molt prestigiat. Va ser abans president del Tribunal Europeu de Drets Humans, que és un càrrec molt important en el sistema judicial paneuropeu, ja no en aquest cas de la Unió Europea, sinó paneuropeu.
1: Mm-hmm. Jordi.
10: A veure, la sentència era completament previsible per qualsevol que conegui el dret europeu, perquè, home, perquè s'entengui clarament, el Tribunal de Justícia no podia dir que l'amnistia no és aplicable a Europa, perquè la majoria de països, per no dir tots, d'una manera o d'una altra, tenen aquesta institució amb els seus ordenaments, i clar, i dir que l'amnistia era contra el dret europeu hagués estat un escàndol, no? Per tant, vull dir, si parlem només de previsibilitat, això era així. Només, doncs, la prudència ens va impedir de dir-ho, però vaja, vull dir, havia de ser d'aquesta manera.
1: Aquesta hora...
9: Efectivament, efectivament.
1: Digues, Xavier.
9: No, efectivament, estic molt d'acord amb el professor Niva, sí.
1: Aquesta hora anava a dir que està en marxa precisament, tenim Oriol Junqueras compareixent. Judit Casellas, que ho estàs seguint ara mateix, no sé si s'ha pronunciat ja sobre l'amnistia o encara no, no ha dit res. Espera, que no tens el micròfon encès de la Judit Casellas. Si el podem encendre, sisplau, Tomàs. Ja se digues.
12: Doncs just ara mateix està parlant sobre l'amnistia. Laura ha començat fent una al·lusió al creixement de l'extrema dreta a Catalunya en referència a Aliança Catalana, però ara mateix sí que està parlant sobre l'amnistia. No sé si el podem escoltar en directe.
1: Crec que no sé si tenim el link, no encara. Val, doncs quan el tinguem el podrem escoltar aquí a l'antena. Però em anava bé parlar de Junqueras, perquè ara us ho pregunto vosaltres també, Xavier i Jordi, que tant Esquerra com Junts van celebrar aquesta sentència, van reclamar als tribunals que facin cas des de ja mateix aquesta llei, que no triguin. La pilota, per tant, la tenim al taulat dels tribunals espanyols. Però m'agradaria saber, Jordi i Neva, de quins tempos estem parlant? Perquè, clar, el Constitucional no sembla que abans de la tardor hagi de resoldre res.
10: Clar, aquí per parlar de tempos, doncs, cal tenir fons dintre d'aquests tribunals, i jo acostumo a renunciar a utilitzar aquestes fonts perquè al final són filtracions sobre el que pensa fer el tribunal. En tot cas, sí, s'han de respectar les normes jurídiques, els tempos, els temps haurien de ser ràpids, no? En el cas del Tribunal Constitucional podríem parlar, doncs, després de l'estiu, amb una data inconcreta, però abans de finals d'any, i en el cas del Tribunal Suprem, doncs, quan ho vulguin considerar, perquè realment un tribunal pot anar més lent o més ràpid en funció del que pugui decidir. A més, el Tribunal Suprem no és un tribunal que tingui una agenda tan sumament complicada com la de la resta de tribunals de primera instància o de segona instància, que sí que tenen, doncs, un ritme de casos, no? En el Tribunal Suprem, doncs, poden fer de més i de menys, per exemple, com van fer amb el cas d'Avalos, no? Per celebrar un judici d'una manera molt, molt ràpida. Per tant, si li volen donar prioritat a aquesta qüestió, i aquesta qüestió evidentment la té, perquè un pronunciament en gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre una llei que ha condicionat políticament, doncs, la vida d'aquest país durant aquests 3 anys, doncs, és que no és qualsevol cosa. Per tant, doncs, seria d'esperar un pronunciament ràpid. Ja veurem aviam al final què passa, evidentment. Clar.
1: Sí, sí, bé, clar, això que dèiem, el Suprem no té pas pressa. Xavier Vidal, no sé què hi diries tu.
11: Home, jo crec que el Tribunal Suprem, estant d'acord amb el que diu en Jordi, el Tribunal Suprem hauria de tenir en compte, diguem-ne, el caràcter aclaparador dels dos grans tribunals, en els quals ha arribat aquesta llei d'amnistia. L'any passat, amb la sentència del Tribunal Constitucional. 2, ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 1, el màxim controlador de la constitucionalitat de la constitucionalitat de les lleis espanyoles. I l'altre, el màxim organisme per considerar si aquestes lleis espanyoles, a part d'acord amb la Constitució espanyola, estan d'acord amb els tractats europeus i amb les directives europees, com ara la directiva contra el terrorisme. Per tant, això són dos pronunciaments, un més l'altre, el conjunt de tots dos, que són aclaparadors. Mm. Són aclaparadors perquè, diguem, el Tribunal Constitucional ja va dir que l'amnistia no suposava la Constitució, no era una autoamnistia, no violava els principis de seguretat jurídica, de tutela judicial, d'igualtat de tracte. S'havia parlat tant de que era la desigualtat amb els indepes i amb els catalans en general. I ara, a més, diguem-ne, diu el Tribunal Europeu que no hi ha malversació a efectes europeus, que no afecta els interessos de la Unió, que no afecta la tutela judicial efectiva, que no afecta la seguretat jurídica, i encara diu més, valida, fa seu, diguem-ne, l'objectiu de la llei d'amnistia, en el sentit de que pretenia, el seu objectiu era la d'aconseguir un escenari de reconciliació i, per tant, de reducció de les tensions institucionals i polítiques. És a dir, és el marc i les disposicions concretes dels dos tribunals són tan aclaparadores a favor de la llei d'amnistia i tan deslegitimadores de tots els arguments que se'ls hi han posat, incluïts els d'alguns tribunals espanyols, com ara el Suprem, que es va negar a aplicar l'amnistia justament pel tema de la malversació a 7 dels dirigents del procés, doncs són tan aclaparadors que, efectivament, el Tribunal Suprem només té una sortida digna, des del meu punt de vista, sempre respectuós, que és, diguem-ne, de treure la puteta de la galleda i reconèixer que aquests dos grans tribunals superiors orgànicament amb ell, diguem, doncs tenen la raó i han de complir d'una vegada amb el que ha disposat el legislatiu i no continuar en situació de rebel·lia funambulesca.
1: Però això a dia d'avui ho veus factible que passi, o ara mateix estem en una situació que el Suprem pinta que no anirà cap aquí? Perquè les fonts nosaltres ens deien del Suprem precisament que no, que es mantindrien el seu posicionament inicial.
11: Bé...
1: Ui, hem tingut algun problema.
11: Jo suposo que els tribunals, diguem... Perdó?
1: No, que hem tingut un petit, sí, hi ha un petit retard del... Sí, sí, exacte, ara ja et sentim, ara ja pots parlar, ja.
11: No, jo crec que els tribunals fonamentalment apliquen la llei, però han de saber també en quin escenari l'apliquen. I no, els tribunals apliquen la llei i apliquen el principi de jerarquia en la interpretació de la llei. I fora d'això, deixen de tenir... Si no compleix...
1: Estem tenint aquests problemes ara mateix, el tornem a connectar de seguida en Xavier. Mentrestant, us dèiem, ara quan passen, són les 9:37 minuts del matí, tenim en marxa aquest esmorzar informatiu d'Oriol Junqueras des de Madrid, que podem escoltar en directe.
13: De Catalunya aplicar l'amnistia sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al president Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Oriol Junqueras. Es urgente que después de casi 10 años cerremos definitivamente esta carpeta. Nosotros no queremos hablar de represión, o tal vez dicho de un modo más preciso, no queremos tener que hablar solo de represión. Preferiríamos no tener que hablar en absoluto de represión. Nosotros queremos hablar de democracia, queremos hablar de derechos, hablar de la preservación de la lengua catalana, del acceso a la vivienda, del transporte público, de la gestión de rodalías, de cómo financiamos escuelas y hospitales, de la necesidad de construir una economía más justa, una prosperidad compartida, de cómo defendemos a las clases trabajadoras y a las clases medias de nuestra sociedad, de la igualdad entre hombres y mujeres, de cómo nos preparamos como sociedad ante un mundo cada vez más incierto. Y queremos hablar, evidentemente, del futuro político de nuestro país. Queremos liberarnos de las esposas que nos imponen y queremos actuar con plena capacidad política para todas las personas y las organizaciones. Queremos hablar de la lucha contra la corrupción, decía. Una corrupción que en el Estado español es sistémica.
1: Que llegó... Seguirem actualitzant-vos de tot el que pugui dir l'Oriol Junqueras al llarg d'aquest esmorzar. Jordi Nieva, vaig amb tu per preguntar-te, en el cas d'Oriol Junqueras, en el cas de Raül Romeva, què passa amb aquests casos? Què passa amb Esquerra Republicana, amb els dirigents d'Esquerra, a partir d'ara?
10: No, exactament el mateix que amb la resta. És a dir, aquí no hi ha diferències. A veure, és que hi ha un punt d'una de les sentències, de la sentència més llarga, que és el punt fonamental, és el punt 119, que diu clarament que, que els tribunals espanyols el que han de fer és aplicar la llei directament, dictant una resolució d'extinció de la responsabilitat sense valorar les al·legacions ni les proves exculpatòries, és a dir, sense fer el que ha fet fins ara el Tribunal Suprem, que bàsicament és revalorar tot el delicte de malversació en sentit contrari del que ho havia fet quan va dictar la seva sentència i dir que no, que la malversació en aquest cas doncs havia provocat un enriquiment i que per tant doncs això no era amnistiable. Justament el que està dient el tribunal, però molt clarament, perquè amb el mateix paràgraf ho diu dues vegades, és això que estic dient jo. Per tant, és que no hi ha marge de maniobra.
1: I una pregunta, em crec que s'ha incorporat ja en Xavier Vidal-Folch. Què tal, Xavier? Que havíem tingut alguns problemes tècnics, però crec que ja està tot. Us volia preguntar també, pels jutjats que tenen pendents d'aplicar l'amnistia, ara ho han de fer ja des de ja o s'han d'esperar o es volen esperar al Constitucional? No sé si Jordi, potser, i després
10: Sabíem. És el mateix. Vull dir, és que no hi ha cap marge. És a dir, aquest punt 119, insisteixo, de la sentència, és el que s'ha de dir amb més claretat. És que, o sigui, sí, sigui un tribunal de primera instància, sigui el Tribunal de Comptes, sigui el tribunal que sigui, incompleix el que diu aquest paràgraf, està manifestant una rebel·lia contra el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I això és inacceptable en termes de, no de respecte institucional, en termes d'estat de dret, en termes de respecte per l'organització internacional a la que pertanyem, que és la Unió Europea. És a dir, això que s'està dient de, bueno, ara els tribunals han de mirar-ho, aviam, com ho apliquen, no, si és que no et deixa marge. T'està dient directament el que has de fer, has de dictar una resolució d'extinció de la responsabilitat sense valorar al·legacions ni proves exculpatòries. Per tant, has d'aplicar la llei. Punt. Que per una altra banda, vull dir, fora de consideracions polítiques, és l'única cosa lògica des del punt de vista jurídic.
1: Xavier Vidal-Folch.
11: Això no només és així, sinó que la pròpia sentència del Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recorda el principi de primacia, de prioritat, de prevalència del dret comunitari sobre els drets nacionals, particularment en les qüestions que tenen que veure amb el dret comunitari, no? I, per tant, aquesta rebel·lia, diguem-ne, tindria... Jo no puc creure que ara el Suprem, fins i tot amb sales tan viscoses com la sala segon del Suprem, que és la sala penal, la sala que va condemnar i després, en fi, ha fet tot el possible per impedir l'aplicació de la llei, no puc creure que aquesta vegada, diguem-ne, es declari en rebel·lia contra el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè estaria incomplint, per suposat, els tractats europeus, però també la Constitució espanyola, perquè els tractats europeus, diguem-ne, estan dintre de la Constitució espanyola, són font directa del dret espanyol, són dret espanyol, en realitat, i s'han de complir. I punto. I no, jo no veig com el Tribunal Suprem es podria convertir en una qüestió així, en un organisme de tipus soviètic, no? Com va passar, diguem-ne, en algun moment a Polònia o a Hongria, no?
1: Em queden poquets minuts, però m'agradaria acabar amb una reflexió final que em féssiu tots dos, i és si creieu que aquesta sentència ens acosta més a aquest punt, a un punt potser final d'etapa, o si simplement estem obrint un altre escenari ara amb el TC i amb el Suprem a la vista. Començo amb en Jordi Nieves, després en Xavier Vidal-Folch.
10: Home, diria que això depèn del que volia fer el Tribunal Suprem, si vol entrar en aquest espai de rebel·lia evident, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que deia en Xavier Vidal-Folch, molt correctament, o bé, doncs, vol fer el que li ordena la normativa de fer, que és complir aquesta sentència sense matisos. Si això és així, això s'ha acabat. És a dir, tot el tema judicial amb la qüestió de 2017 doncs s'haurà acabat. Si no, doncs continuarem el temps que duria aquesta rebel·lia, però compte, a costa de tenir un problema institucional enorme, a costa de reconèixer que a Espanya les resolucions judicials de la Unió Europea es compleixen segons i com, a costa d'alterar el nostre sistema jurídic. Vull dir, és que no és qualsevol cosa el que estic dient, és molt seriós, i tant de bo no passi.
1: Xavier Vidal-Folk.
11: I jo, per anar una cosa una mica més micro, perquè estan d'acord amb tot el que ha explicat el professor Nieva, m'agradaria remarcar que aquesta sentència representa una, el que podríem dir, un varapalo, una garrotada a la pròpia sentència condemnatòria del Tribunal Suprem. Ell ha de fer, diguem-ne, una marxa enrere sobre la seva sentència, perquè aquella condemna excessiva en els dirigents del procés, independentment de la valoració que cadascú pugui fer, diguem-ne, a favor, en contra o mig pensionista del procés, independentment d'això, va fer servir un tipus delictiu per apujar la condemna per sedició. I aquest va ser el de malversació o malbaratament de cabals públics. Uh-huh. I no només va fer-lo servir per augmentar la pena pujant-la d'una forma desproporcionada, sinó que, a més, va utilitzar aquest presumpte delicte. I dic presumpta perquè ara el Tribunal Europeu ens indica que no va haver-la, des de luego, evidentment, a nivell europeu, va servir també com a coartada, dic, per denegar l'aplicació de l'amnistia. Uh-huh. Per tant, el Tribunal Suprem ha d'acceptar en la seva totalitat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Sí.
11: I no només l'has d'acceptar, l'única manera que té que fer és, diguem-ne, fer marxa enrere i fer un reconeixement de facto de fer marxa enrere, per exemple, amb les ordres de detenció i amb la no aplicació de l'amnistia. No. Això què vol dir? Vol dir que ha de fer un cert esforç intel·lectual important, hi ha jutges molt, molt capacitats en aquesta sala, al mateix temps que jutges molt més esbiaixats. Però aquesta marxa enrere, aquesta, per dir-ho així, autocrítica pràctica, l'haurien de portar a terme també tots aquells altres tribunals, altres jutges que es van plantar d'una forma sediciosa contra l'aplicació de l'amnistia, i tots aquells partits i grups de dreta i d'ultradreta que van incitar la gent a sortir al carrer, en alguns casos violentament, com l'Esperanza Aguirre, davant de la seu del PSOE.
1: Xavier Vidal-Folk, doncs, i Jordi Neu, perdoneu.
11: Haurien de fer marxa enrere, efectivament.
1: Xavier Vidal-Folk, periodista, Jordi Neu, jurista, moltíssimes gràcies a tots dos.
11: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Que vagi bé.
11: Adéu. Adéu.
14: ¿Formar una familia o no? ¿Decidir ara o esperar? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
15: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: I arribarem a les 10 ben acompanyades aquí a l'estudi de la Júlia Bacardit. Júlia, com estàs i benvinguda?
1: Moltes gràcies per convidar-me, estic fantàsticament. He vingut aquí per portar-vos, bé, algunes recomanacions literàries, musicals, una miqueta de cultura per fer que l'estiu...
0: Cultura, a l'Aquí Catalunya, clar que sí. A més, sent avui, que també ve de gust, escoltar des de música, llegir, totes les propostes que portis són benvingudes. Ens esperen 7 setmanes per endavant, aquesta és una, 6 més. Per tant, hi haurà propostes, no? Hi haurà una mica de tots els pals dins la cultura. I avui, amb què volies començar, Júlia?
1: Jo avui volia començar amb un tema que és que fa 30 anys de la novel·la La broma infinita, de l'escriptor nord-americà David Foster Wallace, potser un dels escriptors més influents dels últims anys, que té molt bona fama i té certa mala fama, perquè això ja se sap que quan fas una cosa bé o tens èxit et surten els haters, és inevitable, no?
0: Vale.
1: I bé, aquesta novel·la és important i ja fa 30 anys que es va fer, i David Foster Wallace, en realitat, bé, suposo que també el mite es va engrandir perquè és un home que es va morir, es va suïcidar el 2008 quan tenia 46 anys. I també és una miqueta curiosa la història del seu suïcidi, perquè era un home depressiu i justament es va morir poc abans d'adonar-se que en realitat potser era prou feliç per deixar les pastilles antidepressives. Tenia parella, les coses li anaven bé i va dir: deixaré les pastilles, jo crec que sóc capaç de viure sense elles. Però la depressió va tornar amb força i David Foster Wallace, l'autor de La broma infinita, aquesta gran novel·la de més de 1.000 pàgines,
0: més
1: es
0: de
1: va
0: mil
1: acabar
0: pàgines.
1: Suïcidant. Sí.
0: Més de 1.000 pàgines. Clar, això ens hem d'imaginar un llibre d'aquests de totxos, dels grossos.
1: Clar, però precisament per això, per ser un llibre tan totxo, té també aquesta... té una mica de mala fama, perquè hi ha aquesta veneració de llegir-se La broma infinita com un símbol d'estatus, com una cosa tan... Es veu gairebé com una cosa presumptuosa, no? Et ve la pregunta: qui s'ha acabat de veritat la novel·la La broma infinita de David Foster Wallace?
0: Algú que té molt de temps, també et diré, perquè clar, penso 1.000 pàgines. A més, és un llibre complicat, crec.
1: És un llibre complicat. És un llibre complicat a nivell de vocabulari i se l'ha acusat una miqueta de ser el llibre dels homes que fan veure que llegeixen, sobretot.
0: M'encanta aquest.
1: Sí, sí. De fet, hi ha una broma en una pel·lícula de la directora Emerald Fennell, que és la directora de Barbie i d'aquests Sims borrascosos.
0: Sí.
1: Promising Young Woman. La protagonista es troba amb un personatge així, no gaire positiu, no? Un home que té bastantes red flags o banderes vermelles, que li diu: has de llegir els assajos de David Foster Wallace, no? I aquesta cosa de... si vas a coneixes un home i té La broma infinita i te l'exhibeix... és davant d'un pseudo... És un intel·lectual de veritat, és un pseudo intel·lectual, un estafador... Costa de saber, costa de...
0: Interessant, però escolta, de què va la broma infinita? Perquè, clar, 1.000 pàgines, penses, o és una història molt llarga, on són moltes de barrejades, quina és la trama?
1: A veure, clar, hi ha molts personatges, però els dos grans temes de la broma infinita són, per una banda, l'addicció, i per l'altra, l'ambició.
0: Vale.
1: No? L'argument es desenvolupa en un centre de recuperació per drogadictes i a una escola de tennis d'alt nivell, no? I anem saltant d'un espai a l'altre. Foster Wallace era un gran aficionat al tennis, de fet té tot un assaig en què teoritza sobre l'estil del tennis de Rafa Nadal i de Roger Federer. Sí, gairebé com si ho porten a un nivell transcendental, gairebé com si fossin dues maneres d'entendre el món, no? I bé, jo trobo que és interessant això de l'ambició i l'addicció, tractar aquests dos temes en una sola novel·la, perquè crec que en el fons batega, darrere de les dues coses, batega una mateixa intranquil·litat, no? Que és la necessitat de dopamina. Que aquesta novel·la té 30 anys, és del 1996, però que crec que no ha passat gens de moda en aquest sentit, perquè som addictes a internet, tots nosaltres, no? I els últims temps la cosa aquesta de l'ambició de ser el millor, el més ric, de ser famós, no? Això, per posar un exemple banal d'aquests dos temes, que crec que estan molt vigents avui.
0: Clar, exacte, és una novel·la que realment ens ressonarà molt si la llegim, si tenim el temps per llegir-la.
1: Si tenim el temps per llegir-la i si fem l'esforç, perquè es veu que sí que a nivell de vocabulari és una miqueta complicada, vull dir, ho va fer amb un diccionari a la mà.
0: Uf, o sigui que vol dir que aquest llibre és d'aquests que has d'agafar paper i boli al costat, segurament, i anar apuntant i anar buscant coses, eh?
1: Bé, també és molt divertida, eh? Vull dir, tampoc és una cosa... com molt profunda, en un sentit de dir: oh, què m'està dient ara? Però sí que, clar, és un repte. Llegir David Foster Wallace, en general, és un repte que surt a compte. El problema és que, clar, són 1.000 pàgines, no? I, clar, de fons, en aquest tema de l'ambició i de l'addicció i d'aquesta intranquil·litat, hi ha un dels temes que més obsessionava David Foster Wallace, que és, en el fons, la solitud. La sensació d'estar...
0: Home, gran tema també en la literatura, aquest.
1: Clar, és un gran tema, no? Perquè sovint es parla de l'amor com a gran tema o de la mort com a gran tema, però potser la solitud és un dels temes... La solitud radical, de fons, no? Perquè tu pots estar acompanyat fins i tot i sentir-te sol. I els personatges de La broma infinita, tant els addictes com els tenistes ambiciosos, sempre tenen aquesta, no?, aquest baix continu de fons, no? I és un tema molt central en l'obra de Foster Wallace.
0: Però escolta una cosa, per començar... Tu te l'has llegit, aquest?
1: Jo no he començat... Jo tinc La broma infinita, vale, o sigui, jo sóc com aquests homes que tenen... Jo sóc aquest home, d'acord? Sóc ell.
0: Tenim La broma a casa, de moment
1: l'hem començada.
0: I jo et volia preguntar, alguna persona que no conegui David Foster Wallace i vulgui començar-lo a llegir, potser amb aquest no és la millor idea.
1: No és la millor idea.
0: No sé quins altres llibres té, quins diries que potser són... Més assequibles.
1: Clar, jo vaig començar, jo només puc recomanar a la gent el que jo vaig fer, que és començar per Entrevistes breus amb homes repulsius, que és un llibre que em va canviar la vida. Sí, em va canviar la vida com a escriptora, com a lectora i una miqueta com a persona, gairebé, potser també perquè el vaig llegir quan era bastant jove. Són relats, i per tant això també els relats tenen la cosa aquesta de que...
0: Passen com l'aigua.
1: Passa com l'aigua i no et compromets tant a haver-ho d'acabar, no? A vegades cada relat és una cosa diferent. I en el fons també hi ha moltes persones addictes que pensen massa les coses, que són egoistes, que tenen filies sexuals cruels, no? Vull dir, clar, són entrevistes veus amb homes repulsius i llavors vas veient com tot aquest catàleg, no?
0: Però aquests homes repulsius que hi ha, per exemple? Hitler?
1: No. Són persones corrents. Però senzillament, com ell et posa el focus... De fet, hi ha una persona deprimida, és fortíssim. La persona deprimida que té com tota una xarxa d'amigues a qui contacta quan està deprimida, no?
0: Val.
1: I acabes sufocant-te, perquè, clar, sempre té la necessitat constant d'estar explicant la seva depressió a diferents amigues.
0: Val, ho entenc.
1: No? Però sempre és molt bo amb el punt de vista psicològic, amb l'estil. De fet, una de les coses més importants de David Foster Wallace és l'estil. No només el bon ull que té psicològic i els temes que tracta, sinó aquesta sensació ple de notes a peus de pàgina, interseccions, sensació de saturació, però tampoc sense que sigui la típica novel·la postmoderna en el sentit de no s'entén res. No, s'entén. Però és un estil que un cop el veus et marca, no?
0: Entenc. Escolta, ara que estem més a les portes de l'estiu, en plen estiu ara mateix, algun llibre una mica més estiuenc d'aquest tipus, d'en David?
1: Sí, de fet, clar, l'estiu és època de vacances, no tothom té vacances, evidentment, i de fet, si no tens vacances, un bon llibre per llegir aquest estiu és alguna cosa suposadament divertida que no tornaré a fer, en què David Foster Wallace...
0: El títol ja és boníssim, t'he de dir.
1: El títol és boníssim.
0: Jo soc bastant fan de tots aquests llibres que tenen aquestes entrades, no? Està bé.
1: Sí, bueno, també és veritat que, clar, ja t'explica de què va, no? És com Entrevistes breus amb homes repulsius. I això és, doncs, David Foster Wallace que va a un creuer. I aquest sí que és un llibre que recomano que us el llegiu, que el regaleu, perquè és molt divertit. I bé, si no esteu de vacances, sempre us podeu consolar que podria ser pitjor, podríeu estar en un creuer enorme perduts al mig del Mediterrani.
0: I aquest, per dir, és d'humor, aquest?
1: O sigui, aquest és d'humor, sí. Amb aquest riurem i no és complicat i crec que també és una bona porta d'entrada.
0: Sí, és veritat que en David Foster Wallace, pel que sé, pel que he pogut anar llegint mínimament, és que té una taca grossa, perquè, o sigui, no com a autor, sinó com a home. Què li passa en aquest?
1: Jo això he de dir que no ho sabia quan vaig llegir-lo, quan el vaig conèixer com a autor, i és que, bé, sí que quan ell es va morir el 2008...
0: És que és la típica aquesta, eh? Coneixes l'autor primer pels llibres, després descobreixes la persona.
1: Quan ja és massa tard, quan ja estàs enganxada. Això sempre passa, també, en les relacions amoroses, no passa res. Clar, el que va passar quan David Foster Wallace es va morir el 2008 és que la seva exparella, Mary Carr, autora del llibre El club dels mentiders, ella havia estat amb ell als anys 90, que és justament quan David Foster Wallace escriu i publica Entrevistes breus amb homes repulsius, i el que va dir Mary Carr un cop Foster Wallace havia mort és que la seva relació va ser bastant abusiva, que David Foster Wallace era gelós, controlador, que va llançar una taula de cafè a terra en una discussió, que quan ella va intentar tallar amb ell, David Foster Wallace va perseguir-la. I clar, tot això arriba en un moment de plena veneració per l'obra de Foster Wallace, perquè, com dic, és un escriptor molt influent, és un escriptor d'escriptors, per tant, molts altres escriptors l'han imitat, no?
0: I la Mary Carr va ser l'última dona que va tenir?
1: No. Quan va morir el 2008, que no, jo he dit, era un home que era feliç en aquell moment, va dir, ostres, ara podria treure'm les pastilles antidepressives, David Foster Wallace tenia una relació amb una altra dona, Karen L. Green, amb qui s'havia casat 4 anys abans, el 2004. I Karen L. Green, bé, sembla que aquesta relació va ser una mica millor, però sí que ella, la Karen L. Green, la viuda, va dir, va parlar de les dificultats de conviure amb algú amb una depressió tan gran com la que tenia David Foster Wallace, no? Però vaja...
0: Per anar acabant, perquè se'ns acaba el temps, més enllà de la figura de David Foster Wallace, que la quedem, queda apuntadíssima, vull dir que recomanacions fetes, que tothom que pugui...
1: Potser no comenceu per la broma, però...
0: No, no cal per la broma, però...
1: Jo la llegiré, jo la llegiré, perquè això de parlar
0: et
1: del que compromet, no has llegit,
0: ja,
1: jo em comprometo.
0: Ja. Bé, no et preocupis, tampoc farem un examen a finals d'estiu de dir, te l'has llegit ja?
1: Te l'hauries de llegir tu també per fer l'examen.
0: Exacte, ja veus. Yeah. No, no sé si em podré. Però bé, anava a dir, ens has portat una cançó.

0: què estem escoltant?
1: Estem escoltant White Mary. És el nom artístic de Bianca Scoccia d'Abruzzi, que bé, és una italiana formada en el jazz, molt influïda per la tradició italiana, que es va donar a conèixer en un antre de Milà, tancat per la pandèmia, i l'he escollit perquè aquesta cançó que es diu Ti dirò em té obsessionada tot aquest estiu, i a més, White Mary vindrà a la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic.
0: Ah, mira... O sigui, t'hi veurem a tu també allà.
1: M'agradaria anar-hi, perquè a més crec que enllaça una miqueta amb això que deia del tema de la solitud per Foster Wallace. Ella una miqueta, la seva música és electrònica, però té un punt nostàlgic. Diu que hi ha poques coses que ens aïllin tant com estar en una sala de música plena de gent en trance, ballant, però en el fons sense poder parlar entre nosaltres, perquè estem, no?, encaparrats amb els nostres records, amb les nostres coses, no? Mm-hmm. I ho gaudim, però tot i així estem tancats en nosaltres mateixos. I crec que és un artista molt original i que m'ha fet com reprendre aquest amor per l'electrònica, que a vegades...
0: Pot ser un gènere que potser dius, ui, no sé si m'entrarà, però és veritat que sona molt bé.
1: Sona molt bé.
0: Júlia Bacardit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí a Catalunya i per totes les setmanes que vindran.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el racó de pensar del Miqui Núñez i la Lourdes Lancho en temporada regular a l'Aquí Catalunya, els casaments i un missatge per recuperar les bodegues de tota la vida. També amb el doctor Pedrós parlem de com ha anat la percepció de la salut mental. Nosaltres tornem demà a les 8. Que vagi bé.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. I Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Passen 5 minuts a les 10 del matí. És moment d'obrir el racó de pensar i ho fem saludant al Miqui Núñez. Què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I la Lourdes Lancho.
4: Bon dia, si es pot dir bon dia.
3: Per què? Ui, com vens? Espera, que saludem la Lourdes. Lourdes Lancho, què tal? Bon dia.
5: Hola, estic desitjant saber què li passa al Miqui. Hola, Miqui.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
3: Què et passa, Miqui?
4: És que avui valia... Hem andat tan bé parlar del que havíem dit que havíem de parlar. També. Vull reflexionar sobre tantes coses.
3: Avui et tenim a distància, ja. Perquè, en principi, si res no ha canviat pel que ens estàs dient, avui estàs de casament, un casament que no és el teu. Que hi vas de públic, hi vas de convidat, no de protagonista.
4: Correcte, hi vaig de convidat. A més a més, sóc un dels millors amics del nòvio i té la marinera. No sé per què sóc amic seu, la veritat.
5: Aquesta veu té a veure amb la preboda?
4: Aquesta veu té a veure amb la pregoda, correcte. Epa. Però és que no, és que no té a veure
3: casat,
4: amb el que vosaltres us imagineu. No. Jo fa 3 hores estava muntant bombetes a la piscina d'un hotel.
3: Ostres. I a sobre hauràs de pagar en aquesta boda.
4: Clar, òbviament. A més, sóc un dels amics propers, per tant, he de pagar bastant. En plan, no puc pagar el cobert i ja està. No. Estic pagant amb la meva ànima i estic pagant amb el meu cor i amb la meva butxaca.
3: Però estàs profundament cabrejat. Tu li has traslladat això al teu amic?
4: Sí. Li he dit cabrejat. De fet, a tota la casa on estem ara estan dormint, perquè, òbviament, fa literalment 4 hores, 3 hores, estàvem desperts muntant coses per la boda, que és avui. Jo pensava que la preboda era una altra cosa. Jo vaig comprar ginebra i tònica, saps? Ahir a la nit, per la preboda.
3: I no, eh?
4: No, sembla que no.
3: Per tant, ara sou en una masia on se celebrarà aquest casament. Entenc que la part oficial de l'enllaç entre les dues persones ja va ser, i avui és la festa i es farà allò de falsejar una mica la cerimònia. I no sé si, aprofitant que tu ets famós, han dit, escolta, Miqui, va, fes alguna cosa per la boda, parla.
4: No. Aprofitar, no, és que clar, és que el pitjor no és això. O sigui, no he pogut utilitzar la meva carta de famós i dir, no, jo el dia de la boda ja parlaré o ja cantaré. No. Aquest cop li ha suat absolutament l'orella i ha decidit que, com era més amic que famós, havia d'ajudar-lo a muntar tota la punyetera boda. Què dius, tio? No hi ha ningú que s'encarregui d'això?
3: M'imagino que és més barat si ho feu vosaltres, no?
5: Clar.
4: Oh, clar, mà d'obra gratis.
5: I més viscut, no siguis tan negatiu, més viscut.
4: No, òbviament que no.
5: És posant-hi amor en les bombetes, no?
3: Clar,
5: estàs enroscant bombetes amb aquell carinyo.
3: Demà, que és avui, no? És avui la boda.
4: És avui.
3: Que ho diràs molt bé, quan tot vagi bé, t'emocionaràs, et caurà la llàgrimeta més fàcil quan diguis, mira aquella bombeta.
4: Exacte. Només aquelles 150 bombetes que he proscat jo a les 3 del matí, que boniques.
3: Que mira, just aquest cap de setmana, aquí alguns a l'equip, tu també, Lourdes, sí. Anem de casament també, un casament sí. Absolutament diferent del que ens estàs explicant. És un casament on tu vas i... Mm-hmm. Diguéssim que no has de posar la teva, els teus diners com habitualment passa, sinó que tu et pagues el que consumeixis. És un,
5: les begudes, no? Tinc entès.
3: Un casament sí. Que han convertit en una mena de festival de música i això que és una festa. A part, la singularitat que s'hi ha d'anar no vestit de punta en blanco, sinó vestit de xàndal.
5: I a mi això em té molt indignada, perquè no m'agraden els xàndals. No vaig mai amb xàndal. Vaig anar l'altre dia per botigues a mirar perquè, clar, els estimo molt, els nuvis, no? I és com tu amb les bombetes. Què no fas per gent que t'aprecies, no? I vaig fer una volta així mirant a veure si em comprava alguna cosa similar a un xàndal.
3: Hauria, clar...
5: No m'estan bé els xandalls. I no és que sigui posse ni res. No, o sigui, estèticament no m'està bé, això.
3: Clar, tu hauries d'anar, hauries preferit que et diguessin no, has d'anar d'etiqueta. Miqui, sí. En el teu cas no ho sé.
4: Smoking, negre.
3: Uau.
5: Veus? Escolta, potser que això... Se'ns està anant una miqueta de les mans, això, dels casaments i tot. Abans, era una cosa que anaves, et casaves, anaves després a un restaurant, feies el banquet, una festa, punto pelota, ja està. Ara, mira que el patiment d'aquest pobre noi, quina cara fa, pobret, dels preparatius. Hi ha la preboda, la boda, la postboda. Després, totes aquestes coses temàtiques i totes aquestes atraccions sí, durant sí. La celebració, que si un lloc, una barra de xutxes, una barra de no sé què, com es diu, el fotocol?
3: El fotocol, aquell, i aquell que dona voltes, no?
5: Què aquell és aquell que dona voltes?
3: Jo estic desitjant encara anar a un casament, no m'ha passat mai, però he vist que en molts casaments hi ha la plataforma aquella on tu puges i fas unes voltes i et graven, i encara no he aconseguit que em convidin a un casament on hi hagi això. Miqui, tu ho has pogut?
4: Sí, jo he estat inclús a aniversaris on hi havia això. Sí, sí, va haver una època que era supernecessari tot arreu. És divertit, la veritat, divertit. Però bueno, ara fora bromes. M'encanta que es casi el meu millor amic, que sigui feliç amb la seva parella, que ens faci vestir a tots smoking, que els amics més propers haguem d'anar a ajudar-lo. Crec que ens fa formar part també d'una cosa molt bonica. Ho dic perquè si posa la ràdio ara i es desperta i m'escolta rajant aquí. No, t'estimo, t'estimo, que ho sàpigues.
3: Que no li amarguis el casament. Per parlar de tot això, per no dir-hi només la nostra, amb les nostres experiències personals, que segur que són menys que les que ha tingut la nostra convidada que tindrem a continuació, volem saludar la Carolina Saigós. Ella és sòcia fundadora del TER, és Wedding Planner. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
3: Ens estem passant de modernos amb això de les bodes?
6: Bueno, no sé si de modernos, però potser sí que s'està convertint ja no només en una boda, sinó ja quasi en un espectacle, no? D'això, pues, dies, fires, atraccions, de tot. Sí. Que bueno, ja passa una mica els límits de l'objectiu del dia, no?
3: Una
6: però
3: bé,
6: la qüestió és divertir-se i passar-s'ho bé.
3: Una de les grans preguntes que un es fa quan el conviden en un casament i que normalment acostuma a resoldre parlant amb la resta de convidats que pugui conèixer és quanta pasta he de posar jo aquí?
6: Aquesta és la pregunta del millón i la veritat és que és molt difícil de contestar.
3: Però per això et tenim aquí.
6: Que
3: per això et tenim aquí.
6: Clar, no, exacte, però bueno, al final depèn de moltes coses, de quants convidats, quin tipus de casament és, si és pues, a un lloc on hi ha tot inclòs, o si has de pues, invertir, no, diguéssim, en portar més coses i tal. Llavors, bueno, per part de convidats, no, que deia el Miqui abans que l'estava sentint, que posa ànima i molts més diners a part del cobert i tal, pues sí, es tendeix a això. I per part dels nuvis, pues, també cada vegada es complica més la història.
3: Però hi ha una forquilla?
6: És que no te la sé dir, perquè és que de veritat que depèn de moltíssimes coses, de casar-te a un hotel o, com està fent l'amic del Miqui, llogar una casa rural per tothom, fer 3 dies de boda...
3: No, que pot ser que això acabi costant més diners... No. Que això, pot ser que això acabi costant més diners, el fet d'haver de llogar una masia, d'estar-s'hi més dies, que no pas el fet de fer un casament un dia, una tarda, una nit en un hotel, no? Mm.
6: Clar, exacte. De vegades pensem que, bueno, com que ja llogo la casa, pues ja m'estalvio, no? Tot una altra part. Però sol ser al contrari, justament, perquè a casa l'has d'equipar, saps?
4: Només vull afegir que no es casen en una casa rural, es casen en un hotel. Ah. Hi ha hagut d'anar a muntar bombetes, igual, o sigui que... I jo crec... Perdona,
6: la boda a l'hotel i la resta a la casa rural, ja està bé.
4: Exacte. He anat a diversos casaments i els meus pares, com a persones més grans que jo i tal, a mi sempre m'han dit, si és un casament en el que has d'anar tal, no sé què, no sé quantos, 150. Sí. Saps? O sigui, si ets com una persona així, 150. Llavors, després, si ets una miqueta més proper, pots arribar a 250... I després, si realment ets un amic proper com gairebé el que va més moquin al seu costat quan entri la núvia, doncs allà has d'apretar una mica més. Mira, només, saps? O sigui, gairebé el doble.
5: Abans es deia fins a pagar a cobrir cobert, no? A pagar cobert del que et convidin. Jo no sé si ens podries explicar, jo... Ara no, estic en una edat que no hi vaig a gaires casaments perquè això va per tandes, no? Per edats i això. I he anat a algun i m'ha sorprès com ha canviat, i ara ho deia, no? Tota mena de coses que s'afegeixen al que era el banquet, la celebració, la festa... Ens podries dir quines són ara mateix el top 10 de coses...
3: Els trending topics?
5: Sí, que tothom ha de demana o ha de tenir el seu casament perquè sigui un èxit.
6: Doncs, bueno, això una mica que estàveu parlant, no? Sobretot, molts o quasi tots ja no són casaments de només un dia, sinó que tens la preboda, boda, postboda, tal, que són com ja 3 dies d'esdeveniments.
5: És una boda gitana, que es deia abans, no?
6: Exacte.
3: La boda gitana.
6: Inclús a vegades deixen dies pel mig, saps? Dijous la preboda, dissabte boda, tal. Llavors és com tota una setmana.
3: Que a sobre t'has de demanar dies de festa.
6: Exacte, totalment, sí. I després, bueno, ja pel casament en si, pues, mai falta que sigui la música en directe, inclús un concert, pues, fer partícips als convidats, als capitans de taula, que vagin animant una mica també la gent, decoracions, a vegades una mica com extravagants o una mica fora de lloc, saps? Coses així que et vagin sorprenent. Crec que sobretot ara és com tot molt més experiencial que no pues, anar a seure, sopar i ja està, no? Que és una mica el que es feia abans.
3: Escolta, Carolina, quina és l'anècdota més bona que has viscut com a wedding planner que puguis compartir en directe en un programa de ràdio?
6: Home, com no sé si anècdota, però sí que coses així extravagants i que ben viure va ser tenir uns nuvis que ens van demanar un globus al casament perquè la gent pogués anar pujant i fent passejades amb globus.
3: Un globus aerostàtic?
6: Exacte, sí, sí.
5: Quina temptació a segons qui que et caigui malament de la família de tallar la corda
6: i que t'hi deixes anar.
3: Déu-n'hi-do.
6: Sí,
3: Déu-n'hi-do.
6: Sí, això va ser molt divertit, sí, sí.
3: Miqui, no sé si et queden dubtes per resoldre. Aprofita.
4: Moltíssims. Em queden moltíssims dubtes per resoldre, absolutament. A veure, una de les preguntes que crec que divideix el país és, quan tu convides algú, normalment ho fas a través d'una carta, a través d'una, no sé, com d'una web, o ara es fa amb Google Forms, o jo què sé què es fa.
3: Com vídeos. Ara la gent es grava vídeos, sí, i els envia també per WhatsApp.
4: Exacte. Hem de posar el compte corrent en aquests vídeos? Hem de posar el compte corrent en aquesta carta? Hem de posar... Sí o no? Ho dic perquè si algun dia em caso he de saber-ho, si he de posar el meu compte corrent o no. Perquè, clar, què... Ho fas fàcil, no? Mira, si vols fer un regal, fes-me aquí un ingrés i ja està. Però, d'altra manera, no ho sé. Què hem de fer? Posem el compte corrent o no?
6: Exacte. És el més fàcil, diguéssim, és el número de compte. Nosaltres el que fem és no enviar-lo a la pròpia invitació o al vídeo o el que sigui que estiguis enviant, sinó pues, ja tu li dius a la web on hi ha tota la informació del casament, de data, horaris, on és i tal, pues, ja li poses també. Si vols fer un regal, pots fer-lo aquí. Saps com
3: més subtil, clar, més subtil.
6: Exacte.
3: Miqui, que hi ha anunci.
4: Sí.
3: Que t'estàs pensant alguna cosa? Que Miqui Núñez es casa.
1: Farem rotatives.
4: No. Calma. Era viatjar molt encara, era fer molts concerts, era viure els casaments dels meus amics i sortir-ne viu. I
3: prendre nota, prendre punts, de dir, això m'agrada, això no.
4: Sí. I tant. Exacte, tal qual.
3: Doncs Carolina Saigó, sòcia fundadora de Tellery, Wedding Planner, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Gràcies.
3: Que estàvem amb les reflexions del Miqui Núñez, però Lourdes, a tu també t'han fet pensar coses aquesta setmana.
5: Sí, m'ha fet pensar perquè vaig passar per un local que m'agrada molt, un bar bodega, d'aquests que feien platets i cassoletes, i això està a Gràcia, segur que molta gent el coneix, el bar bodega Manolo, i que conserva més les botes i fins i tot una nevera d'aquelles antigues de fusta.
3: De les quadrades.
5: D'alumini, de fusta. Doncs, com molts d'aquests negocis, doncs, els que portaven doncs, es van jubilar o van decidir tancar. Però hi ha una sèrie d'empresaris que estan dedicant-se a rescatar aquestes bodegues. No? I nosaltres, Marina, que vivim bastant pel centre, perquè treballem al centre i és on passem més temps gairebé que a casa. No?
3: I tant, sí.
5: Ens trobem moltes vegades, no sé si t'ha passat, Miqui, i si us ha passat alguna vegada als que ens esteu escoltant, que no trobes un lloc on menjar un menú casolà. Aquí abans, al carrer Casp, bueno, ara és una mica avui la cebolleta, no? Però al carrer Casp sorties i hi havia el cafè de la ràdio, que vale, estava bastant brut, però feia una paella els dijous, que és que llepaves els dits. I ja sabies on havies d'anar a fer el menú, no? Ara, aquí és impossible, excepte algun lloc puntual...
3: No, a veure si se'ns ofendran aquí, algun dels locals del costat.
5: Algun n'hi ha encara de tota la vida. Encara en queda, i jo hi vaig molt sovint, perquè de veritat que el que vull és una amanida ben bona o una cremeta de verdures...
3: És veritat que és d'aquells que entres i l'olor dius... Ui,
5: bueno, clar, és el pH, bueno, escolta'm, no pot ser perfecte. Però i a la resta... trobes a tot arreu el mateix. Hi ha com una mena de clonació de plats, opcions, i és una mica el signe dels temps, ja ho sé, que no em puc queixar, no?
3: O quan vas, nachos, el tataki...
5: Sí, quan vas de tapes, per exemple, tataki de tonyina, els nachos, les braves de tota mena...
3: Les braves, que jo sempre dic, no sé si coincidiu, Miqui, sí, i Lourdes, són la gran trampa de tots els bars i restaurants del món, aguts i per haver-hi. Costa molt trobar unes braves que siguin bones, i és on acabes anant, al lloc comú de dir, quan vas amb gent, de dir, què, demanem unes braves? No, costa molt de trobar-ne de bones.
5: Estic
3: no sé si coincidiu.
5: Sí, totalment.
4: Jo és que pico... Jo, quan anem a un restaurant, o sigui, a un restaurant o a algun lloc a prendre alguna cosa, jo no demano braves mai. Crec que, o sigui, és que et pot sortir pel dispar pel cul de la pistola, o no sé com es diu.
3: Per la culata.
4: Però fatal. Exacte, per la culata. Fatal, et pot sortir. Jo sempre demano o olives o patates chips de bossa, que allò ja saps que... Saps?
3: Valor segur, i tant. Sí.
5: No te les jugues. Però ara tot són les esbergines aquestes fregides amb un toc de mel...
3: Aquestes no me les toquis, que estan molt bones.
5: No, estan molt bones. Sí, no estic dient que no estigui bo. A mi, jo sóc la primera que també demano aquestes coses. No, una cosa no treu l'altra, però aquell vermut o que acabes dinant, no sé, a Can Rafael, al barri de Sant Antoni, que també s'han recuperat algunes d'aquestes bodegues.
3: Sí, doncs que, carrer que Parlament, igual... la bodega Gol...
5: Sí, la bodega Gol, que és dels mateixos que han recuperat el Manolo, de Gràcia. Però allà seies i posant un plat de fricandó, o a qui li agrada el capipota, i aquests plats, no? I al meu barri hi ha la Fonda Bullanga, que fan uns menús de doncs això, doncs l'escudella, que ja tenen cada dia el plat que prenen. I m'agrada molt que hi hagi gent que estigui fent aquest negoci, no? Perquè és un negoci, però està molt ben vist de recuperar, perquè cada lloc tenia la seva especialitat, amb la qual no t'avorreixes mai.
3: Recuperem això i recuperem els casaments de tota la vida. Home, amb les taules rodones, amb estovalles blanques...
5: I que l'única sorpresa sigui com surt el pastís, amb quina música i si en fum i això, perquè ara estàs tan tensió que no saps per on sortirà la cosa.
3: Miqui, que tu que ets de Terrassa, ens pregunta algun oient si no has fet braves al Cafè Central de Terrassa.
4: Sí, clar, al Cafè Central, les braves del Zurito són increïbles també. Pares a mi, de Terrassa, mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Jo que he sigut de...
3: Que sabeu que el primer dia que vau estar junts, ara ja us coneixeu, segon dia que esteu aquí en aquest racó de pensar, sí. El primer dia vam començar amb una activitat que volem fer cada divendres amb vosaltres, que com que us coneixeu poc o res, doncs us posàvem a prova.
5: Un altre cop a traïció, eh?
3: I són les 36 preguntes del psicòleg Arthur Aaron, aquí reencarnat en Arnau Montserrat.
7: Ui, no, jo de psicòleg tinc poc i pocs consells puc donar ara mateix. Recordem perquè dues persones desconegudes, deia aquest psicòleg, que es podien conèixer a partir d'aquestes 36 preguntes, un cop se les preguntaven entre ells. Avui, que és divendres, l'altre dia vam preguntar amb qui voldríeu sopar si teníeu l'oportunitat de qualsevol persona al món viva o morta.
3: Que van jugar fàcil, van dir l'un amb l'altre. Ah, no, i tu ens vas dir Angela Merkel.
5: Puc canviar per Mark Ruffalo, per favor?

0: Així que us preguntaré quin seria un dia perfecte per vosaltres. Quin dia seria perfecte pel Miqui i quin dia seria perfecte per la Lourdes.
1: Comenci el Miqui.
2: Que bo. Començo jo?
1: Sí.
2: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo ho tinc claríssim. Va. Jo, claríssim. Jo em llevaria dureta, perquè m'hauria anat a dormir dureta.
1: Llavors, què vol dir dureta per tu? Què vol dir dureta per tu?
2: A les 7, quarts de 8.
1: Val.
2: No he dit d'hora, he dit dureta.
1: Val, val, sí, no, per saber-ho,
2: Sí, 5:30, sí. No. Aniria, aquella hora aniria al CrossFit. Després d'anar al CrossFit, tornaria a casa, agafaria les meves gosses i m'aniria a passejar per la muntanya fins que em fessin mal les cames. Tornaria a casa. Crec que em posaria com a la terrasseta a menjar alguna cosa freda, rotllo salmorejo. Uf, m'encantaria, salmorejo. És que ho tinc tan clar, quin seria el meu dia perfecte. Salmorejo, llavors... convidaria els meus col·legues a casa, estaríem fent birres fins que fossin les, no sé, 9 de la nit, demanaríem una pizza absolutament increïble a casa, llavors ells marxarien i jo encara tindria temps de jugar una miqueta a la Play.
1: Oh.
2: I llavors m'adormiria al sofà jugant a la Play amb les meves coses al voltant. Això seria... No ha passat mai, eh? Però seria increïble.
1: No ha passat mai?
2: Tan clar.
1: Home, no, doncs a veure, no sembla difícilment materialitzable, no? T'has posat allò un repte molt difícil.
2: Ja, yeah. Si vols et passo el meu Google Calendars i veuràs que des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit no tinc ni un espai lliure fins a la tercera setmana d'octubre.
1: Lourdes, doncs mira, jo tinc la proposta outdoor i la proposta indoor. L'outdoor és similar a la del Miqui. Jo em llevaria aviat, m'agrada molt llevar-me d'hora i aniria a nedar al mar. M'agrada molt també fer-ho. Llavors m'emportaria una altra cosa que m'encanta fer quan faig això d'anar a nedar al mar és emportar-me esmorzar. I una de les coses que més m'agraden, recollint també allò del Miqui, és si ha quedat pizza de la nit, portar-me pizza freda amb un tàper.
3: De debò, eh?
1: Sí.
3: Estem parlant del millor dia de la teva vida, eh? Menjant pizza freda en un tàper.
0: No. El tema és un dia perfecte, no cal el millor de la vida.
1: Vale, pues, o un bocata, també, vale?
3: No passa res.
1: Però després de nedar amb una cala, que més una cala de llançar, d'aquestes boniques de l'Empordà, m'emportaria algú per esmorzar bo, un bocata o la pizza freda o alguna cosa d'aquestes.
3: Sí.
1: Després aniria a algun lloc a visitar, a fer una visita cultural, alguna cosa així. Aniria a dinar a algun lloc molt bo i em posaria com el Quico de... I després una migdiada i llavors aquí ja hi hauria una part que no és d'horari infantil perquè m'imagino amb el meu nòvio.
3: Val. Perquè estaria... tota la resta del dia la feies sola?
1: No, amb ell també, però aquesta part no la puc explicar perquè per horari no estaria, massa bé. I al vespre, una de les coses que també faria seria anar o a veure alguna obra de teatre o alguna cosa, i després un sopar romàntic amb ell, i una altra vegada, dos rombos.
3: Doncs mira, aquí anem coneixent una mica més les persones que hi ha darrere dels personatges.
1: Perdona, l'altra proposta, que la faré diumenge segurament, serà quedar-me a casa amb mal temps, a la xeslon que tinc davant de la finestra del balcó, llegint, i mandrejant tot el puto dia, no sortir de casa.
3: T'he de dir que jo el cap de setmana vaig tenir un dia així, sencer, a casa, sola, sense sortir de casa, sense treure'm el pijama tot el dia.
1: I quan tens criatures, això sí que és un dia perfecte i és un luxe.
3: És impagable,
1: i tant. Quedar-te tot el dia sola, sense fer res, o fent moltes coses, però que no són les que habitualment fa.
3: I tant que sí. Doncs mira, anem coneixent una mica més els personatges que hi ha darrere vostra, darrere del Miqui, darrere de la Lourdes.
1: Coincidim bastant en l'opció aquesta d'anar a matinar, anar a fer exercici.
3: Que això ja us diem, que és per conèixer si tindríeu o no podeu tenir afinitat com a persones.
1: Seríem amics, sí.
3: Miqui, sabem que tens feina amb aquest casament que tens avui, però no volíem acabar sense preguntar-te per la qüestió d'Eurovisió. Tu que ja has estat aquesta setmana, hem conegut la decisió de Radio Televisió Espanyola, que Espanya no participarà en aquesta edició si no s'expulsa Israel. Tu que hi vas ser protagonista fa uns anys, com ho veus? Què en penses?
2: Sembla fantàstic. És que no hi ha res més a dir. O sigui, em sembla meravellós, em sembla una decisió completament adequada. Si es va fer amb Rússia, com no s'havia de fer? Com nassos no s'havia de fer amb Israel? Així que tot el meu recolzament a Radio Televisió Espanyola.
3: Miqui Núñez, claríssim. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé el casament. T'esperem la setmana que ve.
2: Gràcies.
1: Envia'ns alguna foto.
3: Home, si tens Moqui. I tant, sí.
2: No, a més a més, és que no puc cridar, perquè demà tinc concert a Santa Tecla i dilluns a Calella. O sigui, és que és el pitjor cap de setmana de la meva vida i alhora el millor.
3: Mare meva, Miqui, ànims.
1: Petons.
3: Lourdes Lancha, una abraçada.
1: Adéu. Gràcies.
3: Ens veiem demà al casament de la nostra estimadíssima productora, de la Cristina García.
1: Vinga, ens veiem demà.
3: Una abraçada, adéu.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ara són les 8 i 23 minuts. No sé si us heu preguntat què és més important, entrenar més temps o entrenar amb més intensitat. Per respondre'ns-ho, saludem el doctor Anselm Pujol. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina, com esteu?
1: Com sabeu, ell és endocrinòleg, especialista en salut i exercici, també. Clar, la pregunta és, hem de suar hores i hores al gimnàs o n'hi ha prou amb una o dues horetes si són de molta intensitat?
2: Doncs mira, la clau és la intensitat. Ara, justament, ha sortit un estudi molt recent que diu que un minut d'exercici intens podria equivaldre entre 4 i 9 minuts d'exercici moderat.
1: Ara estàs fent feliç, estàs fent feliç a molta gent, ara, eh?
2: Correcte, correcte, exacte, perquè mira, Marina, la principal barrera que ens trobem per incorporar l'exercici en el dia a dia és el tema del temps, que la majoria de nosaltres no tenim temps, no? Doncs així ja veiem que un exercici intens és una manera molt cost efectiva en quant a temps per obtenir grans beneficis per la salut.
1: Aquí la gran pregunta és què vol dir intens?
2: Exacte, aquesta és la gran pregunta. Doncs mireu, el concepte d'intensitat tindrà una definició per cada persona. El que us dic és que si 10, si posem una escala de 1 sobre 10 i 10 és un exercici molt, molt, molt intens que no podem mantenir, doncs la clau seria moure'ns entre un 7 i un 8. Això seria un exercici molt intens.
1: Vol dir que no puguem mantenir en el temps o que directament no puguem ni arribar a fer, jo què sé, penso en aixecar unes peses. Si ja no les podem aixecar, això és 10 o que ens costa molt d'aixecar és 10?
2: Exacte, seria 10 quan ja no les podem aixecar, sí. Per tant, seria moure'ns entre una escala d'un 7 i un 8 i això ja veiem en els estudis que és més que suficient per considerar-ho com exercici intens i aquesta intensitat activaria rutes metabòliques i cel·lulars que són molt potents per millorar la salut.
1: I això en termes de salut com es tradueix?
2: Doncs mireu, en aquest estudi que s'acaba de publicar a una prestigiosa revista de medicina veiem que entre un 35 menys de risc de mort prematura, un 40% menys de risc cardiovascular, 50% menys de risc de diabetes tipus 2. Per tant, veiem que és una activitat molt efectiva. Amb 15 minuts al dia ja aconseguiríem aquests percentatges tan grans de reducció de mortalitat. Per tant, jo crec que cal trobar aquest petit espai de temps per fer-ho.
1: 15 minuts al dia, intensitat 7-8 ens deia, però clar, no sé si ens acabarem trencant. No sé si cal ser esportista per arribar a aquesta intensitat sense riscos.
2: Mireu, lo important és anar progressant cada dia. La intensitat, com dic jo, sempre també s'entrena. Pot ser el primer dia no ens aproparem en aquesta intensitat de 7-8, però a poc ens anirem cada vegada trobant ens anirem trobant més còmodes amb una intensitat més alta. Per tant, el consell que sempre recomano és, sobretot, quan anem a fer exercici, intentar aplicar aquesta intensitat alta i a poc anirem descobrint què significa intensitat alta per nosaltres.
1: I cal que sigui cada dia?
2: Doncs mireu, els estudis diuen que 30-60 minuts a la setmana és suficient. Per tant, això ja depèn de com ho vulguem distribuir. Ho podem distribuir, per exemple, 15 minuts 3 cops a la setmana o 30 minuts 2 cops a la setmana. Amb això seria suficient per obtenir aquests beneficis.
1: Conclusió, la clau no és passar més temps al gimnàs, sinó aprofitar aquest temps millor, eh?
2: Exacte, s'ha acabat això de veure gent amb el telèfon entre sèries en el gimnàs i sense suar. Cal suar una mica la samarreta.
1: Doncs, Anselm Pujol, potser ara molts dels que ens estan escoltant estan fent això, una mica d'exercici. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
2: Gràcies a vosaltres,
1: adeu.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 8 minutets de les 9 del matí. Doctor Pedrós, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Divendres passat vam convenir que parlaríem de l'impacte del cànnabis en els més joves. No ens n'hem oblidat. No hem faltat a la promesa. Ho farem, però serà la setmana que ve, perquè avui és el dia de la salut mental, el Dia Mundial de la Salut Mental, i dedicarem a això avui la cita prèvia. Com creus que canvia la percepció davant dels trastorns i d'aquests síndromes?
3: Bé, jo penso que cada cop hi ha més consciència. Hem de saber l'històric. Les coses, per veure que són assignatures pendents, també hem d'entendre l'històric. El nostre país, fins que no es desenvolupa en els últims 30-40 anys el sistema sanitari com l'entenem ara, el món de la salut mental estava no estava finançat bàsicament per, diguéssim, per la sanitat pública, sinó que depenia de les diputacions, amb un epígraf que parlava sobre indigència, pobresa, estava per allà. Això, sortosament, ja no estem en aquesta fase, però és veritat que en els últims anys, i això la Covid ens ho ha posat més de manifest, la salut mental és la germaneta, si em permeteu l'expressió que no m'agrada utilitzar, però l'oient el pot entendre, és la germaneta desvalguda o menys tinguda pel sistema sanitari i en general per la societat, no? Perquè la malaltia mental, com ens passa, és aquell grup de trastorns o de malalties o de situacions que no ens agrada mirar de cara, en general, incomoda, que fa difícil com abordar-ho, no? I hi ha una tendència de menys tenir-la, però precisament els últims anys hi ha hagut cada cop més consciència i també per part dels governs, segurament no prou suficient, també ho dic, de posar la mirada més en donar prioritat en això, sense que això porti, perquè també hi ha hagut biaixos, de que el malestar, que forma part també de la salut mental, no, el malestar emocional, el dol, sí, no té per què ser una malaltia. Clar. Però és veritat que hem de saber acurar bé aquesta mirada i sobretot fer un toc d'atenció en els responsables polítics, que són els nostres representants, els que votem, i a la societat en general, que aquest és un tema important.
1: Ens acompanya aquí a l'estudi l'Antonio. Antonio, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia a tothom i li dono les gràcies a la cadena CEL per escoltar-me un moment o el que sigui, que contar la meva experiència com un enfermo mental, que com ha canviat la vida. Quan jo ingressé per primera vegada en el pabelló de la H de Sant Boi, era un manicomio. I la primera vegada me trataron con esposas, perquè resulta que jo le dije a la enfermera que guapa era, y yo me pasé un poco porque me dijo ella que qué pelota era, y yo le dije que hijo de puta era ella, y me pinchó una inyección de Rohinol. Y yo he aprendido mucho, porque me han ayudado mucho, porque me deja ayudar, porque estaba en residencia Tres Pin de Llinar del Vallès, y me deja ayudar por el doctor Rovira, que me dijo que me quedara en la residencia, pero como tenía paranoias, yo pedí ayuda. Y dije que me quería ir a Mille, que es la salud mental de San Boi, de media estancia, de estancia larga a estancia corta, de 3 meses en adelante. Hay gente que lleva 25, 30 años en la A, donde estoy yo, 20, 18.
1: Antonio, tu portes des de 2017, portes 8 anys ingressat allà a Sant Boi i feies aquesta comparativa de com havia canviat des de la primera vegada que tu vas ingressar a ara, a com el tracte amb el pacient.
4: Sí, el tracte que ha canviat és molt bo, perquè resulta que jo, quan hi ha molta gent en el comedor, en el menjador, perdone si no me lo mover català, no
1: es pots fer en castellà, no hi ha problema, cap problema.
4: Bueno, si no hay mucha gente en el comedor, si hay mucha gente, me pongo nervioso y a veces la lío, me pongo a gritar, tiro los platos, me pongo agresivo con los auxiliares y mi comportamiento no es todo el correcto. Pero yo pienso que a veces ya estoy dejando ayudar y me están ayudando mucho. Y quiero darle las gracias, antes de que se me olvide, a las enfermeras, a Olga y Yolanda Treviño, que son las primeras que me atendieron en San Boi y siempre me han ayudado, y a Ángel, y la residencia de Tres Pin, por supuesto, a Carla, que entraba a las 8 de la mañana y yo me levantaba a las 6, me fumaba un par de cigarrillos y a las 8:29 que venía ella, me ponía el ordenador para escuchar música. Y escuchaba mucho al Gato Pérez, que cantaba con Sabor de Gracia, con el chisquet, que se llama Sabor, sí, de Gracia. Eran los gitanitos que tocaban el timbal, la guitarra, todo.
1: Antonio, ens acompanya també i volem incorporar en aquesta conversa el doctor Diego de Palau. Ell és psiquiatre. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Estaves escoltant el testimoni de l'Antonio i com, sí, ell deia, és que ha canviat molt la cosa. És que la primera vegada que em van ingressar em van lligar a la camilla. Això ja no es fa.
5: Bueno, es fa en altres condicions. La, com ha dit el doctor Padrós, va haver-hi un abans i un després quan es va incorporar la salut mental a la salut pública. Això va ser fa a Catalunya fa 25 anys. I s'està invertint per transformar la psiquiatria, la salut mental, atenció a la salut mental, des d'una atenció hospitalocèntrica, des dels hospitals, a una psiquiatria comunitària. Ara, actualment, la majoria dels recursos es destinen a cuidar i a tractar les persones en la seva comunitat i no en l'hospitalització. I les condicions d'hospitalització, com ha dit l'Antonio, han canviat. Hi ha una estratègia de drets humans, fins i tot quan l'hospitalització s'ha de fer, perquè hi ha moments, especialment en els trastorns més greus, en què l'hospitalització és necessària per cuidar no només la salut, sinó la seguretat de les persones afectades i del seu entorn. I en alguns casos encara s'ha d'utilitzar mesures restrictives, però amb unes condicions que des de luego no en cap cas són punitives o són preventives. És per evitar que les persones puguin tenir problemes de seguretat.
1: El doctor Palau, que és professor i cap de la Càtedra de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és el coordinador de Psiquiatria i Salut Mental del Consorci Sanitari de Catalunya, et voldria demanar tant a tu com al doctor Padrós, com també a l'Antonio, com a persona afectada, ell té aquest trastorn esquizoafectiu de tipus bipolar, quins són els estigmes que encara resisteixen relacionats amb la salut mental,
5: Sí, bueno, ha canviat totalment l'estima. Evidentment, parlar de la salut mental ha tingut un efecte positiu i és que ha normalitzat l'expressió de les emocions i el malestar en l'espai públic. Ara no és tan vergonyós parlar de que estàs deprimit, de que estàs ansiós, i això ha estat positiu. Però també ha pogut trivialitzar el diagnòstic clínic, com ha dit el doctor Padrós, les malalties mentals. No és el mateix estar trist o tenir un dol per la pèrdua d'un ésser estimat que tenir una depressió major, que és una malaltia que provoca un patiment extraordinari i que és actualment la primera causa de discapacitat al món, segons els criteris de l'OMS, que no només compten la mortalitat, la reducció de l'esperança de vida, sinó també els anys viscut amb discapacitat, amb una afectació per la malaltia. Sí, estem parlant de malalties molt, molt freqüents, molt desconegudes, que es poden banalitzar, i aquí l'estigma en el llenguatge encara hi és.
1: Clar, perquè la depressió, doctor Padrós, pot ser un problema de salut mental, però on és la línia de quan nosaltres diem «ai, estic depre», no? Que això també és banalitzar-ho d'alguna manera. On és la fina línia?
3: És l'exemple, no? Estic depre, que és per dir, estic baix d'ànim, estic trist, que no té per què ser una patologia. És a dir, tampoc hem de psiquiatritzar el malestar, però quan parlem de tot això, agafem tant ventall de malalties i processos que també és fàcil que ens quedem amb l'etiqueta de, no, de vegades d'un trastorn més diguéssim, menys transcendent, i en canvi oblidem o estigmatitzem la gran patologia mental. Això ens passa, perdona, com a l'oncologia, el càncer, no? Hi ha molts tipus. El que és important, i no tots van, diguéssim, no tots van bé, hem millorat moltíssim, molt, l'oncologia ha donat un canvi, com tothom sap, en els últims anys, i la salut mental, gràcies a que hi ha més coneixements científics, aquí és on volíem, també on volia arribar, hi ha el fet que emmalaltim depèn, ho hem insistit moltes vegades, ho vam dir a l'anterior programa, depèn de la nostra càrrega genètica, però després depèn dels nostres hàbits, del nostre estil de vida, del nostre entorn, de la nostra pròpia biografia, i sabem moltes coses, però encara ens en falten saber moltes més per entendre algunes malalties. Ara sí que sabem que entorns familiars, socials, tenir una estabilitat laboral, un bon entorn laboral, un bon entorn de un bon estil de vida, doncs tot això afavoreix el benestar psicoemocional i ens posa en situació de menys risc, perquè hi ha persones que debuten amb malalties greus mentals sense tenir condicionants ambientals o d'estil de vida, però altres sí que debuten, i ho sabem, a part de moltes, el malestar sostingut pot acabar derivant en una malaltia mental. No sé si estàs d'acord amb mi, Diego.
5: Sí, sí, totalment, totalment. S'ha de diferenciar molt clarament, perquè un dels principals problemes per què les malalties mentals continuen sent una càrrega tan enorme, i de fet el Sistema Nacional de Salut, segons l'informe del Sistema Nacional, són el conjunt de patologies que més prevalents són d'atenció al sistema, tant a la primària com a l'especialitzada. I el diagnòstic de lo que és una malaltia i diferenciar-ho de la mala salut mental, dels factors de risc que evidentment poden condicionar o poden conduir a una persona vulnerable amb càrrega genètica a una malaltia mental, i com tu ben has dit, en altres casos és la pròpia càrrega genètica amb un precipitant extern, amb un trauma, el que condiciona l'aparició de la malaltia. Per comentar, és veritat que l'estima, hem comentat l'estima que encara tenen les malalties mentals, però que afecten sobretot a les malalties que són més greus. L'ansietat i la depressió, ja hem comentat, Jaume, que corren el perill de banalitzar-se, de que no es puguin identificar perquè rebin l'ajuda adequada. I això és molt greu, perquè en alguns casos poden conduir a la mort, no? El 70% de les persones que moren per suïcidi, pues la majoria tenien malaltia mental en el moment de cometre suïcidi. Un 70% no estaven, havien buscat ajuda, no?
1: Clar, precisament, perdona.
5: No, i que no, simplement que els diagnòstics encara queden estigmatitzats perquè tenen seqüeles i ens costa més, perquè necessitem que hi hagi una integració social. Són l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, el trastorn límit de la personalitat.
3: Això que diu el doctor de Palau, això que deies, en l'àmbit de la banalització, que és el que ens crida més l'atenció, sobretot quan hi ha notícies d'algú que s'ha llevat la vida i no havia demanat ajuda. Jo em sembla que avui és un bon dia per fer dues reivindicacions. Una, sobre les administracions, de que la salut mental deixi de ser la germaneta pobra del sistema sanitari, i per tant s'ha d'invertir en formació, i la formació no es fa d'un dia per altre, s'ha d'invertir bé, però després una crida social també als mitjans a no banalitzar dic als mitjans perquè sou els que feu la divulgació, de no banalitzar el fet de poder demanar ajuda quan algú el necessita, perquè d'entrada igual allò pot semblar que no sigui important i sigui molt més greu que el que manifesta aquella persona en aquell moment.
1: Ara que parlem de l'estigma, m'agradaria tornar també amb l'Antonio. Antonio, entenc que tu alguna vegada a la teva vida també has sentit aquest estigma, i de fet em consta que tu vas precisament a les escoles a explicar el teu cas als alumnes, als estudiants.
4: Efectivament, jo vaig anar amb un altre company a parlar de la nostra enfermedad, i resulta que jo també vaig explicar moltes coses de realment de mi vida, i jo volia explicar una cosa al doctor, que si em pot contestar a un par de preguntes que li vull fer.
3: Me
4: pot contestar? Resulta que jo em vaig tomar 140 pastilles de 50 pastilles de l'ofidal, dos cajas i una tomina de 40 pastilles, 140 en la playa. Y resulta que yo fui a la Hospital San Pablo a pedir ayuda para que me dijeran que me ingresaron unos días, que tenía ganas de suicidarme, y no me atendieron. Y yo fui al ambulatorio, pedí 140 pastillas, me fui a la Barceloneta y me tomé 140 pastillas, me comí un bocadillo de lomo con queso y una bofumilla, litro y medio, me tomé las 140 pastillas. Y un pescador me dijo, ¿estás drogado, hijo mío? Digo, no estoy drogado, es que me he tomado 140 pastillas para matarme. Y yo sabía que quería matarme, pero era porque no pedí ayuda. Pedí ayuda en el Hospital San Pablo, pero como yo lo hablaba bien y reaccionaba bien, no sabía lo que estaba sufriendo yo por dentro. Y fue eso lo que pasó. También me metí en un séptimo piso porque consumí un litro de alcohol de chivo a 21 años, ni más ni menos, que me costó 20.000 pesetas. Y me metí en un ático porque oía voces que me decían que me tirara. Y yo le quería preguntar al doctor si eso es de cobardes o de valientes. Porque yo se lo intento explicar a muchos psiquiatras y nadie ha supido contestarme. Y quería explicarle al doctor si, que me dijera si es de cobardes o de valientes.
1: Doctor de Palau, es una pregunta compleja, obviamente.
5: Bueno, yo le contestaré, y Antonio, porque yo no te tornaré la pregunta, pero estic segur que quan tu estaves amb aquesta ideació suïcida, amb aquesta tentativa, el que volies era deixar de patir, que estaves patint intensament i de fet vas buscar ajuda desesperadament, ja l'has explicat, perquè realment en el fons el que buscaves era ajuda, i afortunadament aquesta ajuda va arribar, perquè estàs aquí, estàs amb nosaltres, i això és lo valent. O sigui, el que vas fer és lo valent, és buscar ajuda per sortir d'aquesta situació de desesperació insuportable. O sigui, les persones que intenten suïcidar-se estan en una situació de desesperació insuportable, i l'obligació que tenim als sistemes de salut és ser accessibles i prestar l'atenció que cal. I en aquest sentit he de dir-te que les coses han canviat moltíssim. Tenim protocols que obliguen a tot el sistema de salut a actuar en tots els punts d'emergències, i fins i tot aprofiteu per dir que també amb el pla pres, amb el pla de prevenció del suïcidi que coordino a Catalunya, fa ja més de 2 anys hem implementat un telèfon d'accés directe de persones que estan en situació de risc, o de familiars o de professionals, que és el 061. A tothom li sona el 61, és el telèfon de les emergències mèdiques. Doncs bé, des de fa 2 anys hi ha un equip de psiquiatres, psicòlegs i infermers que atenen a més de quasi 50 persones diàries que estan vivint crisis suïcides. O sigui, es pot accedir a la màxima capacitat de resolució del sistema sanitari en el cas de risc de suïcidi simplement amb una trucada al 061.
1: Doctor, ha anat a més aquestes trucades? Han anat a més les trucades d'atenció a prevenció al suïcidi?
5: S'han estabilitzat. De fet, van començar amb les campanyes inicials, van tenir una pujada molt important. Reben 16.000 trucades a l'any, és a dir, poca broma. Un 10% de menors d'edat, un 10% de persones majors, però és un sistema complementari a anar a urgències, i en molts casos pues evita i connecta la persona amb una ajuda efectiva a iniciar o resoldre una situació de crisi per justament evitar pues una tentativa. El que sí que hem observat en el protocol que he comentat és que des de fa 2 anys a Catalunya les persones que estan vivint una crisi suïcida, que estan en una situació desesperada, com l'ha comentat l'Antonio, que la va viure en directe, quan venen als hospitals, quan van a buscar ajuda, ho fan perquè estan pensant-lo, no perquè ho hagin intentat. I això és un canvi que hem d'agrair a tot el sistema, també a la transmissió de i a aquest canvi de que el suïcidi no és un problema de debilitat o personal, sinó que és un problema de salut, i s'atén en el sistema de salut públic, que és a Catalunya està prioritzada aquesta atenció i és hiperaccessible en qualsevol punt del sistema, des de la primària a qualsevol servei d'urgències i, per suposat, al 61.
1: Doctors, voldria demanar-los si comparteixen la sensació que traslladen cada vegada més determinats professors o especialistes que van a les escoles per detectar problemes de salut mental en els alumnes. No sé si creuen que ja està havent una sobredetecció en els infants.
3: Jo preferiria que fos el doctor Palau. No em veig en cor de...
1: Doctor Palau, de Palau.
5: Bueno, és que els trastorns mentals en els joves, almenys a l'inici dels trastorns mentals, són molt prevalents. Hi ha canvis socials que estan fent, que són situacions de risc de salut mental, que estan probablement incrementant les situacions de risc. Per exemple, l'ús de xarxes socials i de mòbils més de 2 hores al dia i utilitzant més de 3 o 4 plataformes, sabem que, especialment en noies, incrementa 20% la depressió. Per tant, és possible que estem vivint, i sobretot després de la pandèmia, un increment dels trastorns que són més, diguéssim, conseqüència d'un desequilibri davant de situacions d'estrès, com l'estrès pandèmic que tots vam patir, aquesta utilització nociva, addictiva dels mòbils, i en el cas dels joves, l'alta prevalència que hi ha, malauradament, del maltracte, de l'agressió, de l'acòs, de la cosa escolar, del ciberacoso en les escoles. Probablement la resposta seria sí, però no arriben a ser malalties mentals, són inicis, i per tant tenim una oportunitat de prevenir-les realment, d'evitar que apareguin i que es puguin cristal·litzar en una veritable malaltia mental. Per això la detecció d'aquestes situacions de risc sí que s'ha incrementat. Jo diria que els trastorns no tant, i que, bueno, encara estem a temps d'invertir i de facilitar que busquin ajuda, perquè al final no és només que diguéssim tinguem els serveis accessibles, sinó que les persones identifiquin els problemes o les situacions de risc i busquin ajuda.
1: D'acord.
3: El dic que volia afegir també, no potser a la infància, però sí a la joventut, que hi ha un altre factor determinant, que és la banalització respecte, que això últimament s'està corregint, les dades sembla que van en aquesta línia, però jo crec que no de manera suficient, sobre el consum de cannabis, que en parlarem un dia, que és una causa que és un factor que està causant estralls en determinats sectors de la població juvenil, i que condicionarà i està condicionant la seva salut mental ara i en el futur. I això em porta també a fer una reflexió. Jo crec que hem d'incidir sobre els factors preventius. L'accés d'informació no s'ha demostrat que tampoc fa variar les conductes. Portem anys fent campanyes. Aquí és el tema educatiu basat en la coherència a casa. És clar, si anem contra les pantalles, però a l'hora de dinar i de menjar o de socialitzar la família, els pares estan amb les tablets o amb els mòbils, difícilment estem traslladant un element de coherència. Però hi ha un altre que també és molt important, que s'ha menys tingut en els països, crec, molt en els països occidentals europeus. Són dos elements. Una, nosaltres som els europeus que hem viscut millor de la història d'Europa. Quan estic millor de la història d'Europa vol dir de milers d'anys. No sabem el que és una guerra. Els nostres pares i avis, els que viuen, saben el que és una guerra i una postguerra, però una guerra no l'hem viscut. No hem viscut una pandèmia fins que no vam tenir la Covid. Per tant, la capacitat de resiliència general, la d'acceptació de les adversitats, està molt més disminuïda. I, per altra banda, hem menys tingut molt com a element de recomanació, no? Perquè al final del programa parlem de salut mental, però a mi m'agradaria poder traslladar missatges perquè la gent també faci els deures, que és el perdre la por i tenir coneixement. Evidentment, un no pot fer-ho si no té l'hàbit de fer-ho, per tant, te n'has de fer de conrear la vida interior. Que vol dir l'espiritualitat, vol dir saber estar sol, saber enfrontar-te amb les coses, perquè fixeu-vos que durant molt temps sempre es deia que la cultura, el coneixement, ens protegeix de la barbàrie, i ja s'ha vist que no és així. Escolta, es veia en Alemanya, el país més culte d'Europa a finals del XIX, i van ser capaços de fer el que va fer com a país, no? Ho hem vist ara amb les guerres. Per tant, no n'hi ha prou només amb oferir cultura a Barcelona i a Catalunya. Hi ha una oferta cultural extraordinària, però sovint és una oferta d'evasió, no és una oferta per créixer personalment. I llavors jo sí que recomano, des del punt de vista de benestar emocional, de no posar-te en situació de risc, que és socialitzar bé, i conrear la vida interior.
1: Ara que parlaves de les guerres, i abans de deixar marxar el doctor de Palau, que sabem que té un congrés, just volíem parlar precisament d'això, dels traumes de salut mental que poden tenir els nanos que estan vivint la guerra aquests dies, des de fa ja un parell d'anys, a Palestina.
6: Sí, i aquesta mateixa setmana hem tingut un testimoni que ens ho va explicar, el trauma que havia patit els seus 5 fills. També la Raquel Martí de la UNRRA va posar èmfasi en com d'urgent era restituir l'educació per donar-los tractament psicològic. Escoltem un fragment que hem recuperat d'aquest palestí a Gaza amb qui vam connectar fa uns dies.
7: Mis hijos están muy aterrados, están muy traumatizados, porque eso, por ejemplo, mis hijos en muchas ocasiones dormían conmigo en mi habitación porque el ruido de las bombas no les dejaba cerrar los ojos.
1: Doctor de Palau, ¿se supera un trauma d'aquestes dimensions per aquests nanos?
5: Bueno, el problema, com en totes les catàstrofes, realment es dona una pèrdua de la seguretat, del risc de la pròpia vida, de la pèrdua de l'habitatge. El problema de les guerres és que la desgracia està durant 2 anys i realment ja no només hem de parlar de si tindran traumes quan acabi la guerra, que afortunadament sembla que hi ha un punt d'esperança ara, perquè la por, l'estrès, sinó que també, en el cas dels nans, tots aquests 2 anys que han estat sense... Alguns han perdut els pares, alguns l'educació responsable, un entorn en el que es pugui educar s'ha perdut. I, a més, a l'embruna s'està produint un neurodesenvolupament que estarà afectat. És a dir, el que vull dir és que hi haurà afectacions cognitives i problemes de salut mental, no només per l'estrès continuat i perllongat que estan visquent i la falta de cura dels pares, sinó també perquè els seus cervells no s'estan podent desenvolupar en condicions adequades per manca d'alimentació. I això és un problema que té una dimensió que encara no sabem el resultat final, però serà catastròfic. No? Mm-hmm.
3: Perdona, Diego, ara que parlem de l'exemple aquest, estem parlant de situacions agudes, però és una situació aguda sobre un conflicte crònic. Si sí. analitzéssim les poblacions palestina i també israeliana, veuríem que ha desenvolupat també des del punt de vista de benestar emocional o d'equilibri emocional, són societats amb alguns aspectes malaltes. És a dir, totes les societats que hi ha conflictes bèl·lics de manera cronificada acaben tenint. Recordo un company meu metge explicava, no es compara, a veure, no es pot comparar, però l'època màxima d'acció d'ETA, com això entorpia i encara hi ha conseqüències el benestar, no? I també només les relacions socials, és a dir, el posar les persones a l'extrem sense capacitat de defensa, i sobretot amb els nanos que estan en situació de... Això és... és tot per tenir-ho també molt en compte, Diego.
5: Sí, efectivament. És... S'acaba de normalitzar el ser tan crònica, la vida, no? el dret a la vida i el que puguis perdre la vida en qualsevol moment. Com es pot viure en aquesta situació d'inseguretat absoluta? No? S'acaba normalitzant algú que realment no haurien de... Tu has comentat, Jaume, que visquem... Som una generació que no ha viscut guerres, etcètera, i per tant privilegiada. Resulta difícil posar-nos en el joc d'aquestes societats que estan visquent guerres tan continuades i estan normalitzant la barbàrie, no? Esto es tremendo, no? Realment,
3: també al mateix temps que tenim sort, Diego, també som més fràgils nosaltres, curiosament tenim tota la informació i els recursos, però tenim menys resiliència, no estem avasats. No han tingut unes biografies, potser individualment sí, però col·lectivament, que ens hagin ajudat a enfortir davant d'una eventual adversitat, no?
5: Totalment d'acord. Totalment d'acord.
1: Doctor Diego de Palau, psiquiatre, cap de la Càtedra de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, actual coordinador de Psiquiatria i Salut Mental del Consorci Sanitari de Catalunya. Deixem marxar, que sabem que tens congrés. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Adéu, doctor.
5: Gràcies.
1: I voldria agrair també a l'Antonio, que fa 8 anys que està ingressat a la unitat de rehabilitació psiquiàtrica de Sant Boi, que té un trastorn esquizoafectiu de tipus bipolar, que hagi estat amb nosaltres avui aquí en el programa i hagi compartit el seu testimoni, que l'hagis compartit amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Antonio.
4: Moltes gràcies a vostè i a tot el món que està a la cadena SER, que m'han brindat el temps que necessitava per dir algunes coses, però volia fer-li una pregunta abans d'acabar. I ja acabem ja?
1: Sí. Però, digui.
4: Li vull preguntar al doctor Palau...
1: El doctor Palau ha marxat, se'ns ha desconnectat, perquè tenia un congrés i anava tard, perquè avui, com saps, és el Dia Mundial de la Salut Mental.
4: No puc la pregunta ja?
3: No, ja no hi és.
1: Li podem traslladar, en tot cas, i que passi la resposta, perquè havia de marxar i se'ns ha desconnectat.
4: Ah, bueno, lo que no quiero decir es que sí, es herencia o no es herencia la psiquiatria.
1: Interessant, això, també.
3: La malaltia mental, hi ha algunes malalties que sí que hi ha component genètic.
1: Per tant, sí, n'hi ha, hi ha en alguns casos.
3: Hi ha algunes que molt probablement es manifesten si la... hi ha una predisposició genètica i acaben manifestant-se si les circumstàncies ho afavoreixen.
4: També vull fer una cosa, un repàs recalcar, que jo dic que no solo los enfermos mentals patir tenir una motxilla al costat, sino las señoras, que yo respeto mucho a las femeninas, a las mujeres, porque tienen dos cargas, la del trabajo de casa y la del trabajo fuera de casa. Y en otra mochila, como todo el mundo del resto de la sociedad, no solo los enfermos mentales, sino la gente de la calle, que también llevan otra mochila más grande o más pequeña, lo que sea, pero igual que nosotros.
1: Antonio, muchísimas gracias.
4: A ustedes.
1: Y doctor Padrós, te esperem la semana que ve.
3: Setmana que ve esperem haver pogut parlar de...
1: Parlem del cannabis, sí, però trobàvem important avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental.
3: El cannabis i els joves també és salut mental.
1: També va relacionat.
3: Tenim molts temes per poder desenvolupar i parlar-ne, i espero que aquest estigui també a l'alçada de les expectatives dels nostres oients.
1: Doctor, gràcies.
3: Gràcies. Adeu. A vosaltres. Bon dia.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Saps el què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya, man.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Què t'hi jugues. La cita és diumenge a les 9 del vespre. L'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi, ni més ni menys que amb un Mundial en joc. I a SER Catalunya volíem estar a l'alçada.

0: será el equipo de Messi, de su bendecido pie izquierdo, que se medirá al bendito pie izquierdo de Lamine Yamal. Las finales son post-cracks, las finales son post-leaders, o las finales han de aparecer los bons, o las finales han de aparecer los que decideixen los partidos importantes, y aquest respon a un sol nom y a un sol cognom, el de Leo Messi.
1: A les finals han d'aparèixer els bons. Jordi Martí, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Això és el que sembla?
2: M'ho has tret de la punta de la llengua. A la final hi han d'aparèixer els més bons, els millors i els líders. I com tu dius, estarem a l'alçada.

0: primera vegada a la final d'un Mundial i qui sap si també la última que Leo Messi i Lamine Yamal s'enfrontin en un terreny de joc. I Jordi Martí, suposo que ara els que ens estan escoltant ja tenen ganes de desxifrar aquest inici de programa. Tot apunta a que tindrem el Lluís Flaquer, potser. Dóna'ns els detalls, si us plau, perquè volem saber com podrem viure el Que t'hi jugues i a Ser Catalunya aquesta final històrica.
1: A Ser Catalunya, el diumenge, a partir de les 8 del vespre, una hora per tant abans, amb direcció del Sique Rodríguez. El Sique Rodríguez interromp, com no pot ser de cap altra manera, les seves vacances, i ve aquí a fer aquesta edició especial del Que t'hi jugues, final mundial i narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer. Narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer, perquè ens expliqui i ens narri, primer, diguem-ne, una magnífica final, i després totes les coses que hi van lligades, ni més ni menys que la final de la Masia, amb aquest relleu entre Leo Messi i Lamine, que la fa especialment atractiva, i com que és tan ingent la feinada, l'expectativa que s'acumula en aquesta final, hem pensat, com deies tu, que hi han de ser els millors, els líders, els més bons. Per tant, direcció del Sique Rodríguez, narració del Lluís Flaquer des dels Estats Units, i una mica en aquest fil conductor de la Masia, aquí a la taula, en els comentaris, hi seran el Nil, hi seran l'Adrià Soldevila, el nostre Fermín i un servidor.
2: Ara sí que hi ha els líders.
1: És també una mica la nostra Masia. Per tant, diguem-ne que és un plaer i un orgull poder anunciar que, en efecte, aquest diumenge, Lluís Flaquer ens narrarà des dels Estats Units aquesta final tan singular, tan especial, entre Espanya i Argentina, Argentina i Espanya, Messi, el beneït peu esquerre, etc, etc, etc. I a qui ens trobareu amb aquesta colla? Per descomptat, doncs, un munt de gent de la casa hi col·laborarà. Diguem-ne, és un desplegament prou important, però estem molt contents que ho puguem fer en català, a Ser Catalunya, amb el Sique, amb el Flaqui i tota la tropa.
0: Doncs ja ho escolteu, a Ser Catalunya, el Que t'hi jugues, ens vestim de gala el diumenge per aquesta finalíssima. Fa 20 anys que vibrem aquí amb els gols del Flaqui, primer cantant els miracles de l'enyorat Leo Messi, vestit de blaugrana, i ara amb les meravelles de Lamine Yamal. I Flaqui, suposo que et fa especial il·lusió poder explicar aquí a casa teva un partit com aquest.
3: Hola, Elena, què tal? Bon dia. Doncs sí, Ser Catalunya no volia ni podia estar al marge d'un partit com aquest, ja no perquè es tracta de la final del Mundial, sinó per qui la juga. El partit que decidirà el campió del món té un cartell immillorable. Només cal veure com el ven la pròpia FIFA a les seves xarxes socials, amb una doble fotografia. A l'esquerra, la cara de Lamine Yamal. A la dreta, la de Leo Messi. Si la llegim en clau casa nostra, tot un homenatge a la Masia, que pot presumir d'haver format el que ha estat millor jugador de la història i el que assumir algun dia ser-ho, si és que es pot haver algú que algun dia es pugui comparar a Leo Messi. Més enllà d'ells dos, la final té protagonisme culer i català. 8 jugadors blaugrana poden ser diumenge campions del món, gairebé un terç dels convocats per De La Fuente. Amb més o menys protagonisme, però els Olmo, Ferran, Pedri, Gavi, Eric García, Cubarsí, Joan García i l'esmentat Lamine fan que la final també la jugui una mica el Barça. I si ampliem el focus, com deia, hi ha fins a 9 catalans en aquesta selecció, afegint els que ja hem esmentat que juguen al Barça, els David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Així que Masia, catalans, Barça, Lamine Yamal i Messi. Un gran aparador per casa nostra que explicarem des dels Estats Units aquest diumenge a Ser Catalunya. Personalment, ja t'imagines, serà un privilegi posar veu al primer i vés a saber si últim enfrontament entre Messi i Lamine Yamal. 20 anys els separen, però el seu vincle amb el Barça els uneix. Un dels dos diumenge serà campió del món i nosaltres ho explicarem a la ràdio.
0: Serà un plaer, gràcies, Flaqui, escoltar-te. Diu el Flaqui Masia, catalans, Barça, Lamine i Messi. I jo afegiria i Flaqui, no?
1: I ja és exactament.
0: El binomi, no? La sèrie perfecta aquí al Que t'hi jugues a Ser Catalunya.
1: I en aquesta taula que tenim també ben parada, no oblidem que connectarem amb el Casino de Barcelona, on es pot seguir la narració, i en el casino trobarem el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo i tots els nostres seguidors. La gent del Que t'hi jugues que s'acosta al casino per veure'ns i per seguir amb nosaltres la narració. Però és que, a més, també tindrem enviats especials, si m'ho permets, amb llocs on els argentins ho viuran amb molta intensitat. La Laia Pujals. Et preguntaràs...
0: A la pantalla gegant de Barcelona.
1: El Martí Juncà, també li tindrem. I a Rocafonda, la Núria Vilamala. Per tant, diguem-ne, aquest és el menú hem començat pel plat més gros, però aquests plats també són molt importants, també amb tota la col·laboració d'aquests companys per seguir aquests punts que t'he dit, i el casino, on hi haurà aquest ambient especial que ha anat increixendo i que el diumenge serà brutal, que diria aquell.
0: De seguida connectarem amb el Cristóbal i el Tio Faja per veure com estan preparant aquesta final del Mundial, aquest partit d'Argentina contra Espanya, que ja sabeu, teniu una cita aquí el diumenge a Ser Catalunya a partir de les 8, perquè això sí que serà històric. El Sique i el Flaqui ens narraran la final del Mundial de Lamine contra Messi. Marxem ara fins a Nova York, que és aquests dies la capital mundial del futbol. Tot el poder futbolístic concentrat allà durant aquests dies. Entre ells, el president del Barça, Joan Laporta, que ha estat amb el Santi Ovalle aquesta matinada al Larguero passejant pels carrers neoyorquins.
4: Muy bien, hemos estado paseando aquí con Deco, con Alejandro, con unos amigos y bueno, dando una vuelta por Nueva York, que siempre es agradable. Y además, a primera hora hemos tenido una reunión con gente de FIFA y gente del fútbol. Aquí está la creme del fútbol y merece la pena pues vivir estos momentos.
5: Son días intensos de reuniones, ¿no?
4: Sí, sí, sí, con la Liga, con la Federación. La verdad es que la Federación que nos ha invitado, bueno, se está portando de forma excelente. Estamos pues muy agradecidos y bueno, muy ilusionados también, porque con los 8 jugadores que tenemos en la selección española, que están ilusionadísimos por jugar una final y ganarla, lo han conseguido llegar a la final y ahora esperemos que la consiga, que consiga ganarla.
5: Ha visto el vendaje de Lamine, pero no hay que preocuparse mucho, ¿no?
4: Bueno, creo que fue en la jugada del penalti, ¿eh? Sí, pero bueno, también nos ha dicho que está bien. Yo creo que para Lamine es un partido para todos, ¿no? Pero para Lamine especialmente, porque generalmente el fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia y esta final se está muy focalizando mucho en el duelo Messi-Lamine, ¿no? Para mí, como presidente del Barça, un orgullo que se hayan formado los dos en la Masía, como muchos otros que mañana pues jugarán. Messi pertenece a la historia más gloriosa del Barça, mejor jugador de la historia, que todavía es determinante en el presente, y luego tenemos a Lamine, que es presente y que es futuro, y que, bueno, tiene un talento también excepcional como lo tiene Leo, y otros muchos jugadores que jugarán la final, que creo que son dos estilos distintos, España, Argentina, dos estilos distintos, pero con jugadores muy talentosos todos ellos. Pero para mí la selección española tiene un equipo más conjuntado, con un estilo más definido. La selección argentina es más correosa, es más, bueno, también juegan su estilo, con mucho talento, por supuesto. Argentinos siempre han tenido talento futbolístico, pero lo que sí que es cierto es que pues son pues un pelín más intensos, ¿no?, que los jugadores tan talentosos que tiene la selección española. Lo que pasa es que pienso que la clave estará en tener la pelota. Espero que la tengan la selección y que bueno, que ganemos la final.
5: Hay 8 del Barça en la final. Messi no es del Barça, pero bueno, lo sentimos como propio. Pero hay uno que podrían ser 9 al final del verano, ¿no?, en Argentina.
4: Bueno, esto yo no voy a hablar ya de esto. Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta. Creo que es una oferta muy importante. Si estáis dispuestos a aceptarla, fantástico. Y lo que sí que no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión si mantenemos la oferta o no, y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas que hay para terminar julio. Y lo hemos hecho desde el respeto institucional.
5: Me preguntaba, Manu, que si escuchó lo que dijo, ¿qué le parecieron las palabras de Julián, no única y exclusivamente?
4: Bueno, ya os he dicho, yo sobre este tema no quiero seguir hablando, ya os he comentado lo que ha hecho el Barça. El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo, y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Y además, pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Y ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto, pero el director deportivo está trabajando muy bien, ha incorporado a De Jong, esta semana lo firmamos, la que viene, trabajando de manera muy eficiente, muy con discreción, como se debe trabajar, y evidentemente si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
0: Joan Laporta, al Larguero, dient que Julián ja ha demostrat que quiere cambiar de aires. Hemos hecho una muy buena oferta por el Nil Sula. Què tal? Bon dia.
6: Què tal, Helena? Molt bon dia. Joan Laporta, que continua amb aquest discurs de que l'oferta és bona, de que el Barça té clar que Deco vol a Julián, que el Barça vol a Julián, que Flick vol a Julián, però per l'altre costat també mantenen una postura molt clara de que tenen clar que Julián l'any que ve jugarà a l'Atlètic de Madrid. A la que acabi el Mundial, crec jo que tindrem un parell de setmanes molt intenses, i sobretot al moment del retorn de Julián a entrenar amb l'Atlètic de Madrid, crec que podrà marcar un abans i un després, i si realment hi ha opcions reals de portar-lo o no.
0: Veurem com avança aquest capítol Julián, qui de moment Nil no es pot entrenar és Adeyemi.
6: Encara no es pot entrenar, el Barça preveu poder-lo fer oficial a finals d'aquesta setmana o ja la setmana que ve. La presentació vam explicar ja ahir que estaven esperant que Joan Laporta i Deco tornessin dels Estats Units. Per problemes encara burocràtics, faltava algun document, no s'ha pogut entrenar amb els seus companys avui. Qui sí que ho ha fet ja és Marc-André Ter Stegen, que vam explicar que ell tenia un petit problema personal, que també ha de solucionar aquesta sessió a l'Àjax. En principi, com em vam explicar, l'espera la setmana que ve, perquè l'Àjax té un partit important de Conference League i Mitchell vol tenir-lo quan abans millor. Aquestes són les novetats en clau Barça, pendents un dia més, sembla mentida, del genoll de Frenkie de Jong, que avui, aquest matí, passava proves definitives, per tant, molt atents a aquesta lesió de genoll important que té un dels capitans del Barça.
0: Doncs si hi ha novetats de Jong, us les explicarem aquí al Què t'hi juga, si no a l'antena de SER Catalunya durant el dia d'avui. I Jordi, el Barça avui ha fet oficial el que ens va explicar aquí al Què t'hi juga és l'Adrià Soldevila fa una setmana, que fa aquesta emissió de bons per valor de 105 milions d'euros, sobretot per poder fitxar aquest estiu.
1: Correcte. Ens ho va explicar, com dius, en Soldevila, per exemple, els Adeyemis, un eventual Julián Álvarez, Cancelo, l'operació Cancelo, doncs pivotaran sobre aquesta emissió que has dit de deute de 105 milions, que és un deute que està garantit i té el suport dels ingressos dels drets de televisió. Per tant, diguem-ne que és una emissió de deute que ha sortit molt bé, entre altres coses, perquè va contra els drets de televisió, que és un dels grans actius de qualsevol club, eh? Els futbolistes ho són en primer lloc, els drets de televisió també. Per tant, es va complint aquests primers 105 del mes de juliol i un altre nou crèdit de 105 milions més que s'espera pel novembre. Tot plegat, insisteixo, és per alleujar les tensions de tresoreria. Certament, aquest avançament dels drets de televisió doncs, són drets que queden hipotecats, però es tracta de d'evitar aquesta tensió a la tresoreria. Es tracta de tenir recursos per atacar, com dius tu, Helena, aquests fitxatges que el Barça té en l'expectativa, perquè recordem que en el cas d'Anthony Gordon quedaria involucrat, quedaria computat, quedaria connectat a l'anterior exercici. Per tant, ara tenim aquests primers 105 i després, al mes de novembre, també hi ha nòmines en curs, també els altres 105, tal com ens va explicar l'Adrià Soldevila el 9 de juliol del 2026.
0: Gràcies, Jordi. Tornem cap a Nova York, va.
7: El Mundial de Futbol, el Net i Jugues.
0: Perquè ja sabeu que el Santi Ovalle és camaleònic, s'adapta allà on va, però certament a Nova York està com a casa i aquesta matinada s'ha muntat un superet de nivell per anar escalfant motors de cara a la finalíssima. Santi, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Des de ja Nova York, on Espanya ha d'abordar la segona estrella, des de Little Spain, a un restaurant espectacular y amb el chef Jordi Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mercado Little Spain. Un placer teneros aquí en casa. Gracias por la visita. Y nada, pues aquí esperando la finalísima y esperando levantar la segunda estrella este domingo.
8: Cuéntame tu historia de eso de que eres el amuleto de los New York Knicks.
9: Bueno, esto es algo, una leyenda urbana que se ha creado en el círculo del staff de los New York Knicks. Tengo la suerte, tengo la gran suerte de conocer al vicepresidente, al presidente del equipo, y parece ser que, bueno, creen que les doy suerte, creen que cuando viajo con ellos, que de hecho suele ser así, ganan, y de hecho me llaman el Lucky Charm del equipo. Y eso ha acabado incluso en un tatuaje en mi pierna derecha.
8: En un tatuaje y una rúa en el autobús del equipo, ¿no?
9: En una rúa que todavía no sé, la gente...

0: Cuando les enseñé fotos y me decían, no, no has ido a la Rúa, eres parte de la Rúa. No sé cómo ha acabado ahí, la verdad que yo estaba ahí como un niño pequeño en Disneyland y la verdad que, bueno, pues tuve la gran suerte de celebrar un título de los New York Knicks en la Rúa, en uno de los autobuses que conformaban esa histórica fecha para Nueva York.
1: Jordi, ¿qué va a comer hoy esta gente?
0: Bueno, pues van a comer lo que les apetezca, porque además vienen, me dice Jordi que ha estado andando por Nueva York todo el día. Además vendrá con hambre, su hijo también está aquí mirándome como diciendo, deja de hablar y ya tráeme las croquetas y el chuletón que tengo hambre. Y nada, pues en cuanto me sueltes, corriendo a la cocina y a daros de comer.
1: Muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias y bienvenido.
1: Al Jordi Andrés, al chef de aquest Little Spain. Manava ara al Jordi i al Diego. El Diego és un oient del que t'hi jugues.
2: Hola, què tal? Encantat.
1: Qui guanyarà, Espanya o Argentina?
2: A ver, jo crec que venim nosaltres millor, però tenen a Messi.
1: I Messi són paraules majors, no?
2: Messi mai se sap. Jo mai em fio d'ell.
1: Per què t'agrada escoltar el que t'hi jugues?
2: Doncs perquè pues, quan acabem de veure els partits del Barça al camp, sempre al cotxe, pues, volem escoltar la roda de premsa i què tal ha anat el partit. I sempre escoltem el que t'hi jugues.
1: El Diego és el fill del Jordi. I el Jordi és un gran conegut de la cadena sèrie del que t'hi jugues. Jordi Évole, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, Santi, i tu?
1: Doncs molt bé. Portes seguint Espanya tots aquests dies? Des de quan? Des de quina ronda?
3: Des de quarts de final, però tot per potre. És a dir, nosaltres vam treure els bitllets d'avió el mes de novembre sense que hagués hagut el sorteig de grups, ni tan sols. I vam dir, bueno, mirem les dates de quarts fins a la final. Vam veure que hi havia uns quarts a Miami i vam veure que la final era a Nova York i vam agafar un vol Barcelona-Miami i després Nova York-Barcelona. I vam arribar a Miami el 6 de juliol, el dia que Espanya jugava els vuitens de final en Portugal, que vam veure el partit a l'avió, amb la por de
1: poder... De venir per res, no?
3: De venir per res, perquè a part ja vam comprar les entrades de tot el quadre, de quarts, de semis, de final, i clar, ens ha tocat la loteria. O sigui, vam anar a Los Angeles a veure Bèlgica, vam anar a Dallas a veure el partit en França, que allò va ser increïble, i ara doncs esperant el diumenge i a passar aquests dies previs caminant per Nova York, que és una ciutat molt caminable, i jo crec que és una cosa que de moment no sabem calibrar el que estem visquent, no sabem calibrar que a més la final sigui aquí, en un lloc, per exemple, com jo crec que Nova York és una ciutat que s'assembla molt a Barcelona, té un aire europeu, estan als Estats Units, i és molt emocionant perquè a nosaltres també coincideix que amb el Diego, quan era molt petit, quan tenia 4 anys, vam viure aquí, a Nova York, el Mundial del 2010, que el vam guanyar. I vam seguir tots els partits d'Espanya, perquè aquell estiu el vam passar aquí a Nova York, i el 2010 vam veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial de Sud-àfrica. I aquest any volem veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial dels Estats Units.
1: Com estàs veient a Lamine Yamal en aquest Mundial?
3: Lamine Yamal, el que ha de fer, està per fer. O sigui, Lamine Yamal, el dia de la final, serà un titan. I serà el dia de la gran consagració, si es pot dir així, perquè jo crec que ja està consagrat. Lamine Yamal es consagra el dia que li marca França a l'Eurocopa, i jo crec que Lamine tindrà un gran dia el diumenge, perquè a part li encanten aquests partits i no s'arronsa, i és un tio que és, en aquest sentit, té molt poc caràcter català, cosa que a mi m'agrada molt, perquè forma part de la nova barreja de Catalunya. No té aquella por atàvica que tenim els catalans, que sempre ens surtin malament les coses. Ell surt a la roda de premsa contra França i diu, som favorits, i no passa res. És que per què ens hem de sempre estar com agafant les coses amb pinces de, ai, ja veurem, ai, patirem, ai, anem guanyant 3-0, però ai, si ens marquen un, ja veurem què passa. No, home, no. O sigui, s'ha acabat. Aquesta actitud s'ha acabat. I jo crec que Lamine és el gran exponent de la fi d'aquesta actitud. I jo me n'alegro molt.
1: Són una mica una generació així, perquè Cubarsí, que és un caràcter totalment diferent, però també tu el veus jugar i dius, sembla estar jugant una final o una semifinal de la Copa del Món, sembla que estigui passejant per l'Estanyol amb la família tota la vida, i com que no noten gaire la pressió, aquesta gent.
3: És l'hora del pati. O sigui, aquesta gent surt a jugar a futbol com qui surt a l'hora del pati a jugar a futbol. I això no té preu. O sigui, tu els veus al camp i jo he vist tots els partits per la tele fins a quarts i els veus al camp

0: amb l'estadi, una mica amb la posició global de com estan col·locats al camp. Clar, el dia de França va ser molt espectacular, però és que juguen d'una manera tan alegre, tan col·lectiva, tan sense buscar el protagonisme d'un, tan generosa amb el company, que no hi ha cap equip al Mundial, no hi ha hagut cap equip al Mundial com Espanya, cap selecció com Espanya. Argentina és l'única selecció que ens pot fer mal, és així, és l'única selecció que com són uns autèntics bojos, són capaços de liar-te-la en 4 minuts com li van fer l'altre dia a Anglaterra. Però jo crec que Anglaterra no coneix Argentina com coneix Espanya-Argentina. No hi ha selecció que conegui millor Argentina que Espanya. I crec que això es notarà el diumenge. Crec que veurem un partidàs. Crec que Messi li faria un lleig a Maradona guanyant dos mundials seguits, cosa que no va aconseguir Maradona. Hi ha coses que no es poden tocar. I a part és que crec que Espanya juga millor i crec que guanyarem.
1: Ahora, por alusiones, Juan Irigoyen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy bien.
1: ¿Sería un feo a Maradona que Messi ganara el segundo mundial consecutivo?
2: A ver, vos sabés que todos saben que soy maradoniano. Yo creo que
0: lo he dicho no, por eso, Juan.
2: Lo que representa, yo creo que Messi puede ganar dos o tres mundiales seguidos. Y lo que significa Maradona como un deportista que trasciende el deporte, una figura mucho más social que deportiva, eso es inigualable. Lo hablamos alguna vez, Santi, con vos. O sea, la frase que certifica el Mundial 2022 es andá pa' allá, bobo, de dudoso gusto literario. Y la frase que certifica el Mundial de 1916 es la mano de Dios, una obra literaria. Entonces, a partir de ahí, se explica un poco la figura de uno y otro. A nivel deportivo, creo que Leo es más grande que Diego, pero a nivel social, Maradona es otra cosa.
0: Totalment d'acord. De fet, crec que hi ha una part d'aquest caràcter maradonià literari que a vegades el té Lamine. Jo crec que Lamine, amb l'edat que té, diu coses que no diuen altres jugadors. Diu coses a nivell social, a nivell polític, que altres no es mullen, no entren en això. I ell no té cap mena de por, que és el que passava amb Maradona. Maradona era un tio que si s'havia d'enfrontar amb la FIFA ho feia sense cap mena de problema. De fet, així li va anar. O sigui, un dels grans problemes de Maradona per no guanyar un segon mundial va ser enfrontar-se amb la FIFA. Ara, per continuar amb les coses històriques, després del Mundial 86, Mèxic, que guanya Argentina, quin mundial ve? Itàlia. Hi ha unes semis increïbles, Itàlia-Argentina, a San Paolo,
2: penaltis.
0: I Argentina passa a la final guanyant a l'anfitrió, a l'anfitriona, que era Itàlia i gran favorita, echa a Itàlia del Mundial. I tot el món la da por favorita per a la final contra Alemanya. Evidentemente jo queria que esa final la ganase Argentina. La ganase Argentina. Yo quería que ganase Argentina sí o sí. No fue posible. Creo, tanto que os gustan las cábalas y estas cosas, por igualar lo de Diego, ahora a Leo le tocaría perder esta final, igual que perdió Diego la de Italia.
2: No, a ver, esa final a Argentina se la roban.
1: Como siempre con Argentina, cuando pierde le han robado.
2: Pero esto estamos hablando de datos. O sea, votas.
1: El dato es que robaron.
2: No, el dato es que hay un penalti que se pierde Argentina con un penalti que no existe en el minuto 80 y pico, creo que a Klinsmann, lo chuta a Breme. Argentina termina con dos expulsados. El árbitro colosal mexicano no volvió a dirigir nunca más en su vida. Y la mitología dice que como se unía Berlín, había caído el muro en el 89, como era el primer año con la Alemania unificada, la FIFA tenía que unir al pueblo alemán. Ese es el relato que se vendió en Argentina.
1: ¿Cómo son?
0: Siempre hay política por medio, la que sea.
1: No me gusta. Farran Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Santi? Molt bé.
1: ¿Cómo son los maradonianos aquí? Me explican historias.
3: Yo, para mí... Los dos grandes maradonianos seguramente de Nueva York, avui.
1: Sí, sí, absolutamente. ¿Qué crees que pasará?
3: Crec que serà un partit molt brut.
1: Ostres.
3: Sí. Serà un partit brut.
1: Serà brut?
2: Polèmico, eh? Brut, estàs ensuciant Argentina.
0: Però estil Uruguai.
3: Serà un partit enfangat estil Uruguai. Estil Uruguai.
0: Culpa nostra.
1: Oh, no, no.
3: Perquè jo crec que Argentina utilitzarà més aquestes armes per intentar igualar el partit i treure alguns jugadors espanyols del partit, de la final, vaja.
1: A Lamine, bàsicament, no?
3: A Lamine, bàsicament, sí.
1: Va ser així? Va, per anar tancant.
2: No, no, creo que Argentina sí tiene ese punto más...
1: ¿Canchero?
2: Sí, de eso que te pueden barrar un poco más la cancha, pero creo que contra Inglaterra demostró Argentina que tiene muchos registros futbolísticos, mucho más allá de poder ensuciarte. Va con el carácter también nuestro, pero me parece que Argentina tiene los recursos. Me da curiosidad si Argentina va a intentar sacarle la pelota o va simplemente a arrimarse un poquito más para atrás para buscar espacios o para buscar algún momento de Messi. Però, no, jo crec que va ser un partit divertit.
3: I després, evidentment, que ells tenen el millor del Mundial. El millor de la història i el millor del Mundial. Evidentment, a veure, crec que, com diu el Juan, Argentina ha mostrat molts arguments futbolístics també durant el Mundial, i no vull ser injust, i evidentment també intentarà competir futbolísticament contra Espanya. Però aquest punt que ells tenen d'ofici i d'experiència, que crec que pot ser que li falti una mica a Espanya, per mi... pot igualar el talent i l'aspecte futbolístic, crec que Espanya és molt superior a Argentina.
1: Per tancar, Jordi, a Lamine no has fet mai un lo de voler amb Lamine, no?
0: Està a punt de caure. El farem la temporada que ve.
1: És un personatge apassionant per fer un lo de voler.
0: A mi m'ho sembla i estem allò en converses. Jo crec que l'acabarem fent. Jo crec que aquest Mundial, per una selecció com l'espanyola, ha sigut un conte. És un conte més que per la selecció argentina, que ha sigut un malson. Ha sigut un mundial de patir, patir, patir, patir.
2: No, però a veces hay alegría en el sufrimiento.
0: Yo sé cómo sois y que sois bastante catalanes en este sentido también, que os gusta la alegría.
2: Mira cómo lo lleva todo para casa, o sea, ese punto.
0: Pero te lo digo desde el cariño, porque yo siempre he ido con Argentina. Yo tengo 52 años, he perdido muchísimos mundiales. O sea, no he perdido, he caído en primera fase, en octavos, en cuartos, y en dos veces hemos llegado a la final. Siempre que a España la han eliminado, yo he ido con Argentina. Siempre. O sea, indudablemente.
2: Eso es un buen.
0: Si el fútbol es justo, y que no siempre lo es, y si el fútbol conserva un punto de romanticismo, que no siempre lo conserva, creo que este mundial tiene que ser para esta generación de jugadores españoles, porque creo que se lo merecen mucho más que la veteranía, la pillería que ya tiene Argentina como selección, que normalmente ya siempre la tiene, pero yo creo que esta ya está un poco más viciada. Ya vienen de ganar el otro mundial, ya vienen de unas celebraciones fastuosas. Yo creo que por justicia futbolística y poética, este mundial se lo merece esta selección, la española.
2: O sea, que Lamine Yamal mate al padre.
0: Pero cuidado con la paternidad, cuidado con esa paternidad, cuidado con esa paternidad que yo creo que es cierta, y además tenemos la foto de Montfort que lo acredita, pero evidentemente Lamine, Cubarsí, Olmo, son gente que Pedri, son gente que han mamado el fútbol de Messi. O sea, han mamado y han crecido con ese fútbol. Sin Messi, esos jugadores no serían así.
2: El tema de haberlos tenido el póster a Messi, porque eso es una generación que tuvo el Messi el póster. Y mañana van a jugar seguramente por primera vez contra Messi. Salvo la de Pedri, que entrenó con él, no sé. ¿Cuánto les puede condicionar el tema de verlo ahí y que todos le quieran pedir la camiseta al terminar el partido?
3: Cero. La primera foto de Cubarsí será en el campo con Messi, porque el otro día hablamos con él, decía que no se pudo hacer nunca una foto con Messi, y la primera será compitiendo contra él. Es muy... A mí me parece muy heavy.
0: Yo que sí que ya me he hecho fotos con Messi, sin ser jugador de la selección española, y lo he admirado y lo admiro por encima de todas las cosas. Para mí es seguramente la persona que más alegrías me ha dado en mi vida. Leo Messi es la persona que más alegrías me ha dado en mi vida. Le amo con toda mi alma, pero creo que le toca ser generoso también. No digo que no juegue para ganar, no digo que no... O sea, yo sé que Leo no quiere perder ni con su hijo. O sea, cuando lo he visto en algún reportaje, regatea a su hijo como si tuviese delante a Olise. Le da igual a con quién esté jugando. Pero no creo que ningún jugador de esta selección, por más que haya mamado de Messi, por más que haya tenido el póster de Messi en su habitación, por más que lo haya idolatrado, no creo que a ninguno de ellos se le caiga ningún anillo por hacerle un regate a Messi, por hacerle o pararlo un momento en defensa a Messi. O sea, yo veo a Cubarsí parando a Messi perfectamente. Creo que no hay equipo que conozca mejor Argentina como lo conoce la selección española. Y hay una cosa curiosa en todo esto que va a pasar, y es que en el fondo de todo, pase lo que pase, todos los que estamos aquí sabemos que algo ganamos. Hay algo muy, muy bonito en todo esto. Yo sé que me llevaré un disgusto momentáneo si pierde España, pero si gana Argentina, yo sé que habrá un momento en un rincón de mi corazón que yo me alegraré.
2: Lo que estamos aquí en esta mesa, porque creo... No, hay que hacer...
1: ¿Y crees bien?
2: Creo que hay una parte de España muy amplia, no sé el porcentaje, que Messi les gane de vuelta después de tanto sufrimiento que les causó durante tantos años consecutivos, les puede doler mucho, ¿eh?
0: Esa parte de España se concentra en Madrid. O sea, te lo digo de verdad, hay que diferenciar a España de Madrid. Yo creo que en Madrid hay mucha gente, no solo por temas futbolísticos, rollo Messi, sino también por temas políticos, que una selección tan variada y con tantas nacionalidades no les gusta. Por Lamín,
1: Nico.
0: Por Nico, por Oyarzábal, por Merino, por Cubarsí.
1: Bueno,
0: por...
1: es que mira l'onze, un basc, un extremeny, un català, un francès, un català, un de Madrid, un canari. Sí, Pedri, bueno, vale, Pedri no juga. Doncs un andalús i un altre extremeño.
3: Un català d'origen marroquí.
1: Nico Williams, allà. No, sí, és molt diversa.
2: Un paisatge de la Nueva España.
1: Totalmente.
0: Y esa Nueva España es la que a algunos les sale un sarpullido con esa Nueva España. Es muy importante la consolidación de esa España plural, de esa España que el fútbol está representando también.
2: Me convenciste, que gane España.
1: No hi ha millor manera de tancar-ho.
3: A mi el resum de tota aquesta tertúlia és que és un partit romàntic, no? El Jordi destacava el romanticisme i si guanya, jo crec que si guanya Messi també tanca el cercle d'una manera... doncs romàntica, idíl·lica, i si guanya la selecció espanyola és aquest canvi generacional, evidentment que també, bueno, tots sortim guanyant aquí, no?, una mica.
1: Se'ns refreden les coses, eh? Va, som-hi. Juan Irigoyen, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Diego, gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Jordi Évole, ha estat un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment, Santi, gràcies.
1: Helena, ja ho veus, comencem a sopar i doncs aquesta tertúlia de regal per tu i pels oients del Què t'hi jugues.
5: T'ho agraïm, Santi, l'hem gaudit molt des d'aquí i ens retrobem dilluns, veurem si amb Espanya o amb Argentina, campiones del món. Nosaltres, els oients, no els podem enviar a Nova York, a Napalet.
6: No ens dona per enviar-los a Nova York, però tenim un pla que jo crec que és perfecte. De fet, diuen que és el pla que agrada a tothom, i això no és fàcil, eh? Diuen que no hi ha debat, que no hi ha excuses, i que això és, efectivament, PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. Avui donem l'oportunitat als oients del Què t'hi jugues a viure l'experiència. Sortegem entrades per PortAventura, però no ara mateix. No ara mateix.
5: Vale.
6: Ho farem en paraula màgica. La paraula serà alcalde. Alcalde serà la paraula. Perfecte. I quan l'escoltin hauran de trucar al 933-44-14-11. La paraula màgica és alcalde. Quan la tornin a escoltar el Què t'hi jugues, que truquin al 933-44-14-11, perquè el pla perfecte existeix. Pot ser el teu PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
7: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
5: Asier Chávez, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, Elena.
5: L'eslové Slavko Vincic serà l'àrbitre de la final entre Espanya i Argentina.
8: Serà el quart partit que dirigeixi aquest Mundial, després del Brasil, Marroc, el Jordània, Argèlia i el Mèxic-Equador. D'altra banda, el veneçolà Jesús Valenzuela xiularà el tercer i quart lloc, amb el Cerro Grande com a suplent al VAR.
5: Pedro Sánchez viatjarà a Nova York per la final.
8: També ho farà la família reial, amb Felip VI i la reina Letícia al capdavant. Qui no ho farà és el president argentí Javier Milei, que ha confirmat que veurà el partit des de la seva residència presidencial per un tema de superstició.
5: El govern britànic demana que la FIFA investigui els jugadors argentins que van sortir amb una pancarta reivindicant les Malvines.
8: El ministre d'Empresa del Regne Unit, Peter Kyle, ha demanat que s'obri una investigació. La FIFA ha confirmat que això passarà, però que serà després de la final del Mundial. L'últim precedent, recordem, un partit de sanció a Rodri Morata per cantar Gibraltar espanyol a la celebració de l'Eurocopa.
5: Al Girona, David López continuarà una temporada més.
8: El club ha anunciat la seva renovació fins al 2027 i assegura així la continuïtat d'un dels grans referents del vestidor pel nou projecte de Quique Álvarez a segona.
5: En bàsquet, Agustín Ubal és el nou jugador del Barça.
8: L'uruguaià torna al Palau Blaugrana, provinent del Quinsanes Manresa, després de pagar la clàusula de sortida, i signa per 3 temporades. Ubal ha deixat clar que el seu objectiu sempre va ser tornar al Barça.
9: A mi família sempre li dije que quería volver, que todos los años le decía que quería volver. Y bueno, trabajé mucho, también creo que físicamente di un paso adelante, entonces yo creo que ahora sí estoy más preparado, el año pasado jugué Eurocup, que también me ayudó a ver lo que es la competición europea, a asimilar a un poco a la Euroliga. Y bueno, nada, yo creo que se dio todo, y como te digo, la constancia, no bajar los brazos y el querer. El querer estar en el club, el querer defender esta camiseta, el querer ponerme estos colores, yo creo que es lo más importante.
8: D'altra banda, qui s'anunciarà aviat al Barça és l'entrenador. Alexander Sekulić serà el nou tècnic blaugrana, i ahir el seu agent va publicar una imatge en què es veia un contracte de feina amb el Barça i el nom de l'eslové, a qui es feia referència com a coach.
5: S'ha de vigilar molt amb les xarxes. I el Tour, 13a etapa. Borja Cuadrado, què tal?
4: Buenos días. Junto al podio de la línea de salida de Dol, donde a la una de la tarde va a arrancar la etapa número 13 del Tour de Francia, la más larga, 206 kilómetros, dirección Belfort, cada vez más cerquita de los Vosgos, cerquita ya también de Alemania, con Pogacar como líder. A 3.36 está Vingegaard, 4.06 Remco Evenepoel, 4.22 Juan Ayuso, hoy con un coloso, el Balón de Alsacia, que se va a coronar a 30 kilómetros del final.
5: Gracias, Borja, y del Tour al kiosc.
7: Al kiosc del Marcos.
5: Muy buen día, Marcos, ¿qué tal?
10: Hola, buenos días, Elena. De una foto inolvidable a la final del mundo, Messi y Lamine Yamal, recoge Clarín, el diario Clarín, sobre la imagen captada por Joan Montfort, el fotógrafo del diario Sport que escuchábamos ayer aquí, y autor de un momento que ha pasado la historia, Leo bañando al bebé Lamine. Ariel Senosiaín escribe en el diario La Nación: Messi, genio y hombre común, el fútbol pasó a ser de los velocistas, salvo que juegue Argentina, una selección que nunca cae en la ansiedad. Luego profundiza en una de las características que ha inyectado Scaloni a este grupo. No tiene problemas, anuncia, en estructurarse en función de las virtudes del adversario, además de que ha roto con viejos prejuicios que anidaban en este juego. A Inglaterra, supuestamente, no se le gana tirando centros al área, recuerda Ariel, pues en el momento clave, Argentina lanzó 16 centros, de los cuales ganó la mitad, incluido el cabezazo decisivo de Lautaro Martínez. Por eso España está más que avisada.
5: Gràcies, Marcos. Parlava el Marcos de la foto del Joan Montfort, i parlàvem amb ell, aquella foto del 2007, amb un Lamine Yamal de 3-4 mesos, era banyat per Leo Messi, formava part d'un calendari solidari que el diari Sport va fer conjuntament amb UNICEF, i en les darreres hores el propi alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha dit que ell mateix creia que aquella foto era intel·ligència artificial, que li semblava completament impossible que allò estigués passant.
11: As someone who likes to...
8: Com una persona a qui li agrada considerar-se expert en tecnologia i capaç de distingir entre una imatge generada per intel·ligència artificial i una real, pensava que la foto de Messi i Lamine Yamal era intel·ligència artificial. No sé si heu vist la imatge, però van escollir Lamine Yamal entre molts nens per a una foto en què apareixia banyat per Messi quan era un bebè. I hi ha una foto de Messi amb el Lamine Yamal de bebè mentre el renta en una banyera. I ara aquests dos s'enfrontaran aquest diumenge a Nova York, Nova Jersey. És increïble.
5: El propi alcalde, que flipava amb aquesta foto icònica del Joan Montfort, i crec que algun de vosaltres ja ha estat el més ràpid en trucar per aquestes entrades. Ara de seguida el podrem saludar. Si voleu, anem a xarxes i ara saludem a l'oient guanyador.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
7: @ que t'hi jugues.
5: Hola, que t'hi jugues, què tal, com et dius?
13: Dani.
5: Com et dius, Dani?
13: Dani.
5: Dani, des d'on ens truques?
13: Pues mira, ahora mismo en Sitges, saliendo de las costas de Guerra.
5: En Sitges, quina enveja des de Sitges. Has estat el més ràpid, eh? No sé si anaves conduint i tot, i fins i tot ha donat temps a... Tens memoritzat, sí, bueno, el número del que t'hi jugues?
13: Sí, como lo tengo guardado con la voz remarcando.
5: Ah, has anat ben ràpid, ben jugat, Dani. Doncs res, per tu les dues entrades per PortAventura, que les gaudeixis molt.
13: Gracias.
5: Gràcies al Dani, gràcies a tots els que esteu trucant, que l'Andrea està aquí intentant donar resposta a tots els oients. I Núria Vilamala, què tal?
14: Què tal, Helena? Bon dia.
5: Què tal? Com estan els oients en aquest divendres de prèvia de la finalíssima?
14: Doncs molt engrescats, amb moltes ganes d'escoltar aquest diumenge el Lluís Flaquer narrant l'Argentina-Espanya de la final del Mundial. I mira, Helena, amb aquestes meravelloses casualitats, en aquest cas et diria que perfectament controlades, et llegeixo el post que va fer Messi al seu Instagram després d'aconseguir la classificació per la final. Vale? Va posar: a la final volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. Vamos a Argentina, carajo. #todos juntos. Tú vas a mirar el text que va penjar quan Argentina es va classificar per la final del Mundial del 2022 és exactament igual. Mm. Els mateixos emojis, els mateixos hashtags i exactament el mateix text, Helena, en una cosa que evidentment està del tot calculadíssima per part de Leo Messi, que imagino que també és una mica supersticiós.
15: Com el Javier Milei, no? El president d'Argentina.
14: I ha fet exactament el mateix missatge.
15: Ara parlarem d'aquestes supersticions i d'aquestes càbales dels argentins que tant els hi agraden. Abans, Ana Palet, l'Atlético ha contestat a les paraules de Laporta sobre Julián Álvarez. L'escoltàvem a l'inici del programa en declaracions al Larguero dient que era evident que Julián Álvarez volia canviar d'aires i que ells havien fet una molt bona oferta. En els últims dies també ens explicava Joan Laporta que era ell mateix qui estava tenint les converses directament amb Miguel Ángel Gilmarín.
6: Doncs
15: hi ha resposta.
6: Hi ha resposta, sí, de Miguel Ángel Gilmarín, del CEO de l'Atlètic de Madrid, a través del propi Twitter del club. Estàvem acostumats, o havíem vist fins ara, com es feien respostes més en to de broma a través de les xarxes socials del club. Doncs ara és directament, de fa uns minuts, un vídeo on posa la cara i el nom Miguel Ángel Gilmarín i diu el següent sobre Julián Álvarez.
16: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo he manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: Doncs ja veus la contundència de Miguel Ángel Gilmarín, que posa cara i posa veu en aquest vídeo que fa tot just uns minuts acaben de penjar a les xarxes de l'Atlètic de Madrid.
15: Gràcies, Anna. Doncs ja ho sentiu, clar i contundent, Miguel Ángel Gilmarín dient que no vendran Julián Álvarez ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions al Barça. Veurem com evoluciona aquest tema en les properes hores, anava a dir dies, setmanes, perquè segur, de ben segur, serà el colabrot de l'estiu.
7: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
15: Recta final del Què t'hi jugues amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Bon dia.
17: Bon dia, Helena.
15: Ara parlàvem d'aquestes càbales dels argentins, què tal els hi agraden, de les supersticions de Leo Messi. Espanya va guanyar el Mundial el 2010 i comparant el context d'aleshores amb aquest del 2026, has trobat diverses coincidències.
17: Sí, hem fet una mica de feina d'arxiu amb la Laia Pujals i hem trobat fins a 10 coincidències entre el que va passar el 2010 i amb el que ens hem trobat ara el 2026, que bé, s'acabaria consumant doncs, amb una victòria d'Espanya en el Mundial.
15: Mm-hmm. La primera coincidència és el dia i partit inaugural.
17: Sí, perquè els dos, tant el 2010 com el 2026, es van jugar el dia 11 de juny i van ser un Sud-Àfrica-Mèxic.
15: La segona, que estaven al grup H.
17: Sí, coincideix la lletra del grup. El 2010 es va jugar amb Suïssa, Hondures i Xile i el 2026 Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd. Per cert, en el partit inaugural amb dos mundials, Espanya punxa el primer contra Suïssa i en aquest cas contra Cap Verd.
15: Anem cap a la tercera, el tercer partit de la fase de grups.
17: Sí, perquè en els dos casos, el 2010 juga contra Xile, aquest any ha jugat contra Uruguai i es repeteixen d'una sèrie de contextos. Primer, que és una selecció sud-americana, la segona, que és entrenada per Marcelo Bielsa i el tercer cas és que en l'equip rival va haver una expulsió.
15: La quarta, partit de vuitens contra la mateixa selecció, contra Portugal.
17: Sí, i també amb el mateix resultat, per 0-1 el 2010, va ser un 0-1 amb el golejador que va ser David Villa, i aquest any doncs, va ser Miquel Merino, 0-1 també.
15: I tant el 2010 com el 2026, Espanya ve de guanyar l'Eurocopa.
17: Sí, dos anys enrere, Eurocopa del 2008, final Espanya-Alemanya per 0-1, i en aquest cas, doncs, fa dos anys enrere, Espanya va guanyar l'Eurocopa també l'any 2024 contra Anglaterra, final 2-1.
15: En totes dues ocasions, amb 8 jugadors del Barça a la convocatòria.
17: Sí, està una mica agafada amb pinces, perquè bé, el 2010 teníem a Xavi, Iniesta, Puyol, Pedro, Cesc Fàbregas, Busquets i Piqué, i David Villa acabava de fitxar pel Barça, així que també el sumem aquí per poder fer aquesta coincidència.
15: Exacte.
17: Exacte, perquè el 2026 la plantilla de la selecció espanyola té a Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran.
15: Us heu posat juganers amb la Laia perquè en les dues ocasions el seleccionador tenia un determinant i l'article, el nom.
17: Sí, és,
15: nom.
17: És curiós perquè el 2010 hi havia Vicente del Bosque i aquesta edició, el 2026, hi ha Luis de la Fuente.
15: El 2010 i el 2026 han passat coses al Madrid.
17: Sí, primer en el Reial Madrid, perquè en el cas també del 2010 doncs encadenava dues temporades sense guanyar cap títol i per remediar això, doncs, fitxaven a José Mourinho el 2010. I en el cas de l'Atlètic de Madrid, doncs, aquell any també va perdre la final de la Copa del Rei, com aquest any doncs, amb la Reial Societat.
15: Ben trobat aquest paral·lelisme. El 2010 i el 2026... pràcticament la banda sonora del Mundial ha estat la mateixa.
17: Sí, perquè en ambdós casos va ser interpretat per Shakira, la cantant colombiana, i en el nom de la cançó, el 2010, tenim a Waka Waka, canció mítica del Mundial, que veiem com és una paraula que es repeteix dues vegades, Waka Waka. I en aquest cas, l'any 2026, l'himne del Mundial es titula Dai Dai.
15: I l'última, que Espanya està en el segon mandat del govern socialista.
17: Sí, el 2010 el president d'Espanya era Zapatero, que repetia mandat, era el seu segon, i en aquest cas doncs ara aquí estem vivint un mandat també d'un partit, bueno, del Partit Socialista, segon mandat de Pedro Sánchez.
15: Gràcies, Martí, gràcies a la Laia per aquest joc, per intentar combatre totes les càbales argentines, per confiar en que potser sí, diumenge, cau el segon Mundial per Espanya.
7: Què t'hi jugues?
15: El que tenim assegurat és que la festa del casino serà històrica, com històric serà aquest partit entre Lamine i Messi. Cristóbal Chassent, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia, Helena. Estic molt calent. Realment és una final espectacular. És el somni de qualsevol culer. I et dic una cosa, és que tinc molt a dir. Tinc moltes reflexions a compartir amb la gent que vingueu al casino, perquè, clar, és una experiència nova. Això de tenir Messi en contra, a mi no em surt natural. O sigui, jo no puc tenir a Messi en contra. No l'he tingut mai. Mai. Llavors, clar, què passa? Jo estic en un punt win-win. O sigui, vull que guanyi Espanya, evidentment, però si guanya Argentina Messi, doncs jo crec que, o sigui, passi el que passi, al casino ens fotrem un festival tremendo.
15: Tu ets,
18: o sigui,
15: com el Jordi Évole, que ens ha explicat aquí el que t'hi jugues, que, bueno, que tindrà potser una decepció mínima d'uns segons, però després estarà enormement content i agraït a Leo Messi.
18: Absolutament, clar. A mi m'agradaria, clar. Al final... Per posar-vos en situació, vale, diumenge, casinobarcelona.com, allà descarrega les entrades, ens ajuntarem allà tota la família, pantalla gegant, carrusel a todo trapo, barra de bar, festa, bon ambient, vale, això ja ho tenim. Però clar, una final amb Messi, amb tot el que s'està dient, jo crec que, escolta, que si guanya Argentina, festival, si guanya Espanya, festival. Jo crec que és la festa dels culers.
15: És la festa, o sigui, dels culers, Cristóbal, i deixa'm recordar que és que aquí a Ser Catalunya la viurem festa grossa amb el Sique Rodríguez, amb el Lluís Flaqué narrant aquesta finalíssima, hòstia, en català per Ser Catalunya. No. I Cristóbal...
18: És molt seriós,
15: home.
18: El
15: partit és històric i nosaltres ens hi posem.
18: Nois, que el Flaqui torni a narrar en català és, o sigui,
15: és
18: com
15: somni.
18: Comparar el Goku en castellà i Goku en català.
15: Escolta, qui celebra aquest partit perquè per fi va amb el rival d'Espanya que ell somiava és el tio Faja, no? Javi, què tal?
18: Sí.
15: Molt bon dia.
18: Hombre.
19: Que no soy consciente.
15: Este domingo boludo, sin esfuerzos, ¿no?
19: Esto es una final única y exclusivamente para gente que no estamos viendo la chimenea. O sea, no somos conscientes. O sea, esta final la tiene que llevársela Leo Messi. No es bueno que Lamine Yamal, tan joven, se lleve ya el cetro del mundo. Más que nada porque el domingo mismo su padre acaba en Cambrians. No es bueno,
18: yo pienso,
19: es muy pronto.
18: Tío Faja, yo pienso en esto. Esto que dices lo pienso. O sea, que Messi se despida de los mundiales perdiendo una final, hostia,
19: este señor que ha arrastrado al madridismo durante 20 años al fondo de las fosas sépticas tiene que llevarse el título de campeón del mundo, porque para Madrid esto convierte la cornada de Morante de la Puebla en un rasguño. Cristóbal, bien, tío, los Faja, reventamos.
18: Javi, ojo, también nuestros muchachos. Lamine,
19: Cristóbal, Pedri, que tienen 20 Cuba, años, sí, que tienen tiempo, Cristóbal,
18: la,
19: que no.
18: La Copa del Mundo.
14: Cristos, que vulguin venir, que és el que han de fer.
18: Descarregar les entrades, molt fàcil. CasinoBarcelona.com, em diuen que encara queden, molt poquetes, però queden. O sigui, aprofiteu per descarregar. Si ho podeu fer avui, millor que demà.
14: Sí, abans que s'acabin.
18: Ja, ja, clar, demà ja la festa ja estarà sense entrades. O sigui, descarregar-les avui
19: mucho miedo esa fiesta,
18: perquè hem d'estar junts. No,
14: doncs
18: hem d'estar junts.
14: Diumenge sí, viurem junts la festa al Casino de Barcelona. Gràcies, Tio Faja, gràcies, Javi. I ja sabeu que també la viurem al el Què t'hi jugues de Ser Catalunya amb aquesta retransmissió especial del Sique i el Flaqui amb aquesta final del Mundial. Lamine Messi, Sique Flaqui a Ser Catalunya. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem dilluns.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06 i avui és un dia especial, perquè avui és divendres.
2: I és que els divendres i el cap de setmana és, sens dubte, el moment de treva de moltes i molts catalans, també de molts que avui comencen vacances, com per exemple el nostre estimat Carles Penya, que ens ha ajudat molt en aquestes primeres setmanes de treva i que anirà a viure unes merescudíssimes vacances. De fet, qui també és a punt de marxar de vacances és la nostra convidada d'avui. Més de 25 anys entre la televisió i la ràdio, i és que avui ens visitarà l'Elisenda Pineda.
3: També estrenarem secció amb un vell conegut que just fa un any descarregava tota la seva bogeria a les plats d'aquesta casa. Avui tindrem entrecametes amb el Marta Rida, després us explicarem de què anirà.
1: I en arribar el cap de setmana també és el moment per a molts i moltes de sortir de festa, conèixer gent nova, lligar, i tot i que no és aquesta l'única manera de conèixer gent, perquè avui parlarem precisament sobre l'art de lligar al segle XXI.

0: Primer que tot, per arribar a parlar de l'art de lligar al segle XXI, hem de començar fent una mica de memòria de com lligàvem fa uns anys.
1: Hoy es un día muy importante. Y para algunos, un día aterrador. Puesto que hoy es el día en el que todas las señoritas casaderas de Londres se presentan ante su majestad, la reina.
2: ¿Això què era?
0: Això era els Bridgerton.
2: Però l'altre dia vam parlar dels Bridgerton. Portem una setmana entre la Mar Picó i els Faura, que està aquí coent, eh?
0: Home, és que sempre és bon moment per parlar dels Bridgerton, jo crec, i és un bon punt de partida, perquè si no sabem d'on venim, no sabem on anem.
2: Però hem anat molt enrere, segle XIX, crec que són els Bridgerton.
0: Uri, no qüestiones els mètodes, eh?
2: Val. Anem una mica al 2021 o cap on vols portar-nos ara?
0: Fem un poquet de xup-xup dels Bridgerton i del segle XIX, no? A mi em sembla com molt graciós tot això dels balls de debutants, d'haver de presentar-te a la reina. Evidentment, això parlant dels millors casos, perquè això era la burgesia pura i dura.
2: Clar, a mi em pilles que no he vist els Bridgerton. De fet, em costa se pronunciar-ho, crec que ho estic dient està malament. Però Bridgerton.
0: Bridgerton.
3: Això són quasi les sabates, les sandàlies.
2: Les Bridgerton. Però jo no he vist, clar, cap sèrie d'aquestes del segle XIX, tampoc no ho tinc molt associat, però més o menys entenc que devia ser en el camp, mentre estàs passejant les cabretes, mentre estàs passejant els esclaus, clar, òbviament, del segle XVIII.
3: Home, clar, el mític Moza tengo tierras, literalment. Tota la vida.
2: Però ha canviat molt ara, crec.
0: Sí, però a mi el que em sembla guai de veure aquelles sèries, no?, és com poder imaginar-te el que era també tot el moment previ, la preparació, la emoció de donar-li tanta importància al fet de conèixer algú, perquè avui dia crec que tot això s'ha perdut molt. Sí que és veritat el que diem, que això era en la gent de classes altes. Evidentment, la resta era pues, amb el teu veí, o si tenies molta sort, si et podien canviar per 4 cabres i 2 ovelles, ja et dic, això en els casos més... millors.
2: Sí que és cert que no s'arribava a lligar, no? Perquè lligar és l'art del flirteig, allà et venia donat. Toca casar-te amb aquesta persona, amb aquesta altra, per tant, no hi havia aquest tira i arronsa.
3: Però lligaven amb la gent amb la que després es lligaven.
0: Exacte.
3: Una cosa és amb qui tu estiguessis casat i una altra cosa és amb qui flirtejaves.
2: Amb els de bajo cama, que deien, eh? Amb els que estaven allà sota.
3: Bajo cama.
0: Però va, si voleu, avancem una mica. Podem situar-nos ja a meitat del segle XX. Recordem que a Espanya hi havia una dictadura i imperava una moral molt estricta on els nois havien de demanar permís als pares per treure a les noies al cinema, a passejar, o sigui, ja no parlem d'anar-te'n de cita, sinó coses de tarda, que ara faries amb qualsevol.
2: I clar, no hi havia ni mòbils ni telèfons, era una mica el anar a la plaça, flirtejar la persona, veure, vols venir a veure el meu hort, no?, perquè hi ha al cine... Sí, és que, clar, m'estic imaginant com devien lligar això al segle XX i se'm fa tan complicat, hem evolucionat tant i estem tant al dia a dia, que recordant darrere hi ha temes que no sé com devia ser.
3: Jo crec que hauria de ser molt més fàcil que ara, o sigui, algo molt més simple, en plan, mira, m'agrada aquesta persona, la veig, ballo amb ella a la festa major del poble i punts.
0: Ja, però també existia aquesta pressió de si comença a quedar amb aquesta persona, ja ha de ser per a casar-me amb ella, saps? Vull dir que crec que el moment en el que tu, perquè jo, evidentment, també em pilla lluntíssim, però jo ho he parlat amb els meus pares, que la meva mare era la major de 5 germans, i el meu pare sí que va haver de viure aquell moment d'anar a casa. Perdona, t'importaria si puc traure a la teva filla a donar una volta? Clar, tu un cop ja li has dit al seu pare que traus a la teva filla, no podia anar després i dir-li, m'ha fet ghosting. No existia això, ja era un compromís.
3: Però és que jo crec que ho tenien tan normalitzat, o sigui, una cosa és el segle XIX, que jo crec que allà és que ni es plantejaven si estaven una persona tota la vida o no estaven, o sigui, és com, vale, ja està, conozco hombre, diguem-ne, i després ja, en l'època dels nostres pares, tenien normalitzat el fet de que el teu pare conegués algú que està sortint amb tu i després no anés enlloc. I nosaltres, per nosaltres, és com quan presentes una parella, ja és com la parella forever.
2: Clar, i tampoc no tinc molt clar com devia ser, però jo crec que la gent es devia centrar en una persona en concret. No devia fer el que potser passa ara, de que tens 3 o 4 xats que vas quedant amb diferents persones perquè t'ho permet, no?, el poder estar comunicant-te per telèfon, sinó que allà tenies que centrar-te en una persona perquè tenies el temps limitat per quedar, després de la feina, i no podies anar amb 1 o 2 o 3 més persones, no?
0: Totalment. Però això també crec que comença a canviar quan arriben els 80. I amb els 80, les discos i la necessitat de la gent de sortir i interactuar entre ells.

0: I aquí sí que arriba, jo crec que el famós estudies o treballes. Vull dir, jo crec que ahir ja era de anem a tot.
1: A tot. A més, va molt bé treure avui un tema com aquest, sent divendres, que avui molta gent marxarà de festa, aquesta nit ja es començarà a escalfar, a ballar. I sí que passava això, no? Que anaves a la discoteca, demanaves alguna copa i era l'estudies o treballes mític que... A mi no m'ha passat mai, ni ho he fet, ni m'ho han fet. És un tema que s'ha perdut, ja, l'estudies o treballes.
0: Clar, és que ara també entres en un moment que a mi, igual si venen a dir-me estudies o treballes, uf, no sé com em sentaria, eh?
1: I que tal i com està el panorama ara, igual una persona de 40 anys ni estudia ni treballa, tal i com està la crisi i com està el panorama actual.
2: I que també jo crec que als 80 no ens hem d'oblidar l'època en la que estàvem i jo crec que més que un estudies o treballes, inclús també... Hi hauria molts llocs on era com un festi de tecno ara, o sigui, puestos de droga fins les celles i no flirteges, o sea... Vas directe.
1: Intenta sobreviure, pràcticament.
2: Exacte.
1: I tirar endavant, no?
2: I amb el primer que pillis, o sea, que no érem cap mena de mojigatos.
1: Però sí que és cert que el que et dona als 80, no?, aquesta època de començar a sortir de festa, mira... I de conèixer gent in situ. Ja no és això que en una nit podies conèixer 3, 4 persones perquè estaves allà ballant també amb el primer contacte, no? El t'agrada no, i el reunir-te en un indret, com és una discoteca, una sala de ball del moment, amb 200, 300 persones, depèn del lloc, que moltes estan solteres i estan solters buscant també una persona en qui... En qui conèixer, vaja.
2: Sabeu com ma àvia va conèixer el meu avi, que va ser abans dels 80? Va dir que se'n van anar a veure una processió a Múrcia i estaven com als balcons de l'edifici i ma àvia va veure el meu avi del balcó davant i va dir, este no se m'escapa. I entonces se'n va anar al balcó del costat on estava el meu avi, va agafar a la noia que estava mirant la processió amb ell i li va dir, fuera, lagarta. I es van casar i fins...
0: Ho era lagarta, eh?
2: No, literal.
0: Bueno, estaven beneïts per Déu en aquell moment davant d'una processió com...
1: Però una cosa que em curioseix, jo mai he preguntat... M'ha fet molta cosa sempre, no he preguntat als pares com als avis com s'han conegut. No sé, és un tema que no he entrat jo mai, és una cosa que molta gent és com habitual, com molt típic. Jo no hi he entrat, em fa, no sé, certa vergonyeta.
0: Cosa.
1: Sí. Sí, no ho sé jo com els van conèixer. Sé la zona, sé per què va passar, però no com va ser la primera toma de contacte.
0: Doncs, Uri, ja tens deures. Ara, el dilluns, ens has d'explicar...
1: Segueixo sense voler, crec,
2: amb tot el gossip familiar.
1: Igual a saber què em poden dir, que igual quedo tot vermell, quan m'ho expliquin. Doncs
0: pues, això eren els 80, però és que, amb la llibertat dels 80 i 90, arriba també la por al compromís.
3: Bienvenida a la era de la pérdida de la inocencia. Nadie desayuna con diamantes y nadie vive romances inolvidables. Más bien, desayunamos a las 7 de la mañana y tenemos líos que procuramos olvidar cuanto antes. Los aspectos más importantes son sexo seguro y las cosas claras. Cupido ha dejado el nido.
0: Cupido ha dejado el nido.
1: Això d'on és? També és dels Bridgestone.
0: Això és de Sexo en Nueva York. Mira, saps el que farem, Uri? Farem una llista, tu ens recomanes a nosaltres cançons que hem d'escoltar i nosaltres totes les sèries que t'has de veure.
1: Però a veure, Sexo en Nueva York, Sex and the City, tampoc és de la vostra generació.
0: No, però és una cosa que mai no mor. Sempre està al dia.
2: És com la Bíblia.
0: Sempre està al dia. És com la Bíblia, totalment.
1: És com Plats Bruts. Totes les generacions i tot el món els encanta. Fem una cosa, perquè clar, ja que estem parlant de l'art de lligar, de com lligava la gent als 80, als 90, volem saber com ha lligat la gent, els oients, i que ens puguin enviar un WhatsApp al 648-83-43-78, que ens enviïn, doncs això, com van conèixer aquella persona important o una persona que havia sigut important i que ara ja no passa.
0: Jo crec que si la Carrie Bradshaw, la prota de Sexo en Nueva York, hagués tingut Tinder, encara hagués sigut més divertida inclús la sèrie. Bueno, la Samantha hauria sigut la reina del Tinder.
2: Literal. Tot i que el que jo crec que estàvem parlant ara, que no ha canviat mai des del segle XV fins ara, és la figura de la Celestina. Mira, no sé com es diu en català Celestina, però doncs la Celestina...
1: La persona que et busca parella.
2: Exacte, vaja, que ve del llibre de la tragicomèdia de Calisto i Melibea, segle XV, i aquesta persona era una persona que et connectava la gent que s'havia de casar per l'interès de tothom.
1: La casamentera, també.
2: Exacte, però és que després, a l'hora de ser Carrie, quants nois amb els que ha quedat la Carrie els han presentat als seus amics,
0: totalment,
2: que són celestinos.
0: I quantes cites tenien? Ja pel fet de tenir cites i de divertir-te, és que ara, al 2026, on coneixes a la gent? Perquè ni sortim tant de festa com als anys 80, ni tampoc tenim tantes habilitats socials.
1: Bueno, sortir de festa, jo encara, encara no és... mantenc jove.
0: Sí, però no és comparable al ritme que portaven. Jo que sóc de València, la ruta del bacalao, això era destroyer pur i dur.
1: Però és que no era aguantable aquell ritme.
0: No era aguantable, de fet, mira...
2: Creieu que van sortir molts matrimonis de la ruta del bacalao?
0: Crec que es van trencar molts matrimonis de la ruta del bacalao.
1: Però clar, això que dèiem, de fa 10 anys, ara que hi ha aplicacions, o fa potser 20, hi ha una forma fàcil, però abans sí que era això, un amic m'ha dit que crec que podries anar molt bé amb aquesta persona, et presento al meu amic que crec que compaginaríeu molt bé, això encara passa, però s'ha perdut molt pel que dèiem de les aplicacions.
0: Sí, i a més, ara també hem de lluitar en que, clar, com que estem tan posats a tenir el nostre cercle tancat, tot a l'abast del nostre mòbil, crec que també cada cop recaiem més en patrons antics, és a dir, que si tu has estat sortint amb un noi amb certes característiques, conec a molta gent que ha tingut altres relacions que han tornat a ser el mateix, com patrons tóxico que es repeteixen, com per exemple passava a Friends.
4: No puedo seguir teniendo la misma discusión una y otra vez, no. Estás convirtiendo esto en algo demasiado difícil.
5: Yo estoy haciendo que sea demasiado difícil. ¿Qué quieres que haga?
4: No lo sé, no lo sé.
0: El Ross i la Rachel es pasen tota la sèrie discutint, que és com, per favor, deixeu-ho ja, ja està bé.
1: Però m'acabo de donar una cosa, un parèntesi. Sexo en Nova York, Friends, sou unes viejovenes. M'havíeu venut aquí que éreu superjoves, wow, millenials, però aquí, però si veieu aquest sèrie...
2: És l'ABC, o sigui, primer es mira això i després et mira les sèries d'ara.
0: Vale. És com les bases. Cap i a tothom. Partir d'ahir, perquè és veritat que en moltes sèries actuals, si has vist les antigues, pots reconèixer molts patrons. I crec que lo divertit també és veure aquestes sèries des de la perspectiva que tenim ara, de dir, hi ha coses que ara mateix no podríem fer una sèrie així, però ens encaixa. I tornant a les apps de cites, jo he de dir que vaig fer un experiment social i ahir em vaig instal·lar Bumble.
1: Ahir?
0: Ahir per la nit vaig dir, jo me meto dentro. Gràcies, Tomàs, per esta
1: Bumble
0: música
1: inspiradora. Bumble és una aplicació de cites.
0: Bumble és una aplicació
1: de
0: cites.
1: Jo no ho
0: sabia. I vull que em digueu què us suscita.
6: Alerta, boomer!
1: No, no, això sí que ho sabia, que era...
0: Vull
1: era
0: que em digueu si aquestes descripcions són una green flag, una bandera verda, una red flag, una bandera vermella.
1: Soc això aquí... sí que ho sé jo, però per si cas, green flag és correcte, red flag és que
0: no ens agrada.
1: Desapareix.
0: Soc aquí per deixar de ser l'únic net que encara no li ha presentat una noia a la iaia. És graciós, té humor... No, a tu no.
2: Fa un pal, o sigui, ai, cariño, no seré la dona que li presentaràs a la teva iaia.
1: Ai. És que hi ha vegades que és passar-se de graciós. Intenta que sigui molt enginyós i a vegades et passes. No cal.
0: Val, doncs anem a un altre. Aquest diu que els seus interessos són el gimnàs, el futbol i el bàsquet.
2: Alerta FIFE.
0: Alerta FIFE.
1: Sent gimnàs el primer... Tenia fotografia sense samarreta? Segur.
0: Sí.
1: Segur.
0: Sí, tenia.
1: Això
0: sí, tenia.
1: És
0: està bé que t'agrada l'esport, però, home, algun interès més, no?
2: Cresteix-te.
0: Després hi ha un altre que li agrada l'art, la fotografia i l'escalada. Combina bastant les dues coses. I busca ambició, confiança i humor.
1: Aquest, okay.
2: Jo aquí, green flag.
0: Aquest tenim green flag.
1: Però no penseu que a vegades és gent que sap el que s'ha de posar perquè la gent digui, oh, green flag, ens pot interessar, que sigui una miqueta sabent que busca l'altre perfil que l'estarà buscant.
2: Però encara quedes per comprovar si de veritat és així o si és mentida.
0: A la vida has de saber vendre't. És així.
1: Si a l'avió posa tinc que enterrar de la meva dieta, òbviament ja ni arribes a quedar. Llavors aquí ja filtres bastant.
0: De fet, tenim una nota de veu que ens heu enviat un de vosaltres, oients, d'una experiència a Tinder.
7: Hola, guapíssims, com esteu? Jo avui vinc a fer una mica d'oversharing i compartir la meva història d'amor, perquè és realment sorprenent. Jo, perquè us feu una idea, no he sigut mai bona amb això de lligar per vergonya, inseguretat, i justament vaig trobar l'amor a Tinder. I us preguntareu, com vas acabar tu allà? Doncs va ser durant la pandèmia, en una d'aquestes quedades de dubtors de legalitat, que un company meu de la uni va tenir la brillant idea d'obrir-me un perfil per riure'ns de com jo interactuava amb els nois. Tot havia de quedar en un simple joc. I amb la broma vaig fer match amb un noi de la meva ciutat, xerrant, vam veure que connectàvem molt, teníem moltes coses en comú, vaig acabar quedant amb ell, va ser la meva única cita Tinder, i allà em vaig quedar. I a dia d'avui portem 6 anys junts. I estem molt bé i molt enamorats. Així que res, aquí la meva història.
0: Veus? Encara hi ha gent que troba l'amor a Tinder.
1: A la primera.
0: Però... perquè no tots tenim la mateixa sort que aquesta gent, ara existeixen els matchmakers.
1: Què és això? A veure, ja m'esteu començant a ficar paraules estranyes aquí.
0: Un matchmaker és un professional que s'encarrega de generar oportunitats de trobada, de qualitat, per a una persona que desitja trobar una parella. No és ni una agència matrimonial ni una app de cites. I per això vull incorporar a la conversa a la Maria del Carme Banús, que és fundadora i directora de Samsara Matchmaking. Bona tarda, Maria del Carme.
8: Hola, molt bé. Què tal? Molt bona tarda.
0: Molt bé. En què es diferencia exactament el matchmaking d'una app de cites?
8: Bueno, nosaltres aquí a Samsara som una agència per trobar parella i la gran diferència entre nosaltres i les apps de cites és que nosaltres només presentem persones que ens han vingut a veure, que ens han vingut a veure perquè volen trobar parella, que les coneixem, les hem entrevistat, tenim documentació, i la nostra feina és, amb aquestes persones, aquestes persones, donar-los els mitjans per filtrar presentacions compatibles i donar-los mitjans perquè ells es puguin conèixer.
1: I per què creus que potser això...
8: Que presentem persones que volen parella i que quan les presentem tenen coses que són compatibles entre si i es poden agradar.
1: I això cada vegada està més en auge, no? Jo crec que cada vegada més gent opta per aquest tipus. Potser no sé si és perquè el swipe comença a estar gastat o la gent ja comença a cansar-se de buscar parelles, això que dèiem, aplicacions de cites com Tinder, com Bumble, com qualsevol altra.
8: Nosaltres portem més de 31 anys, que ja són anys,

0: confinament, cada vegada veiem que venen més persones. Venen més persones que ens diuen que ja ha anat a les aplicacions, que estan cansats de perdre el temps amb ells i que volen un servei més personalitzat, conèixer persones i no perdre tant de temps coneixent persones que no tenen res que veure amb ells, no? Que volen un filtre, que volen un altre tipus de servei. A més, hi ha persones que no hi han estat i que diuen jo no vull estar allà perquè trobar per ella és una de les coses més importants que puc fer a la vida i vull un professional, una persona ja que em filtri i no perdre el temps amb persones que volen una altra cosa i que no tenen res que veure amb nosaltres.
1: Però tu creus que és cert que tenim les expectatives massa altes ara per culpa de les xarxes socials?
0: Bueno, jo crec que les expectatives, quan una persona està a les xarxes socials, crea unes expectatives perquè és molt fàcil d'anar passant i aquesta m'agrada, aquesta no. Quan venen les persones venen aquí, les seves expectatives és de trobar una persona que sigui compatible, que tinguin coses a veure i que realment vulgui, que si ells es coneixen i s'agraden, que realment l'altra persona vulgui trobar també una relació de parella, que si la persona està amb... Bueno, està sortint amb algú, després no li surti que realment no vol una relació de parella i que vegi que s'ha il·lusionat amb una persona que realment no està per la labor, no? Que vol una altra cosa.
2: I com que vosaltres no sou un algoritme i per això la gent us tria, però no teniu por a, de vegades, com fer una elecció una mica subjectiva basant-vos en la vostra història personal?
0: Bueno, nosaltres, bueno, i en aquest cas jo sóc la directora, jo sóc la persona que coneix a tots els clients i clientes i la persona que decideix qui presentem aquí, no? Aleshores, òbviament, quan fem una elecció de qui presentem aquí, tenim a veure, doncs, la primera visita la fa sempre un psicòleg, tenim a veure el que diu el psicòleg d'aquesta persona, tenim a veure el que la persona ens diu que busca, com és, el test de personalitat que fem, el coneixement que jo tinc d'un i un altre. Vull dir que jo diria que el matchmaking és un art en el qual nosaltres tenim en compte moltes coses d'un i de l'altre i que tenint en compte totes aquestes coses decidim fer una cita, una trobada, que ells es puguin conèixer.
1: Doncs moltes gràcies, Maria del Carme.
0: Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres i salutacions.
3: Que vagi bé.
1: Ara marxem 2 minuts i tornem amb la secció Entre Cametes.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Et va fer vibrar cantant els gols de Messi al Barça.
7: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap. Gol, gol, gol, gol!
6: T'ha emocionat descrivint les accions de Leo al Mundial.
7: Messi, único, inimitable, aparece para cazar ese balón.
6: Imagina't el flac i narrant el que pot ser l'últim gran partit de l'astre argentí.
7: Les finals són pels cracs, les finals són pels líders.
6: Aquest diumenge, Lluís Flaqué torna a narrar en català amb motiu de l'Espanya-Argentina. Només a ser Catalunya. Escolta la millor final possible amb la veu del millor. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
8: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
6: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
10: Tots els nostres continguts.
9: Som a tot arreu. Som al teu costat.
10: Descarrega't l'app de la cadena SER.
9: Tot això passa aquí.
6: Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
11: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
6: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
4: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
12: És un programa de ràdio, ni menys ni més.

0: jo estimo. Entre cametes amb Marc Tarrida. Marc, tu això de les cites que estàvem parlant, com ho portes?
1: Ara malament, perquè estic emparellat. Llavors no n'estic tenint, però n'he tingut al llarg de la vida. He passat per totes les apps possibles i ens ho hem passat molt bé i ja està, i a seguir amb la vida.
0: I a seguir. I ara, entre cametes, no? Què és això, Amparo?
2: No sé si us recordeu del Marc Tarrida, que és el que està aquí a la meva dreta. Hi havia una vegada que era un noi que venia aquí, treballava en aquesta casa, concretament sí, a l'Splash, que era el programa que es feia l'any passat, a aquesta hora. I el Tarrida...
1: Molt bon programa, eh?
2: Sí, molt bon programa. O sigui, el conduïen dues persones meravelloses.
3: Amb molt descansi.
2: No, el Tarrida no estava mort ni de parranda.
1: No.
2: Marc Tarrida, benvingut. Però explica'ns que no vens aquí només perquè et diguem coses boniques.
1: Que també,
2: també
1: perquè m'agrada, sinó que us vinc a presentar una secció que es diu Entre cametes, perquè la gent que és de teatre, que ha anat al teatre, hi ha molts argots allà dins, no? I sabem que al teatre doncs, hi ha la platea, l'anfitrió, hi ha els balcons, però un cop s'aixeca el taló, hi ha les cametes, que les cametes són el que fa la caixa negra de l'escenari, que són unes teles verticals que et serveixen per tancar l'escenari. I jo el que us vull és convidar a entrar aquí dins, que és on s'amaguen tots els secrets dels actors, dels artistes, i descobrir què hi ha darrere doncs, d'un quadre, d'una pintura, d'una cançó, d'una obra de teatre, etc, etc.
2: I avui quines portes ens obres?
1: Doncs avui començarem per la pintura, història de l'art. No sé com vosaltres aneu de pintura, aneu a un museu i sabeu veure...
0: Jo feia fonaments de l'art, però ho tinc una mica rovellat.
1: Fonaments de l'art, no sé ni el que és.
0: És com història de l'art, bàsicament.
1: Val, doncs estem tots al mateix nivell, val? Perquè jo tampoc en tinc ni idea de pintura, em sap greu. M'hagués agradat estar més atent a història de l'art. Per tant, tots els experts en història de l'art, calma.
3: Perdoneu-nos.
1: Anem a explicar la història, no anem a parlar de la tècnica, d'acord? Entrarem a la història que us explicaré darrere d'aquest quadre que es diu El rai de la Medusa, que és de Teodor Géricault. Veieu que el meu francès és igual que el meu nivell de mar. Teodor Géricault, que va pintar un quadre el 1819. No sé si, mira, no sé si...
2: No sabem si està ara mateix a l'streaming, jo crec que sí el podeu veure, però perquè el veieu també, Núria i Tana, és un quadre molt bonic, petitó, segons...
1: La imatge que tens tu és petitó, però
2: és
1: supercutre. No és tan petitó.
2: Doncs és
3: si
2: un
3: no, la gent que vagi a l'streaming i que vagi... Directament que ho busqui a Google.
1: O freneu el cotxe,
2: i
1: Google.
2: I busqueu en Google, però com el descriuríem?
1: A veure, clar, com vosaltres aquí què veieu, de bones a primeres, en aquest quadre?
2: A gent que està fatal.
0: Sí. A gent que està lluitant Xunga, per no? arribar a la part de dalt de la... Diré balsa, perquè jo no sabia que es deia rai.
1: Balsa i rai, està ben dit els dues.
2: Hi ha una vela d'un vaixell.
1: Vale.
3: A mi, si no m'ho costes...
1: Estàs molt lluny, exacte. Urín. Bueno, no aneu malament. No
3: sí,
1: malament.
3: Sí, em sembla una miqueta com una festa dins, a sobre d'una balsa, d'un vaixell, i que estan tots ja...
2: Una festa.
3: En el rotllo de les 6 del matí.
1: Confirmem, Uri, que no en tens ni idea, de pintura...
3: I de miopia, i que hi ha miopia.
1: I que tens molta miopia, sí, perquè no és una festa, ja t'ho dic ara. Perquè us feu una idea, aquí està molt petit, però això té quasi bé 5 metres d'alçada i 7 metres d'amplada. Vull dir, és enorme, com el quadre de Lamine Yamal que té son pare a casa. Doncs si fa no fa, és així. Llavors, vosaltres no sé si recordeu La llibertat guiant el poble, d'Eugène Delacroix, que és aquella dona amb una bandera ensenyant el pit i tal.
2: Exacte.
1: Val, doncs no té res a veure.
2: S'assemblen.
1: Ah, que sí?
2: És que s'assemblen molt.
1: Té una mica... Es veu que el Delacroix es va inspirar en més d'un quadre amb el nostre protagonista, però el nostre quadre fa referència al naufragi d'un vaixell francès, que es deia La Medusa, a les costes africanes. I en ell, com vosaltres bé dèieu, es veu un dia de mala mar, on hi ha un rai construït amb quatre fustes mal fetes, una vela reciclada, tot de cossos mig estirats, mig morts, agonitzant, i un parell de sobrevivents alçant unes teles demanant auxili.
2: O sigui, estan demanant auxili i no reivindicar la llibertat ni res.
1: No, estan demanant ajuda. I darrere aquesta imatge, que jo he explicat amb total indiferència i amb Rigoberta Bandini de fons, s'hi amaga una gran tragèdia. Però molt gran. I de la qual el nostre protagonista d'avui, en Teodor Géricault, es va inspirar per pintar aquest quadre. Ubiquem-nos. Estem a França.
2: Uh-huh.
1: Estiu de 1816. Fa tot just un any que Napoleó ja no té cap soldat. Val? Napoleó és mort. I França ha tornat a instaurar la monarquia amb Lluís XVIII.
0: I Napoleó té alguna a veure amb aquesta tragèdia?
1: No, t'ubico. T'ubico la història...
0: Jo no sé, com sempre estava ficat a tot arreu.
1: No, Napoleó ja està, s'ha mort, torna a la monarquia, que és Lluís XVIII, que era el desitjat, que el seu germà va ser Lluís XIV, el decapitat. Val? Cada escut i el seu substantiu.
2: Setze, crec. 16.
1: No era el 14? Bueno, tanto, monta, monta, tanto. Total, es relacionaven i es follaven entre ells, vull dir, no hi haurà diferència entre un i altre, val? Què passa? Que durant el mandat de Napoleó, França va perdre el control sobre Senegal. I no pas perquè Senegal de cop i volta s'independitzés i el deixessin lliure, sinó que Gran Bretanya va dir, epa, colonitzar un país, que si quiero o que si tengo, saps? De cop i volta. I evidentment, Gran Bretanya es va quedar aquest país. Què passa? Que quan es mor Napoleó, Lluís XVIII torna, no?, amb bon rotllo, i els diu de Gran Bretanya, penya, que jo no sóc com l'altre, que jo no sóc tòxic...
0: Olivo,
1: Jo sóc... confieu en mi... Total.
3: Pau.
1: Pau i amor. Li tornen Senegal a França. I aquí ningú li ha preguntat a Senegal res, eh?
2: No, evidentment.
1: Els és igual l'opinió de Senegal. Però per recuperar Senegal, què necessitaven? Que hi hagués gent allà a Senegal. I és per això que van crear la fregata francesa Medusa amb unes 400 persones a bord. I quan dic persones, em refereixo a funcionaris, aristòcrates, polítics, gent rica. No l'Encarna i el Josep Maria.
0: És el Titanic de l'època, podríem dir.
1: Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. És curiós que els pobres mai els criden, però no. Aquests rics sí. Què passa?
3: I clar, tota aquesta gent, pel que em dius, anava cap a Senegal. És una miqueta com el primer viatge a la Lluna, que diuen que algun dia haurà de passar d'agafar lo millor. L'Arca de Noé, versió França-Senegal.
2: L'Arca de Noé
1: dels rics de França. Correcte. Però clar, tu no pots agafar un vaixell, una fregata de quatre naus i portar-la cap a Senegal així com així. Algú l'havia de comandar, aquesta fregata. I sabeu allò de la meritocràcia?
0: Sí.
1: Doncs aquella època tampoc existia.
0: Bueno,
1: val? No, allà tampoc.
0: Ha existit en algun cop, és la pregunta.
1: És una molt bona pregunta. A qui li van donar? Li van donar la missió a un tal Hugo Duguay de Chemouret.
2: Amb aquest nom perfecto.
1: Que nosaltres li direm Hugo.
0: Hugo.
1: Vale? No farem aquest nom cada dos per tres. Li direm Hugo. I qui era aquest senyor? Era un aristòcrata que tornava de l'exili després de la restauració borbònica i que havia rebut el càrrec únicament per favoritisme polític. Aquest tio feia 25 anys que no navegava. I durant l'imperi napoleònic, tot el que seria l'enginyeria nàutica havia avançat molt, havia evolucionat molt, i aquest tio s'havia quedat enrere absolutament.
0: És a dir, la persona perfecta.
1: Exacte, correcte.
2: Sí, que posen un capitán que no té ni idea de com navegar.
1: No té ni idea com navegar ara, 25 anys després. Què passa? Doncs, com us deveu esperar, que un dels vaixells embarranca contra una pedra a la costa de Mauritània i el desastre. I tots hem vist, com ara deies, Aitana, el Titanic. I tots sabem que ningú és tan estúpid com per posar-se a tocar el violí quan no toca. Aquella escena mai l'he entès. Per tant, perquè jo no puc estar corrent per la meva vida i que al costat hi hagi un quartet de corda tocant això. Oh, Dios! Dios! Rose! Rose! Déjame! Déjame venir contigo! Què diu Jack? Perdona, és que no te sento. Jack, és que no te... Que me dejes subir a la puerta esta de mierda de madera que te has puesto, Rose! Escolta, Jack, és que no te sento... És que estan els músics tocant de tal manera, Jack, que és que... ¡Rose, me estoy ahogando! ¿Qué te estás mudando, Jack? ¿Dónde? Habla más, grita, Jack, grita. Que és que el quartet... Mira, a veure quan se li mulla el violí dels collons aquest del pesat, que no... Calli ja, calli ja! I per això Jack va morir, perquè hi havia un quartet de música tocant els collons i la Rose va impossibilitar... Treu-me-la al Vivaldi dels pebrots. Ja està.
3: Bueno, això no va funcionar, no?
1: Això no va funcionar.
2: I en aquest cas també estava el Vivaldi tocant perquè va sortir fatal.
1: Va sortir fatal. En aquest cas, la Jack i la Rose tampoc haguessin sobreviscut perquè hi havia molts pocs bots salvavides. Se'ls van quedar, evidentment, els capitans i els oficials. I la resta, 147 persones, al tanto, 147 persones van haver de crear un rai improvisat amb fustes, teles i tal i posar-se a navegar. Llavors, els bots havien d'atibar el rai i anar junts. Què passa? Que hi ha un moment que els bots el tallen i el rai se'n va a la deriva.
0: Uau!
1: I aquí comença el mambo. I és que aquestes 147 persones van passar 13 dies a la deriva. 13 dies sense aigua.
2: Una mica la societat de la nieve.
1: Es va avançar, exacte. 13 dies sense menjar, amb l'aigua salada cremant les ferides, la gent tirant-se per la borda. I com és d'esperar, si la convivència amb els veïns pot ser complicada, imagina't allà van haver-hi lluites, van haver-hi motins, gent que es mata entre ella per un pam de fusta on aguantar-se dret, i clar, la gent es mor, i el menjar s'acaba.
3: I com va acabar això?
1: Doncs si tu tens gana i la gent s'està morint,
3: no.
1: Només queda una opció, que és...
3: No...
0: Canibalisme!
1: Menjar-te els teus amics morts. Per sort... Uns dies després, els troben. Un vaixell anomenat Argus. I de les 147 persones que van pujar a la barca, a la balsa, només en queden vives 15.
3: Bueno, en queden, quedaven vives. Quedaven.
1: Bueno, ara ja estan totes mortes.
3: Ara ja, no.
1: T'imagines ara ja estan totes mortes, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I com arriba tot això a ser un quadre?
1: Clar, tot això arriba a ser un quadre perquè hi ha uns senyors que ho escriuen i hi ha un xicot, hi ha un pintor, que és on entrem ara a la història, que és el nostre Teodor Jericó, que en aquell moment només tenia 27 anys i s'obsessiona amb aquest tema.
2: Val, igual que tota la gent que s'ha obsessionat amb la Societat de la Nieve i aquestes
1: Exacte.
2: Coses.
1: Exacte. S'obsessiona amb aquest tema, ell busca la fama, així que decideix que aquest quadre li donarà la fama que ell busca. Val? No li dura gaire la fama perquè amb 32 anys mor.
2: Però anava a ser la seva obra mestra.
1: Va ser la seva obra mestra, però es mor. Vale, en Teodor se li gira, s'obsessiona i comença a fer una recerca molt exhaustiva d'aquest quadre. Què fa per pintar aquest quadre?
0: Què fa?
1: Això és lo interessant. Val? Estudiants de Belles Arts, apunteu. Es construeix una maqueta de la mateixa mida que la balsa, vale? En el seu estudi, pum, per tenir les mides, perspectives, val. Després, se'n va visitar hospitals i dipòsits de cadàvers per estudiar de primera mà el color i la textura de la carn en descomposició.
2: Que l'ha fet perfecta, ja podem veure el quadre.
1: Sí, aquí ja potser se li comença a anar de les mans. Però el més fort és que es va endur, fins i tot, va robar un cap tallat per poder-lo deixar al seu estudi, que es podrís, i poder agafar els tons, el color de la pintura, una mica
2: i l'olor.
1: I el detall que a mi m'agrada més és que es va rapar al zero, perquè així creuria que estaria molt lleig, no sortiria de casa durant molts dies, perquè li faria vergonya sortir i tindria temps per pintar aquest quadre.
0: Uau!
2: O sigui, un quadre d'una tragèdia i d'una obsessió.
1: Sí, d'una obsessió absoluta. Així que ara, quan aneu al Museu del Louvre, d'acord, és on està aquest quadre, mirareu aquest quadre i podreu pensar que darrere s'hi amaga una tragèdia provocada per la incompetència d'una persona col·locada per un rei per anar a colonitzar un país que no era el seu.
0: Oh, wow.
1: Sí. I, petit detall més, si mireu més el quadre, veureu que dalt de tot, la persona que té la mà amb una tela intentant que siguin rescatats és una persona negra, és l'únic africà que hi havia en aquella balsa. En el quadre en pinta tres, però només n'hi havia una. I això ho fa per un motiu molt concret, i és que Jericó era abolicionista, i en un moment en què l'esclavitud encara existia a les colònies franceses, aquella decisió, doncs en si mateix, era una declaració política. I ara
3: veig perfectament que l'he clavat, dient que era una festa.
1: Sí, una clarre.
3: Marc, tens aquí al costat, t'ha fet una...
1: Tinc la mort de la meva
3: persona.
1: Vida, al meu costat.
3: Clar, vosaltres coincidíeu aquí fa un any.
1: M'heu posat aquí, al meu costat, que no la podia mirar perquè el micro no m'enfocava, però clar, tinc aquí la millor persona de Catalunya, no? Més o menys.
0: Ara!
3: Clar, ara li donarem pas perquè avui ens explicarà la seva treva, per tant, ara veurem com es relaxen aquestes vacances que ja ha començat des de fa pocs dies.
0: Doncs ja podem dir qui és, no? La Elisenda Pineda!
1: Bravo!
4: Què tal? Bones tardes! I això més, he parlat, abans que em presentéssiu, que és la primera ràdio, això. No parlis fins que no digui el teu nom. Però clar, és que...
1: És que no podia fer altra cosa.
4: És que ara, quan he entrat a l'estudi, he estat a punt de xutxar-te i tot. Yeah. Dic, però estaves fent la teva secció, dic, va, no siguis tan intrusiva.
1: Jo he estat a punt d'interrompre'm a mi mateix per dir-te hola. Més amb una samarreta, que és com de reixeta, no?
4: Té una mica de transparència. Perquè la senyora ja no pot ser tan evident.
0: És que és un retrobament màgic, és que em sap greu i tot.
2: La millor parella del món.
1: Perdoneu.
0: No, ara parlarem... Ara, en uns segons, parlarem amb ella. És la 1:41 i això és la treva.
5: Dos som companyia. Tres som múltip. Tres som millor companyia. La treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
3: Després de 25 anys de trajectòria a la televisió i a la ràdio, dirigint programes, presentant-los, guionitzant, col·laborant, també he trobat temps en aquestes vacances per venir-nos a veure. També escriu llibres i tot el que se li posi per davant. A més, també és actriu de formació. Avui ens visita a la treva l'Elisenda Pineda.
4: I en aquell moment em va sortir del cor dir-li «Faena tengo en sujetarme las bragas». Parlem del paper de la dona als mitjans, moltes vegades som la quota.
6: Hi ha gent que et diu «Escolta, maca, métete en tus asuntos».
4: No. No?
6: Ah, no hi ha cap problema. Llavors fem una cosa, intercanviem papers.
4: «Me muero por conocerte».
6: Jo també.
5: «Saber qué es lo que tienes».
6: Ho he fet bé? Ah, doncs ha sigut potre, ja t'ho dic ara.
5: «Tus puertas».
3: Elisenda, benvinguda a casa, aquí a la SER on has estat. Estaràs i a tot arreu, vaja.
4: Sí, vinc a la SER. És com un lloc que sempre és casa, no? I a més aquests estudis, que sempre ho explico, no? Quan vas a altres ràdios a treballar, estudis com els de la cadena SER no existeixen.
2: Per millor o pitjor.
4: No, perquè són els millors, però amb diferència. A més, a veure, Catalunya Ràdio té aquell bombonet que és l'estudi que dona la Diagonal, que allò és marca de la casa, però això és una nau especial que m'hi he passat moltes hores jo aquí dins. Hasta m'he enamorat jo aquí dins. Sí, han passat coses molt maques.
0: Wow.
4: No només amb Marta Rira, d'altres persones, també.
1: Anava a preguntar, era jo? Parlaves
4: també,
1: de mi?
4: També. Però, clar, i he passat moments els millors atacs de riure els he viscut en aquesta casa, en directe, en directe, sí, sí.
3: Clar, i la pregunta que fem a totes les convidades o convidats, tu que ara portes uns dies de vacances, tu com et dones treva? Pots desconnectar després de tants projectes i coses?
4: Sí, tinc una gran capacitat per desconnectar i desconnecto tant que desconnecto massa. I després, quan m'hi torno a posar, m'oblido de coses bàsiques, però bàsiques com de cop i volta se m'ha oblidat fer ràdio, se m'ha oblidat fer tele, això com anava, saps? La M con la mà, saps? Una cosa horrorosa. Tinc una gran capacitat per desconnectar, com tinc gran capacitat per dormir, també. Em puc dormir a qualsevol lloc.
2: A mi em passa el mateix.
4: Que sí,
2: és un don, com, és el millor don.
4: Vull dir, entro, surto, faig la feina que em toca fer i després cap a casa. I si ha anat bé, m'és igual. I si ha anat malament, m'és igual. I llavors jo arribo a casa, sopo, me'n vaig a dormir i demà serà un altre dia. I ja està. Una cosa sana en aquest sentit. Després, evidentment, tinc altres olles. A tothom anem a teràpia i necessitem anar-hi. Però en aquest sentit, ho domino bastant bé.
3: I és curiós perquè tu en diferents projectes, també dirigint el rescat a la 2CAT, amb el Peter Vives, amb altres col·laboracions, clar, quan tens tants fronts oberts, no sé si costa més, perquè quan no estàs pensant en una cosa, estàs pensant en l'altra, amb la de més enllà, i a vegades tenir la ment en blanc per dir no vull pensar en cap d'aquests projectes, no, perquè dius és fàcil.
4: Superfàcil. Però perquè també han acabat tots a la vegada. Si jo ara hagués tingut una reminiscència d'alguna cosa, cada cop i volta em diu, ostres, Elisenda, doncs resulta que has d'anar a fer el que sigui. Clar, evidentment no desconnectes, però se m'ha acabat tot a la vegada i ha sigut una oportunitat d'or per dir, escolta'm, desconnectem i només foto que menjar, ara. No, no, és una cosa tremenda, eh? Mira que
1: a restaurant, a més a més.
4: Sí, sí, sí, tot. Només foto que gastar, tu. Gastar i vinga, em vaig fotre una escudella abans d'ahir, una escudella.
3: Escudella, al juliol.
4: Sí. I botifarra després amb allioli i patates fregides i un flam amb un blanc a la Fonda dels Àngels. I heu d'anar, és una cosa, un disbarat. I clar, mentre estic fent això, no penso en feines ni en històries, perquè al cap i a la fi, la feina és per subsistir. No, no és, hi ha gent que de seguida, oi, que és la meva vida, forma part del meu ADN, té una part important de mi. Bueno, també, quan estic treballant ja sóc una persona seriosa i m'ho prenc seriosament, però quan no, no m'interessa res de tot això.
3: I mira que portes anys, perquè més de 25 anys entre la ràdio, la televisió, amunt i avall, i amb molts projectes diferents, que no sé si és a vegades una heroïcitat en aquest temps que corren de la comunicació estar tants anys i defensant diferents aspectes.
4: Sí, jo crec que és bastant, també... És la santa bestiesa que tinc al cervell, eh? Vull dir, a mi quan em diuen, vols fer això, dic que sí. Hi ha molta gent que de seguida fan, ai, vols dir que jo seré capaç de fer això? Vols dir que de seguida... I bueno, però això com ho enfocarem? I aviam, però què voleu exactament que facis? Jo m'he trobat gent que evidentment, posen més seny que rauxa en aquest sentit, i bueno, abans de decidir on es fiquen, doncs tenen, ho consulten a casa, amb el coixí, etc. Jo sempre hi vaig. Sempre hi vaig, és un sis a tot. I ja està, ja ens en sortirem i n'aprendrem, perquè els primers dies és impossible fer-ho bé, saps? Després ja te'n sortiràs.
1: N'hi ha alguna que has dit sí, sí, sí, i a mig fer vas dir... No,
4: a mig fer no.
3: No hagis penedit d'algun projecte.
4: Sí, sí, sí, i tant! D'un, en concret.
3: I el diràs?
4: Sí, sí. No, perquè... No. No.
3: Aquesta, aquesta casa.
2: Els estudis de la SER.
3: És aquesta casa, val, val.
4: La vida és molt llarga, no saps mai.
3: No cal dir-ho.
4: Sí.
1: Següent pregunta, següent pregunta.
4: Mira, he aconseguit rumiar amb 30 segons, que és una cosa que no faig mai, perquè ho hagués dit, M'heu vist els ulls, Ho diu.
0: Això també ho porta l'experiència.
4: Sí, i tant. He fet un cop de volant aquí que dic, no ho diguis.
2: I la gent porta 25 anys i, a més, el primer que crida l'atenció de tu és la teva energia. Tens una energia enorme. Algun cop has tingut problemes per tenir massa energia o t'han dit que et quedis més calladeta o més apartada?
4: Dir-m'ho no, però suposo que hi ha gent que no ha volgut treballar mai amb mi perquè, bueno, perquè tinc aquesta intensitat, però és una intensitat que només faig servir a la feina. Jo després, quan estic a casa, sóc un moble, Vull dir, estic calladeta, vaig fer les meves cosetes, ara una rentadora, un no sé què...
2: I amb les teves amigues, per exemple, fent una birra?
4: Depèn del moment de la birra. Si és la quarta, ja hi vaig.
2: Ja ve la treballadora.
4: A la primera acostumo a escoltar. Mira, hi ha una... Com t'ho diria? Han batejat a un tipus de ressaca, la Juliana Canet sobretot, ha batejat aquest tipus de ressaca com la ressaca de Guilla, que és la ressaca en la que tu, quan et lleves a l'endemà, estàs com penedida d'haver fet coses que no hauries d'haver fet, perquè has xerrat massa, perquè has fet alguna cosa com, per exemple, picar timbres i marxar corrents, o a mi al carrer Montaner se m'ha aplaudit moltíssim per ensenyar el cul, i per al trànsit ensenyant el cul, saps? Aquestes ressaques de Guilla, jo intento cada cop tenir-les menys, per tant l'energia s'ha de controlar. Quan era més jove sí que hi anava pel broc gros, però ara no, la intento controlar.
3: Tu ara deies que acostumes a dir a tot que sí, però no a tot, perquè crec que vas rebutjar això. al cor de la ciutat ho vas rebutjar, no? En un paperet petit?
4: Sí, em volien donar... Bueno, vaig fer allò que fan les persones quan estudien art dramàtic, ho sap també el Marta Rida, que te'n vas a TV3 al Pepper Mengol. Aleshores, Pepper Mengol feia els càstings a TV3, no sé si encara els fa allà. Sí, eh? I vaig anar llavors a la seva ajudant, la Laia, em va fer la prova, que la prova és simplement, bueno, que expliquis una mica qui ets i després que diguis un text. I jo vaig triar un text que m'havia escrit jo perquè era una pedant i em pensava que era Núria Espert, saps? Era rotllant. No triaré una cosa, un text que m'escriuré jo i jo, tal. Llavors, aquell moment dramàtic, que tal, saps? No m'encaixava gens. Era com una cosa totalment innecessària. I em van fer la prova molt bé, Elisenda. Jo aleshores portava rastes. I llavors, sí, sí, de color rosa, més.
3: Què dius? Elisenda, sí, sí, amb rastes?
2: Que parlaven de l'estètica i el que diu l'estètica.
4: Sí, sí, sí.
3: Tenim fotografia? Tenim fotografia d'aquest moment que ens puguis enviar i pengem les xarxes de cercar?
4: Sí, ja us enviaré, sí, però algun lloc deu rondar, i tant que sí, i tant. Doncs vaig fer aquest càsting i vaig pensar... Bueno, tu ja ho saps quan ho estàs fent, si allò va bé o no va bé. I quan vaig sortir vaig pensar, et menjaràs uns mocs aquí... I quina va ser la meva sorpresa? Que em van trucar al cap d'un temps per dir, escolta'm, hi ha una coseta petita per fer al cor de la ciutat. Jo fins aleshores havia fet d'extra amb sèries de TV3, una que es deia The Models o alguna per l'estil, que ho feia un conesa, sí, unes coses molt rares, sí, sí. I vaig pensar, ja està, una altra vegada a fer d'extra. Digue, s'ho poden quedar.
1: Diu, no, o protagonista o res.
4: Exacte, jo he vingut aquí a jugar a força. I res, aleshores vaig dir que no, perquè em van dir, encara portes les rastes? I vaig dir, no, i diu, i te les tornaries a fer? I dic, no, estem bojos, no, ni de conya, ni de conya. I aleshores, al cor de la ciutat, hi havia una trama que crec que feia o la Nausica, no sé qui la feia, que eren un grup de gent una mica xunga, saps? Que menjaven com pipes i fumaven porros a la plaça, i llavors el personatge del fill del Peris, doncs, quedava una miqueta abduït per aquesta colla i tal, i li van acabar donant trama en aquest personatge. I va ser quan jo vaig dir, no tornaré a posar de res. No. I llavors em van dir, saps fer malabars? Perquè era clar, eren crustis, eren gent que fumava petes.
1: Porro va associat a malabar,
3: el
1: no?
3: El hippie.
4: Bueno, que era el que jo aleshores també era el meu estil de vida.
1: Uau, què hagués sigut de tu,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí, sí. Ho he pensat tota la vida. Segur com un univers paral·lel, perquè jo amb aquestes merdes encara me les empasso, saps? Gràcies, és exactament això, sí. Doncs, amb un univers paral·lel hi ha una Elisenda que va dir que sí en aquell paper i que després va acabar treballant, doncs, durant classes de teatre.
1: Com
0: de fet, actriu de formació, has dit que en el món de la comunicació tu no tens por, tu dius que sí i ja ho fas, però sí. En el món, per exemple, de l'actuació, has tingut en algun moment el síndrome de la impostora?
4: Sí.
0: Sí, l'has tingut?
4: Sí, precisament per això no ho faig. Sí, sí, ja està. No, i a més, el moment de pànic escènic, sobretot a l'hora de... No sé què m'ha passat, però quan m'he fet gran a memoritzar un text, com que no ho he anat practicant al llarg dels anys, doncs aquella capacitat que tenia jo, que de cop i volta i tenies la manera de que se't quedés en el cap, això m'ha desaparegut completament. I llavors jo ara pujar a un escenari, havent-me de prendre un text, se'm fot una bola, però immensa. Tant és així que quan vaig presentar la primera nit de les lletres de Santa Llúcia, que va ser el 2024, amb Martí Torres, que és el director escènic d'aquesta edició, em diu que no puc sortir amb targetes a l'escenari. Al Nacional, clar. I dic, home... I s'emetia en directe per TV3. I dic, home, no feies aquesta putada, tio, que si em quedo un Albis, saps? Dic, tindré un problema gros. Que no! Que tu no pateixis, que te'n recordaràs de la lletra, tu tira. Bueno, em vaig posar tan nerviosa que el dia abans d'assaig general li vaig dir, o em deixes anar amb targetes o no surto.
3: O no ho faig.
4: O sigui, em vaig haver de posar així, saps?
3: I al final et va deixar dir, targetes.
4: Sí, i saps el bo? No les vaig mirar en cap moment.
2: Exacte, és només per tenir la seguretat.
0: Però tenies la tranquil·litat.
4: La xarxa aquesta, sí, sí. Però aquesta inseguretat a mi ja s'ha quedat impregnada, no me la trauré de sobre mai més. No, mai més. Perquè, bueno, per això, perquè estem acostumats a llegir un prompter o a llegir un guió aquí a la ràdio. I ja no s'ha exercitat aquesta
3: però
4: capacitat.
3: Estàs acostumada a fer guions, a parlar com a còmic, que també fas monòlegs, a l'improvisar no, tens el text, però que tires una mica a la teva.
4: Sí, jo tinc un text, tinc unes pautes, però després tiro en funció també de com et respon el públic, perquè l'stand-up és també molt això.
3: De jugar-te-la.
4: Sí, sí, sí, m'he menjat unes merdes increïbles. Sí, home, i tant.
3: Alguna que recordis que va ser d'aquestes de tierra trágame?
4: Hi ha públics i públics. L'última premiada de mare a casa meva, al meu poble. Vull dir, va ser cap deixeble, és profeta.
1: A la seva terra. Nunca seràs profeta a tu tierra.
4: Exacte. No, va ser un bolo que en principi estava orientat cap a l'humor i el públic que tenia no ho va entendre gaire. I aleshores, clar... Normalment és gent jove la que no m'entén.
3: I què fas? I què fas en aquell moment, quan veus que no està entrant? No sé si moment de pànic de començar a tirar temes diferents, a veure si algun entra, o et senyeixes el que ja tens pensat.
4: La veritat és que més ben bé igual. I el que faig és interpel·lo el públic. Dic, ah, sí, m'estàs posant en aquesta tessitura. Doncs ara veuràs, tu lleves punt segon a fila. Nena, que estàs entenent el que estic dient, saps? Llavors hi ha gent que em diu, no, dic, no, ja ho veig, ja. Dic, és que parlo de pressa, escolteu de pressa, saps? I llavors ja comences a tenir aquesta relació amb el públic, que d'alguna manera els estàs dient, va, guapos, no passa res, ajudeu-me una mica, i ja està, i t'acaben ajudant. Però treure el tap costa, a vegades. Costa. A veure, m'he trobat 3 vegades, potser. No, no és un drama.
3: No és un habitual.
4: No, en absolut. I el que et deia, la gent jove no hi ha manera. No en tenen res. No.
2: Com de jove?
4: Jove, 20 anys, 25, sí, em trobo que... Jo faig servir un llenguatge també molt genuí. Parlo un català molt i treballat, i ho faig expressament. Clar, hi ha gent jove que la meitat de paraules no les entenen. Uau. I és així, m'hi trobo. Saps? De dir, mira aquesta palangana, mira no sé quants us queden. Palangana, què és palangana? I dius, hòstia, és per, de veritat, eh?
0: Però que després diguen que en la cultura no s'aprèn, eh?
4: Ah, no, clar, evidentment. Llavors, què em passa amb les padrines? Clar, elles m'ho entenen tot. Ah,
2: és la nena Mónica.
4: Sí. Amb les padrines, el dia que se'n morin les padrines, que serà aquí...
3: No, home, que aguantin. Padrines de Catalunya, aguanteu molts anys.
4: I em menjo uns mocs com una catedral de grossos.
1: No preocupis que nosaltres també, eh? Al teatre també.
4: També passarà passa. Això. Perquè
1: però vull pensar que sempre hi haurà padrina. Sempre hi ha una padrina que entra.
4: Sempre hi ha un relleu.
1: Sempre hi ha un relleu. I dius, hi ha un moment que dius, bueno, ja no em queda res, doncs vaig a veure teatre, vaig a...
4: Aquí està.
1: Canvies la filosofia.
4: Exacte. Ja sóc vídua, no?
1: Ja sóc vídua.
4: Estan esperant aquell moment per anar a teatre.
1: Exacte. Però home, no volia fotre res, hòstia.
4: Clar.
3: El que sol passar a les persones que sou còmiques o que treballeu en comèdia, que tota l'estona esteu com amb el punt de broma. Això també et passa, que sempre estàs en el punt de la cunyeta. Què et diuen? Digue'm un acudit aquí amb els amics que cansa una miqueta.
4: Mira, en Quim Vila, que és un gran amic meu i amb qui vaig treballar en aquesta casa, que també és monologuista i a més ell fa cançons i s'ho treballa moltíssim, un tio amb una intel·ligència superafilada, vull dir, és una vespa, saps? És una cosa tremenda. Ell sempre quan li diuen, hòstia, Quim, diu, per què no vens a la meva boda i em fas una mica de xista i de monòleg i tal, diu, tu que ets lampista, per què no em regales un termo? Yeah. I hi ha aquest punt. No, jo no estic mai intentant buscar el xiste, perquè a vegades també et surt sol. Vull dir, no ho vols i fas... perquè la Santa Bestiesa ja la porto impregnada dins el meu ADN. I sí que és veritat que hi ha gent que es dedica a l'estand-up o a la comèdia i que sempre, sobretot en cercles de comèdia, busquen l'acudit per, bueno, aviam qui la diu més grossa, no? Intenten d'alguna manera de... És com un joc. Jo aquests jocs no hi entro perquè no ho sé fer. És totalment inútil fent això.
2: I en situacions difícils fas servir l'humor amb tu mateixa?
4: Sí, constantment. Sí. Difícils i tristes. Vull dir, és allò que diu... Quan ja estàs al fons del pou, saps? Treure una miqueta de ho-ho-hi-hi, inclús d'humor negre, eh? Vull dir, allò i anar a buscar-li... I a vegades l'he tret en stand-up. Ho pots fer si coneixes el públic. Per exemple, aquí a Barcelona, en segons quins circuits, pots treure l'humor negre i passar-te 3 passes de frenada i no passa absolutament res perquè la gent ja paga perquè vol veure això.
3: Però amb les tietes,
4: amb
3: no.
4: No pots parlar de càncer amb les tietes, saps? I llavors és com, bueno, no, fins aquí. Llavors, clar, l'altre dia crec que ho deia el Manel Vidal, que deia que ha après... després de tants anys, quins acudits pot fer la tele, a la ràdio, amb un teatre o amb un bar, no? Amb els amics. Clar.
7: M'agraden els colors, les camises florejades, turqueses, verds elèctrics, grocs i blaus.
3: I, Elisenda, una cosa que t'ho has explicat moltes vegades, que tens sinestèsia i és que pots veure les persones en colors.
4: Sí.
3: Només les persones o qualsevol àmbit, conversa, aspecte...
4: No, em passa amb les persones. Sí, amb les persones. I les he de conèixer una mica. Per exemple, en Marc és marró.
3: Ah?
4: Sí.
0: Li pega, 100%. 100% li pega.
4: Ets molt marró, però marró xocolata, d'aquest marró que dius, hòstia...
1: Què vol dir alguna cosa, això?
2: Que et mossegar.
4: No, és com, bueno, clar, evidentment, però jo crec que és una cosa que em desperta la gent, saps? Vull dir, però no és que vulgui dir una cosa. Per exemple, jo no tinc una gamma de colors amb la que treballo. Jo només treballo amb blaus, amb verds, amb grocs, amb un vermell apagadet, amb marrons, però el negre no el toco, per exemple, saps? No toco, per exemple, que sigui els liles, els roses... No,
0: I
4: els
0: tens una concepció de tu mateixa?
4: No.
0: Com, no saps com ets tu
4: no,
0: de color?
4: No, en absolut, zero. No tinc cap interès, tampoc.
2: T'imaginaràs a tothom com els de Inside Out de Disney?
4: Exacte.
2: Com els personatges
4: m'encanten. Sí. És exactament això, sí, és molt divertit.
1: Però això vol dir que el marró em queda bé, també?
4: No ho sé.
1: De roba? No
4: a tu queda tot bé.
2: Això és la colimetria. Dir, que és una altra cosa.
3: I pot ser persones que et caiguin malament un color en determinat, les que et cauen bé...
4: L'ocre.
3: L'ocre és que et cauen malament, aquesta gent.
0: Aleshores, pues el groqui, o sea, l'ocre i el marró...
1: Què dius? Què dius?
0: Està
1: no,
0: ahí,
1: no, estan
0: eh?
1: Tocant, no, estan, eh? No estan gens a tocar.
0: No, ja ens ha quedat clar que s'estimeu moltíssim.
4: Sí, sí, és bon xiquet. Sí. És bon xiquet.
1: Avui, doncs... avui m'esteu regalant les orelles, eh?
0: Home, però un dia que ven... Sí, sí. Ah, no, que tindrem cada,
4: cada divendres. Que s'acobri,
2: eh? Elisenda, tu, si vols, també em pots tornar cada divendres.
4: És que són moltes vaques.
0: Moltes gràcies, Elisenda.
3: Que està de vacances, té ganes ja de marxar.
4: I tant, de menjar més escudella.
0: Moltes gràcies, Elisenda. Saps que aquí sempre eres benvinguda.
4: És que sou estupendes, moltes
3: gràcies. Una
4: única
3: cosa, ens diràs en qui vas estar, on qui et vas enamorar en aquest estudi de la SER? Només el nom o no?
4: És que tampoc va ser una bona experiència.
3: No,
4: ara,
3: diràs.
4: Quan apaguem el pilotet aquest de color vermell, us diré el projecte en què em vaig penedir de qui n'ha dit que sí i de qui em vaig enamorar.
2: Entre cametes.
4: Exacte.
0: Entre cametes, molt bé.
7: És un projecte i va supermalament. No passa res a petxugar, que passa constantment. M'agraden les històries que m'expliquen pel carrer.
0: I fins aquí la primera setmana de La Treva. Gràcies, Elisenda Pineda, Marta Rida, per acompanyar-nos avui i a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana. José Luis Sastre, Marian Maturana, Marc Picó, Sergi Estella...
3: I també, per suposat, gràcies a tots i totes els que ens escolteu des de casa, que li doneu sentit a tot això, i esperem que us haguem donat una mica de treva en aquests migdies, que la setmana que ve, el dilluns, tornem a estar per aquí.
2: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana, anant a autorregalar-vos un ram de flors, dedicar-li un ratet a la cuina, perquè, com bé diu la Ruscalleda, ets el que menges.
0: Passant una estoneta amb el, amb el vostre animal de companyia, siga quin siga, o quedant amb la vostra cita.
3: Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Tornem a estar el dilluns amb la... Podem dir la convidada? La diem. La Nerea Sanfe, que tindrem aquí, i moltes coses més. Tot això també amb el Tomàs Sánchez de la Tècnica, la Laia Messegué a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, gràcies també al Carles Penya i bones vacances. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana. Adéu!
8: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se reactiva el incendio en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Son más de 12.000 las hectáreas calcinadas, en el que es ya el fuego más virulento en lo que va de verano y uno de los peores en la historia de Aragón. Siguen siendo más de 1.000 las personas de 6 municipios que han tenido que ser evacuadas. Nos vamos hasta Zaragoza. Última hora, Ana Martínez.
10: Continúan desalojados los núcleos de Oresa, Sin, Luesia, Malpica de Arba y un Castillo. Estaremos pendientes por si hay algún otro desalojo. También anoche desalojaban Petilla de Aragón, perteneciente a la comunidad vecina de Navarra. Son alrededor de 1.100 personas que no han podido pasar la noche en sus casas. 92 lo hacían en el Polideportivo Municipal de Gea de los Caballeros. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, visitaba el centro de mando operativo ubicado en Farasdues. Lo hacía junto a Jorge Azcón, el presidente aragonés.
9: Además, preocupan otros dos incendios. Se está complicando también el de La Mierla, en Guadalajara. Son 7 ya los municipios que han tenido que ser evacuados. Y según acaba de denunciar el gobierno castellano manchego, el fuego ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte. Ser Guadalajara, Jesús Blanco.
11: Muchísimo trabajo por delante para un incendio que se vuelve a complicar porque el viento sopla de nuevo en este Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Trabajando en la zona ahora mismo 50 medios, 30 de ellos terrestres, 20 aéreos y el fuego entrando en el corazón del Parque Natural. El origen estuvo en una cosechadora, hay ya una persona que está siendo investigada.
9: El que mejor pronóstico tiene en comparación es el de Lozoyuela en Madrid, que está en fase de ser estabilizado. Según Copernicus, en España ya se han quemado más de 72.000 hectáreas este año. Volvemos a estar a la cabeza en Europa. Y sobre esto y la evolución de los incendios, le vamos a preguntar a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Mientras, la Comisión Europea, en el informe anual que acaba de publicar, avisa al gobierno y dice que España solo ha logrado avances limitados en sus reformas para luchar contra la corrupción. Bruselas le recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el plan aprobado para hacerle frente aún no se ha implementado. Esto en una mañana en la que hoy sí ha declarado como investigada la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. En la Audiencia Nacional, Mercedes González ha dicho sentirse usada por Santos Cerdán y le ha dicho al juez Pedraz que de haber sabido las consecuencias de sus encuentros con Díez, nunca los hubiera tenido. Miguel Ángel Campos.
12: Mercedes González dice ser víctima de Santos Cerdán y que de haber sabido que Leire era su enviada, no la habría recibido. La directora general ha reconocido reuniones con Leire que antes negaba. Dos encuentros, el primero sin trascendencia y un segundo que zanjó en cuanto a la exmilitante del PSOE le propuso rehabilitar al comandante imputado en el caso Coldo, Rubén Villalba. Mercedes González ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectasen al gobierno, que tampoco se lo pidió Leire, y ha negado incidencia alguna en la apertura de expedientes a la UCO por filtraciones en los medios.
9: Todo en el día después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha vuelto a sacar pecho y le ha pedido al Partido Popular y a Vox que pidan perdón por las patrañas, ha dicho, que dijeron de la ley.
13: ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley de amnistía? Las cosas que nos dijeron, al presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada.
9: En unos minutos escuchamos el resto de reacciones porque está a punto de hablar Alberto Núñez Feijóo, pero a esta portada añadimos un sonido más del exterior.
14: Thank you so much, friends. What a moment.
9: Porque el Partido Laborista del Reino Unido acaba de nombrar a Andy Burnham como su nuevo líder. Es el que va a sustituir a Starmer como primer ministro del país.
5: Mundial 2026. Cadena SER.
9: Y cada vez queda menos para la gran final. Unas 55 horas. Antón Meana, muy buenas.
15: Y descontando qué tal llevan a buenos días, aquí las 8 y 4 de la mañana y en 3 horas a las 11 el penúltimo entrenamiento de la selección antes de medirse a Argentina el domingo en New Jersey. Te decía ayer que estamos delante del estadio, nos alojamos muy cerca del MetLife, se ve el campo y ya queremos llegar hoy pendientes de que Lamine Yamal y Pedro Porro puedan completar este entrenamiento con Luis de la Fuente y el resto de la plantilla.
5: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
9: Y solo nos queda el tiempo para este viernes. Nuria Sero, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de calor intenso, especialmente en el este peninsular, sur, como también en Baleares. Temperaturas que irán subiendo este fin de semana, lo harán un poco mañana sábado, un poco más el domingo, y entraremos en un nuevo episodio de altas temperaturas y también de calor persistente. Esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente entre Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Puntualmente esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Hoy tenemos muchas nubes en el Cantábrico, especialmente en Cantabria, País Vasco, y aquí incluso tendremos algunas precipitaciones. Atención, que a lo largo de los próximos días la calima irá en aumento. Hoy, sobre todo, la podremos observar en la región de Murcia, este de Andalucía, al atardecer, con unos colores naranja en el cielo.
9: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández, y con Miguel Hijosa y Fernando Martín en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
8: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
17: S'extrema la vigilància a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, per localitzar qui ha provocat ja 4 focs a la zona en poc més d'una setmana. L'alcalde fa aquesta crida als veïns que cada dia estan més angoixats.
18: Preocupats i des de l'Ajuntament, pues, diem que no... Que no. Una cosa és organitzar-se per poder, doncs, si veuen alguna cosa, que avisin el 112, però que tampoc no fem organitzacions per seguir persones, no?
17: S'ha reforçat la presència de la policia, dels agents rurals, però ahir a aquesta hora tornava a començar un altre incendi. Dos dels 8 blocs desallotjats per l'esvoranc de la L9 al barri del Putxet podran tornar a casa ja aquest dilluns. La resta, gairebé 90 pisos, encara hauran d'esperar, segons els tècnics de la Generalitat.
19: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció.
17: Ja són 14 les víctimes del professor jubilat a Torroella de Montgrí que denuncien tocaments. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir. L'endometriosi provoca problemes digestius i mentals més enllà del dolor en una de cada 10 dones diagnosticades. Ho ha determinat l'Hospital de Sant Pau en un estudi que demostra que la patologia no és només ginecològica.
20: Hay síntomas gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
17: Tot això avui que ha començat el tall de la línia 1 del metro que durarà fins al 28 d'agost. No hi haurà servei entre la Florida i la plaça de Sants. Això explicaven avui alguns dels 40.000 usuaris que agafen aquest tram cada dia.
21: Yo me llamo y voy directamente a los ferrocarriles.
22: Voy a ir andando, pero es igual.
23: Ayer lo vi en la cosa, pero me olvidé completamente.
24: Ni idea, y además tenemos cita. Menos mal que hemos ido con una hora de antelación, si no la perdemos.
17: Transports Metropolitans habilita bus alternatiu per cobrir aquest tram, però també es recomana, sobretot, que en comptes de la L1 agafeu la L9 a Torrassa, la L5 a Plaça de Sants, també Renfe per anar de Just Oliveres a l'estació de Sants o Ferrocarrils des de l'Avinguda Carrilet a Plaça Espanya. Tot això en un cap de setmana que vindrà amb més calor. Núria Seró, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. La jornada d'avui ve marcada un cop més per una calor moderada. Seguien temperatures per sobre de la mitjana i molts termòmetres estan per sobre dels 30 graus, però avui les màximes a l'interior es mouran entre els 35, 38, serà difícil observar els 40. Tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podria deixar algun ruixat al Pirineu. Atenció, perquè el fum que hi ha al Pla de Lleida és fruit dels incendis que hi ha a Saragossa. Aquest fum està arribant també a Catalunya. La pròxima nit serà difícil dormir, està activat l'avís per calor nocturna, tant al Baix Ebre com també al Montsià, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i també a l'Alt Empordà. Temperatures molt altes aquesta pròxima nit i demà les màximes seran similars a les d'avui. Demà a la tarda també tindrem nuvolades en punts de muntanya, inclús algun ruixat puntual. La mateixa dinàmica diumenge.
17: A la tècnica Jordi Ros, a la producció Elia Pijuan, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
17: Què tal? Bona tarda. Creix el neguit, la preocupació, l'angoixa, la indignació entre els veïns d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ahir, a aquesta hora, hi va començar el cinquè foc en aquest territori en menys d'una setmana. És un foc que els bombers van aconseguir estabilitzar força ràpid perquè, de fet, ja eren allà treballant en un altre incendi, també estabilitzat, que va començar dimecres. Avui al programa aquí a Catalunya, la Laura Estrada, l'alcalde d'aquest municipi, Òscar Cendra, deia això.
4: Bueno, els focs ara mateix, doncs, l'última vam poder estabilitzar, no?, i controlar, i res, encara tenim bastantes dotacions per la zona, perquè, bueno, van remullant encara alguna zona.
17: Eva Hidalgo, estem parlant a Aiguamúrcia, al camp d'una zona de molta extensió de terreny, però alhora amb poca població. Tothom es coneix i ara tothom està sospitant a la que veuen algú desconegut.
6: La preocupació és creixent entre els veïns. Molts viuen de l'agricultura i de l'entorn i, de fet, tenen una sirena que sona per tota la vall quan veuen una columna de fum per avisar-se els uns als altres. Estan neguitosos i també s'alerten de moviments sospitosos, tal com explica en Guillem.
22: Estem neguitosos tots, tots estem pendents. Bé, ja hi ha un grup de veïnatge pel WhatsApp, si hi ha un cotxe estrany. Fa molts dies que dura, fa més d'una setmana ja, fa 8 dies. I clar, les forces i els ànims també s'esgoten.
6: El batlle Òscar Cendra demana a la població que no treguin conclusions precipitades quan alguna cosa no els hi quadra.
4: No fem organitzacions per seguir persones, no? Vull dir, si veiem alguna cosa estranya o una cosa anomalia, doncs, sobretot trucar al 112 o adreçar-se a l'Ajuntament i trucar.
6: Assegura que s'ha incrementat la vigilància en coordinació amb Mossos i agents rurals.
17: Justament, bombers i agents rurals continuen pensant que tot ho ha provocat una mateixa persona, però la investigació, Eva, no avança.
6: És la principal hipòtesi des que es van trobar indicis a la zona zero i, de fet, els tres primers focs, els de la setmana passada, van començar en un punt molt proper. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
24: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
6: L'alcalde reclama tenir més autonomia per actuar al bosc, és a dir, que es redueixin els tràmits per poder obrir camins, per exemple, perquè puguin passar els bombers o netejar-lo.
4: I després també la burocràcia. Necessitem tindre autoritat, l'Ajuntament, per poder tallar totes aquestes zones perquè els bombers també puguin passar segurs quan han d'actuar.
6: També vol més ajudes directes i que aquests diners vagin en proporció a l'extensió del municipi.
17: A l'espera que tornin a pujar les altes temperatures, la bona notícia avui és que redueix en aquesta zona el nombre de municipis amb alerta màxima per risc d'incendis. A tot Catalunya continuem a nivell 4 del Pla Alfa, 33 pobles, 11 comarques, una d'elles justament l'Alt Camp, però també el Penedès, Pla de Lleida, el Solsonès o el Pallars Jussà. I la millora de les condicions també ha permès reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven tancats. Ara mateix encara es tanca l'espai natural de la Ribera Salada, el de la Barònia de Rialb i el de Montmell-Marmellà. I al barri del Putxet, a Barcelona, només una petita part dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 podran tornar a casa aquest dilluns. Els tècnics que han revisat tota l'illa de cases afectades, de moment, han assegurat que ja es pot tornar a 2 blocs, 11 pisos dels més de 90 que estaven tancats fins ara. Ferran Dalmau.
0: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a 2 dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats, encara no hi ha data. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díez.
2: No avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent. És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més.
0: El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
19: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos. Però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
0: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
17: I de seguida fem una pausa, però abans una informació que avança aquesta redacció. A Catalunya, 23.600 immigrants acollits en aquest procés de regularització extraordinària ja s'han donat d'alta a la Seguretat Social. 23.600. Aquesta dada que podem explicar ara mateix, Oriol Soler.
3: Sí, d'aquestes afiliacions a la Seguretat Social, que recordem que vol dir que són persones que ja tenen el necessari per començar a treballar de manera legal. 16.000 han estat a la província de Barcelona, 2.700 a Girona, 2.500 a Tarragona i 2.400 a Lleida. Aquestes dades són oficials de delegació del govern del 30 de juny, que és el dia que va acabar el termini per presentar les sol·licituds i el número de Seguretat Social es podia obtenir abans que resolguessin tots aquests expedients. En total, a Espanya són 159.000 les persones regularitzades que ja són al mercat laboral regulat, de les quals prop d'un 15% són aquí a Catalunya. Recordem que de moment el Ministeri encara no ha donat la xifra total d'expedients resolts ni tampoc d'aprovacions definitives i que 257.000 persones van demanar legalitzar la seva situació aquí a Catalunya en aquesta macroregulació promoguda per la Moncloa.
17: 2 minuts i parlem d'endometriosi.
7: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena Ser.
10: Nueva York.
25: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
26: Si te quieres divertir.
25: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
27: És gratis, eh?
25: Més informació a casinobarcelona.com.
28: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
29: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
30: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Nueva York!
25: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
26: Si te quieres divertir.
25: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
27: És gratis, eh?
25: Més informació a casinobarcelona.com.
28: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
29: Hora 14, amb Joan Bofill.
17: I ara parlem d'un estudi que segurament serà molt important per moltes dones. Ja fa temps que la ciència està avançant poc a poc en la investigació de l'endometriosi, el que fa dècades a moltes dones se li deia que era un dolor normal, que era mal de regla. Doncs a Catalunya hi ha 51.000 dones diagnosticades d'endometriosi, però se sospita que són moltes més les que ho pateixen i encara no ho saben. I ara, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha determinat que, més enllà del dolor que provoca, una de cada cinc dones els empitjora aquesta malaltia amb problemes digestius i mentals. Ens ho explica la Susana Ruiz.
5: Estudiant 5.000 dones d'entre 18 i 45 anys, els investigadors han establert 4 grups de pacients en funció del grau de severitat de la malaltia. El resultat mostra que només 2 de cada 10 són asimptomàtiques. Les altres 8 pateixen en menor o major grau dolor i altres símptomes. Dora Kohler és l'autora principal de l'estudi.
9: I aquí sí que encontramos que muy pocas mujeres eran asimptomáticas en comparación, solo 20%, y hay más gente en los grupos síntomas severos y moderados.
5: Més enllà del dolor de pelvis i abdominal associats a l'endometriosi, s'ha analitzat també altres símptomes que d'entrada no es tenen tant en compte a l'hora de fer el diagnòstic.
9: Hay síntomas gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
5: De fet, l'ansietat, la depressió i la migranya són freqüentment els primers símptomes registrats en aquestes pacients que reben diagnòstics psiquiàtrics abans que ginecològics. Aquesta recerca demostra que l'endometriosi és una malaltia que afecta diferents sistemes del cos, no només l'aparell reproductor femení, i que exigeix una visió més integradora que l'actual.
17: Rocío Lunes, la ginecòloga, és una de les ginecòlogues de l'Hospital de Sant Pau i ens pot atendre a aquesta hora. Què tal, Rocío? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
17: Com es diagnostica l'endometriosi a dia d'avui i per què hi ha tant infradiagnòstic encara?
11: A veure... L'endometriosi és molt difícil, bueno, és difícil de diagnosticar en alguns casos. En molts casos, l'endometriosi sí que es pot diagnosticar relativament fàcilment, ja sigui amb una exploració física, amb una ecografia transvaginal fet per algun ginecòleg amb una certa experiència o amb una ressonància magnètica pèlvica. Mm. El que passa és que és molt difícil acabar de descartar del tot perquè hi ha algunes lesions que realment són difícils de veure.
17: En el cas de les dones, moltes dones segurament venen a la consulta i moltes vegades, suposo per l'històric, no?, que sempre s'havia dit o sempre ha costat sortir d'aquesta frase de no, és que això és normal, és el mal de regla, igual sí. Moltes dones no es plantegen que puguin tenir aquesta malaltia, no?
11: Sí, hi ha moltes dones que no es plantegen que ho puguin tenir, també hi ha moltes dones que realment pues, no tenen temps per tractar-se, per cuidar-se, per curar-se i per consultar per símptomes que poden anar portant en el seu dia a dia. Hi ha moltes causes socials i polítiques més enllà del propi coneixement mèdic fora en el retras diagnòstic de l'endometriosi.
17: Esteu notant que això està millorant, està canviant amb els darrers anys?
11: Jo tinc la sensació de que sí, és veritat que encara no està quantificat per cap estudi que ho demostri, però sí que a la meva consulta ja cada cop més venen dones amb un inici de símptomes com més proper al que és el diagnòstic, perquè sí que hi ha més coneixement tant per part de la medicina com per de les pacients a l'hora de consultar, i hi ha es sol·liciten les proves més aviat i sí que... La sensació subjectiva és que està millorant.
17: Aquest estudi ara que ens explicava la Susana, també com us pot ajudar a vosaltres en consulta als metges i també sobretot a les dones que la pateixen, perquè en aquestes dones se'ls afegeix un problema més a part d'aquest dolor, no?
11: Sí, aquest és un tema que nosaltres ja, del que nosaltres ja parlem o que ja reconeixem a nivell subjectiu, a nivell clínic, no? De que l'endometriosi dona símptomes més enllà de la pròpia del propi dolor pèlvic, i que hi ha altres condicions que no sabem també, hem d'acabar d'establir si és que estan associades o si són causa o si són conseqüència de la pròpia endometriosi. Però sí que aquest estudi el que demostra és que la visió de la pacient amb endometriosi ha de ser molt més àmplia i ha d'incloure també altres professionals que ara mateix estan una mica fora del maneig d'aquestes pacients.
17: Clar, per les dones que ens estiguin escoltant i que ara puguin pensar que potser és el seu cas, què haurien de fer o com s'haurien de plantejar la visita amb vosaltres, amb les ginecòlogues, amb els metges?
11: Clar, bueno, el primer pas a seguir és demanar visita amb el seu ginecòleg o ginecòloga. En general, els ASIRS en els ambulatoris, moltes vegades hi ha algú una mica més de referència amb aquests temes i que pot fer una primera visita per valorar si quadra o no quadra el diagnòstic o no quadren els símptomes, i en el cas d'aquests pues, dirigir-se a una unitat multidisciplinar en algun hospital de referència.
17: Doncs Rocío Luna, que és ginecòloga de l'Hospital de Sant Pau, li agraïm molt que ens hagi atès avui per clarificar aquesta malaltia endometriosi, que insistim, hi ha 51.000 dones diagnosticades, però se sospita que encara en són moltes més que la pateixen i encara no ho saben. Gràcies, Rocío.
11: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Són les 2:22. I és una notícia d'última hora. Catalunya només ha rebut menys d'un 9% de la inversió total de l'Estat que s'ha fet a les comunitats autònomes en tot l'any 2025. Diem només perquè Catalunya representa gairebé un 20% de la població i del PIB i, en canvi, la inversió ha estat d'aquest 9%. És el que es desprèn de les dades que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat als grups polítics del Congrés i que acabem de rebre. Pol Valero, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
1: En total, la inversió executada a Catalunya l'any passat va ser de 1.300 milions d'euros, menys de la meitat que a Madrid.
8: Sí, concretament 1.321 milions d'euros, que són al voltant d'uns 80 milions menys que el 2024, segons aquestes dades del Ministeri d'Hisenda que ha avançat La Vanguardia. És cert que són més que la inversió del 2023, últim any amb pressupostos aprovats. Malgrat això, aquest augment de la inversió a Catalunya ha quedat una mica per sota d'altres comunitats autònomes, com Madrid, que el 2025 va rebre el doble d'inversió que Catalunya, amb més de 3.000 milions. Hi ha altres comunitats que també van rebre més diners, que són el País Valencià, Andalusia i Galícia. La meitat dels diners executats a Catalunya van ser per Adif, que gestiona les infraestructures ferroviàries. Aquestes dades són unes dades d'uns informes que abans es publicaven periòdicament cada 6 mesos, els publicava el Ministeri d'Hisenda. Ara els envia directament als grups del Congrés, però hi ha partits catalans, com Esquerra i Junts, que fa temps que reclamen que es tornin a publicar de manera periòdica.
1: De fet, el dia després de l'aval d'Europa,

0: republicans mantenen el suport al govern de Pedro Sánchez, demanant Junqueras a Junts, que també a la resta de socis, que també li donin suport per esgotar la legislatura espanyola.
1: No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos. Todos ellos son imprescindibles, porque si no, ni nos sacaremos de encima una deuda de 17.000 millones de euros que nunca debería haber existido, ni aprobaremos un modelo de financiación, ni aprobaremos unos presupuestos que podrían ayudar en gran medida a las clases trabajadoras de todas nuestras respectivas naciones.
0: I en la crònica de successos ja són 14 les víctimes del professor jubilat a Torroella de Montgrí que denuncien tocament. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir, Carles Couso.
2: L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys a qui preparava per al batxillerat i per la selectivitat. La primera denúncia es va posar el passat 1 de juliol i al darrere en van venir 5 més, de joves que asseguraven que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. Malgrat que feia classes tant a nois com a noies, només ha transcendit que els tocaments els feia a noies. Segons fonts properes al cas, l'arrestat gaudia de bona fama com a professor particular a la zona i això va fer que durant anys es dediqués a preparar joves per superar el batxillerat i la selectivitat. L'home feia les classes i, presumptament, els tocaments a les noies a casa seva a Torroella i, a vegades, amb familiars seus en altres estances del domicili. Segons aquestes mateixes fonts, l'home començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos a mesura que agafava confiança amb la víctima. Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició judicial.
0: I la piscina municipal de la Bisbal ha reobert avui després d'una setmana tancada per un incident amb el clor que va provocar 17 ferits. Es continuen investigant les causes.
3: L'Ajuntament ha autoritzat la reobertura després de comprovar que es donen les condicions necessàries i les garanties de seguretat pels usuaris. Una barreja de productes químics per error humà va provocar una reacció, un núvol tòxic, que va afectar la majoria de persones que en aquell moment s'estaven banyant. L'alcaldessa Agnès Ferrer diu que avui la situació és de plena normalitat.
4: Ahir sí que ja van fer l'informe, com fa la sala correcta, i avui es podia obrir. I avui a les 11 també ja hi havia gent, i tot bé, vull dir, no. Com si no hagués passat res, vaja, no notes cap res estrany.
3: El consistori no descarta determinar responsabilitats i ha anunciat que l'any vinent ampliarà una setmana la validesa dels tiquets de temporada per tal de compensar els dies que la piscina ha estat tancada.
0: I anem pels esports. Joan Laporta ja és a Nova York per veure la final del Mundial i ha parlat sobre Julián Álvarez. Nil Solà, bona tarda.
5: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs sí, l'expedició del Barça ja és a Nova York, encapçalada per Joan Laporta, el president, i també Deco, el director esportiu. Joan Laporta, ahir al micròfon de Santi Ovalle a la cadena SER, explicava així com està la situació del futbolista més desitjat pel Barça, la situació de Julián Álvarez.
6: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto y evidentemente si veremos cómo evoluciona de Julián, si no seguro que tendremos alternativas.
0: Atenció, perquè a la final del Mundial es podrà seguir en català. Per cert, Catalunya, aquest diumenge al vespre, l'equip del Keti Jugues farà una retransmissió especial d'aquest partidàs entre Espanya i Argentina a Nova York. La retransmissió que serà a les 9 del vespre i que es podrà seguir a l'antena i a la web i a l'aplicació de SER Catalunya. I atenció a la troballa que s'ha fet a la cova de les Teixoneres de Mollà. Dos esquelets de rinocerons de fa 200.000 anys. Una recompensa que s'ha fet esperar pels arqueòlegs, ja que portaven 24 anys treballant en aquest jaciment, Oriol Soler.
7: Els investigadors de la Rovira i Virgili han trobat dos esquelets sencers perfectament conservats de rinoceron estepari. Són els primers exemplars documentats a la península Ibèrica. En aquest jaciment ja s'hi havien trobat altres animals de grans dimensions, com un cavall o ossos. Malgrat tot, Jordi Rosell, principal arqueòleg del jaciment, explica per què la troballa dels rinocerons és especialment important.
8: L'animal, doncs, se'l coneix bastant bé perquè apareix en diferents jaciments arqueològics. Apareix una dent, apareix una falange, apareix un tros de mandíbula i més o menys restes fragmentàries. Però de sobte que apareguin aquí dos rinocerons d'aquests sencers, rinocerons d'estepa, això sí que és excepcional.
7: Rosell també ha explicat que s'han trobat eines del paleolític al costat dels animals, fet que els porta a pensar que van alimentar-se de la seva carn i que potser fins i tot els van matar. En aquest mateix jaciment també s'han documentat casos de canibalisme entre humans.
9: Hora 14. Estarás abajo por si caes.

La banda d'electrònica Clean Bandit és una de les principals. A la una de la matinada també actuaran avui Julieta, Luna Key, la SketchUp o Maria Escarmiento. Això marxem, continua la informació aquí a la sèrie. Ja ho sabeu que ho teniu tot a sercatalunya.cat. Bon cap de setmana i també bon estiu. L'Hora 14 continuarà ara amb Gemma Alegrí també dissabte i diumenge i al llarg d'aquests mesos amb Ferran Dalmau i Laura Pons cada dia de dilluns a divendres. Que vagi molt bé.

0: No tothom pot anar un cap de setmana a la muntanya a caminar. Tampoc tothom té un entorn amb persones amb qui compartir inquietuds, malestars, i és per això que són tan necessaris projectes com el que descobrirem avui al balcó. Guillem Delso.
1: Aquest cap de setmana posa punt i final un projecte que durant un mes ha travessat 800 quilòmetres i en què han participat 200 joves en situació de vulnerabilitat. Una travessia des del cap d'Íger, a Guipúscoa, fins al cap de Creus, aquí a Catalunya. I una banda de caminar també s'hi fan tallers i activitats amb l'objectiu d'empoderar tots aquests joves.
0: Estem parlant de la Transpirenaica Social Solidària, que aquest any compleix 15 anys, amb una trentena d'etapes han anat passant per Euskadi, Navarra, Aragó, fins a arribar aquí a Catalunya. I precisament avui els atrapem, que acaben d'acabar l'etapa d'avui i arribar al lloc on dormiran aquesta nit. Saludem el Salah Edin. Salah, com estàs?
2: Hola, molt bones. Molt bé, i tu?
0: Molt bé, també. El Salah és un dels joves que participa en aquesta travessa. És el tercer any que la fa. On sou ara? Com ha anat el dia d'avui?
2: Pues molt bé, amb molta calor, però en general superada amb la junta de tot el món i l'ajuda i l'ànim, ja està superada.
0: I on heu arribat? On dormiu aquesta nit?
2: Vilamarisc.
0: Vinaminiscle, aquí al nord, sí, de Catalunya, no?
2: Sí, sí.
0: Salah, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i gent molt, molt cercana per mi, i a més vaig aconseguir molts objectius com d'educatius o també d'esport, i de la meva vida personal també, de nivell personal.
0: Perquè tu, d'on ets tu? On vas néixer?
2: Jo sóc d'Algèria. Vaig arribar a Porto 3 anys aquí en Espanya i vaig participar el mateix any que vaig arribar a Espanya.
0: A la Transpirenaica, el primer any que vas arribar, vas decidir apuntar-t'hi.
2: Sí, pues vaig conèixer la Transpirenaica a través d'un centre d'acollida i vaig aprendre la llengua, la transpi, en el primer any, i vaig aprendre també el català i vaig fer una red de gent.
0: Que bé, i per això repeteixes cada any, perquè vas anar-hi el 2024, també hi has anat aquest any i vas anar l'any passat, que això ja ho sé. Com és que repeteixes cada any? Què és el que t'agrada més?
2: Pues tornar a veure aquesta gent sempre és molt maco, per mi molt bo, i a més que torno a refrescar-me el cerebre i els records també, i és bo per mi perquè torno després d'aquests dies com més fort, més amb ganes d'explorar i de
0: descobrir, no?, i aprendre noves persones.
2: Sí, clar, no? De conèixer gent i d'aprendre sempre és un punt molt clau, i torno sempre amb les ganes d'aprendre i de conèixer gent, i sóc el jove que sempre torno amb l'actitud del jove que ha arribat per primera vegada a la Transpi, sempre.
1: I tu ensenyes alguna cosa a la gent que ve nova? Perquè tu ja fa 3 anys que la fas, dius que aprens molt, però també ensenyes?
2: Pues ensenyo potser com una part de el que estic fent com a esports, perquè em dedico ara a la muntanya, a córrer per muntanya, i intento ajudar gent, per exemple, per entendre què és la muntanya o com actuar en diversos casos de risc o d'algú així. I sobretot treballem l'educació, motivació també, i ajudem als joves que en algun moment hem sido nosaltres.
0: Clar, no? I un d'aquests joves, precisament, que aquest any ha fet per primera vegada la Transpirenaica, és l'Eloi Vidal. Eloi, hola, com estàs?
3: Hola, com estàs?
0: Quants dies fa tu que camines?
2: Realment, avui és la primera etapa que faig, però em vaig quedar a dormir ahir per la nit en les muntanyes molt boniques de ser en la Jonquera.
0: I com ha
2: que
0: anat?
2: Està molt bé per ahir.
0: Com ha anat?
2: Ha anat fenomenal. Ha anat fenomenal. La primera part que vaig estar, vaig arribar per la tarda, la gent molt, molt respectuosa, sabria molt als demés. Era un grup molt familiar i això m'ha agradat moltíssim. És molt còmode estar ahí.
0: Per què vas decidir apuntar-te, tu?
2: Vaig decidir apuntar-me sobretot perquè me van parlar molt bé de la transpirinaica i jo tenia ganes de fer amics d'altres lugars i de desconnectar una mica de la rutina per les muntanyes, que veig que és molt bonic tot això.
0: I tant. Mireu, el Salà i l'Eloi han fet part de la Transpirinaica, ho dèiem, l'Eloi ha començat avui mateix, però hi ha tres joves que aquest any completaran els 800 quilòmetres, eren quatre, però un va haver d'abandonar-ho, i una d'aquestes joves que ho acabarà és la Sofi Arias. Sofi, hola, com estàs?
3: Hola, hola, mucho gusto.
0: ¿Cómo tienes las piernas? ¿Cómo tienes las piernas, digo? Después de tantos días andando, lleváis casi un mes.
3: Pues la verdad es que siento que con el tiempo el cansancio lo vas notando menos, entonces estoy bastante bien para lo que debería.
0: 800 kilómetros son muchísimos. ¿Tú te lo pensaste de decir, hostia, no sé si hacerlo?
3: Uf, pues que al inicio obviamente tenía mucha emoción y yo dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero con el tiempo, entre más sentía cerca la fecha, no, lo iba pensando más y replanteándomelo porque es largo.
0: Ya imagino. Tú empezaste el año pasado, hiciste un pequeño tramo, esta vez entera. ¿Por qué has vuelto a hacerla? ¿Qué es lo que te impulsó a volver?
3: Uf, pues la verdad es que para mí el año pasado la Transpi me marcó totalmente. Sentí como que me acogieron como si fueran mi familia y se hacen tantas conexiones tan bonitas que yo quería que poder hacer lo mismo que los chicos del equipo central del año pasado hicieron conmigo. Eso quería yo hacerle a otros chicos y que se sintieran en la comodidad en la que yo estuve.
1: ¿Y cómo es, Sofi, ir avanzando? Claro, hay gente que hace un tramo, entonces entiendo que haces unos amigos, se van, aparecen otros, no sé si vas cambiando de amigos o cómo lo haces.
3: Pues la verdad para mí es algo muy pesado, o sea, todavía sigue siendo y no me acostumbro a cambiar tanto de gente porque las conexiones que haces en la montaña son conexiones muy fuertes, entonces las despedidas son muy duras, pero ningún grupo es igual al anterior, siempre conoces gente distinta y todos son maravillosos.
0: Claro, gente como Salá o Eloy, por ejemplo, ¿qué pretendes? Le preguntábamos antes a Salá, ¿qué pretendes enseñar a los nuevos jóvenes, que es su primera vez? En tu caso, ¿qué quieres enseñarles?
3: Pues siento que aquí en la Transpi vienen muchos jóvenes que realmente no se le ha dado espacio de voz. Quiero que ellos sientan la comodidad de hablar y de sentirse que pueden ser escuchados y que son personas y que hablen y se expresen y se sientan cómodos con nosotros.
0: A la Transpi, com diuen ells, els joves no estan sols, la majoria venen acompanyats d'entitats de les comunitats autònomes per on passen per diferents, ara ho hem vist, entitats com és el Centre de Noves Oportunitats de Tarragona, d'on ve precisament l'Eloi, i d'on la Maria Oliver n'és coordinadora adjunta. També tenim a la Maria per aquí, oi que sí? Hola, Maria.
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Com estàs, cansada o tu també has començat fa poc?
4: Jo he començat amb l'Eloi, o sigui, quan participem des de les entitats com a educadors sempre anem acompanyant els joves que han decidit participar també ells. Mm-hmm. Llavors avui és el meu primer dia caminant, que com ha dit l'Eloi i el Salà, ha sigut dur perquè la calor està apretant molt fort, però també, com deia el Salà, la força del grup, els ànims que ens donem els uns als altres són clau i fa que aquests quilòmetres i aquesta calor com que sigui menys.
0: Clar, i com a entitat, per què formeu part de la Transpirinaica? No sé si fa molt o no.
4: Sí, la veritat, o sigui, el CNU porta com bastants anys participant en la Transpi, a vegades de manera intermitent, doncs a vegades no ens encaixa per dates o coses així, però portem bastants anys participant en la Transpi, perquè és un projecte que ens agrada molt i ens encaixa molt perquè nosaltres som un centre d'orientació i formació per joves, i sentim que no només és qüestió d'orientar cap a on vols anar a estudiar o què treballar, sinó que també cal treballar els vincles a les esferes vitals, i sentim que la Transfit dona aquest espai on el jove es posa en el centre mentre es posa a prova i es relaciona, a més, amb persones no només de diferents parts d'Espanya, sinó del món, i també amb diferents edats. Sento que és un lloc intergeneracional i això nutreix moltíssim.
0: I a part de l'Eloi, que és amb el que hem parlat, quants joves porteu? Sí.
4: Doncs aquest any portem a 4 joves, a l'Eloi, l'Eneco, al Younus i a l'Osama.
0: Que deuen estar igual d'emocionats. Les entitats són una part molt important de la Transpirenaica, però hi ha un grup de persones al darrere que s'ocupa de coordinar-ho tot. També a Vini Miscle, aquí on estan, en aquesta casa de colònies, hi ha la Irene Cendrera, que és la directora d'aquest projecte. Irene, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda. Tot molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, enguany és la 15a edició, ara ho dèiem. Està anant bé? Esteu contents?
5: La veritat és que vam començar el 18 de juny fent unes activitats de Getxo i a caminar el 19 de juny al Cabo de Iger, i aquest ja és el nou tram, i han participat moltíssimes entitats del País Basc, de Navarra, d'Aragó i també de Catalunya, i cada grup que entra ens ha semblat que eren grups de joves amb moltíssim talent, amb moltíssimes ganes de tirar endavant, i que eren grups que ens havien posat el camí molt fàcil, no? Uh-huh. I que ens hem acompanyat molt bé i hem après moltíssim els uns dels altres. I seguim així, estem superagraïts a la participació tant dels equips educatius de les entitats com dels joves que han vingut.
0: Tu també
5: i ara ja és el darrer tram, ens queden pocs dies per davant.
0: Sí. T'anava a preguntar, tu també portes tots els quilòmetres, com la Sofi?
5: Sí.
0: I com van les cames?
5: Jo crec que és una mica cíclic, no? Com diu la Sofi, jo tinc més experiència, porto des del 2014 formant part de l'Associació Transpirenaica, i estic més acostumada a aquests comiats d'entrades i sortides de gent. També tinc una altra edat, que és més fàcil igual de gestionar les emocions. I a nivell físic, tots tenim dies més forts o no, que ens costa una mica, però sí que som un bon equip, els joves i els educadors, ens cuidem els uns als altres, i quan un li falla una mica, ens acompanyem i seguim fent camí cap a Cap de Creus, que és el nostre objectiu immediat, i a partir d'aleshores sempre diem que el Cap de Creus és el nostre futur, i un cop arribem allà decidirem quines passes volem fer de cara a encaminar el nostre projecte de vida, que això també és molt interessant.
0: Clar, és que a banda de travessar els Pirineus, que ja us dic que no és poca cosa, també organitzeu tallers i activitats. Amb quin objectiu ho feu, això?
5: Hi ha un projecte educatiu molt elaborat des de l'equip que tenim d'educadors i que es co-crea també amb educadors de les entitats socials, en el que es faciliten durant el camí una sèrie de dinàmiques en les que hi ha moments de reflexió, de silenci. Aquest any, per exemple, el nostre lema és la travessa, aprenent a opinar, i volem promoure a través de dilemes el pensament crític constructiu entre el jovent, i tot això ho anem treballant cada dia, fem reunions amb els educadors per després anar proposant les dinàmiques i rols que tindran que assumir els joves el dia següent. Tots els joves són els líders del projecte, tenen que fer diferents tasques per tirar endavant cada una de les etapes que fem fins finalitzar el seu tram, i dinamitzen des de la part educativa, com fent de guia, de tancament. Hi ha un rol de comunicació que ens ajuden també a crear els continguts acompanyats de l'equip de comunicació que hi ha durant la travessa, suport en logística. Hi ha una tasca molt interessant, que és la de buscar curro, que tenen que averiguar el territori, també quines feines hi ha i com està la vivenda. I per altra banda, jo crec que tot això ho compartim després al tancament del dia, no? I en funció de com arribem, ens anem organitzant perquè hi hagin aquests moments especials.
0: Que interessant i que complet, i com dèiem, 200 joves hauran passat per les vostres mans durant aquest mes. Seguiu així, acabeu diumenge, molts ànims, ja ho teniu. Irene Cendrera, directora de la Transpirinaica Social i Solidària, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte. Gràcies també a la Maria Oliver, coordinadora del Centre de Noves Oportunitats, el Salà, l'Eloi, la Sofi, gràcies també per compartir el vostre testimoni. I un agraïment especial a la Laura, que ha fet possible aquesta connexió des del nord de Catalunya aquí als estudis del carrer Casp. Moltíssimes gràcies a tots. Gaudiu molt d'aquests últims quilòmetres que us queden.
5: Moltíssimes gràcies també a vosaltres per donar veu al projecte, que per nosaltres és molt important.
0: El més important és la feina que feu. Moltíssimes gràcies. Del so, què recollim del dia d'avui?
1: Doncs una notícia d'aquesta tarda. Un terratrèmol de 7,4 graus a l'escala Richter ha afectat les costes de Mèxic i Guatemala. El sistema d'alerta de tsunami dels Estats Units ha emès una alerta per tsunami a les costes situades a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol, la costa de l'est de Chiapas, a Mèxic, que també limita amb Guatemala. Per ara, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni de danys materials, però han alertat d'un possible increment del nivell del mar en algunes platges. I el 2025, Catalunya va rebre només el 8,6% dels diners invertits a les autonomies, lluny del seu pes de població i del PIB. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Hisenda i que han fet reconèixer al govern que la inversió executada per l'Estat a Catalunya podria ser major, tot i que estan satisfets amb l'augment dels darrers anys. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
6: Ens agradaria doncs, que l'augment fos més important, perquè és veritat que hi ha un dèficit d'infraestructures també de l'Estat a Catalunya. Evidentment, el que seria objectiu per Catalunya és que les inversions que es fessin a Catalunya responguessin al PIB.
1: La consellera confia que el Consorci d'Inversions que s'ha pactat amb Esquerra Republicana és una eina clau per intentar millorar aquestes xifres. El 2025, Catalunya va rebre 1.231 milions d'euros en inversions, mentre que Madrid en va rebre més del doble. També a l'executiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern actuarà amb contundència davant dels indicis que els incendis d'aigua a Múrcia dels darrers dies han estat provocats.
7: Continua la investigació. Certament els indicis marquen que podria ser un incendi provocat. Serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
1: La consellera ha explicat que es manté oberta una investigació després que aquesta setmana s'hagin registrat fins a 5 incendis a la mateixa zona. I l'endemà de l'aval europeu a la llei d'amnistia, el ministre de Transports, Òscar Puente, n'ha defensat l'aplicació immediata i ha suggerit el retorn de Carles Puigdemont a Espanya.
8: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez.
1: Aquestes paraules han indignat Junts per Catalunya. El secretari general del partit, Jordi Turull, ho ha exemplificat a la xarxa social X amb la frase «quanta misèria i frivolitat». I per tancar de l'àmbit judicial, els pediatres de l'Hospital de Sant Pau han declarat davant del jutge que investiga el cas del nadó greument maltractat. Capen ser ells qui van derivar la criatura a Vall d'Hebron. No ho van fer, però, a la primera visita, en què només van fer una ecografia al lactant, sinó a la segona, quan la criatura ja tenia trencat el fèmur.
9: A la primera visita a Sant Pau, feta el 10 de març, els pediatres van fer una ecografia a la zona escrotal per intentar determinar la causa d'un hematoma. En aquella revisió només van confirmar que no tenia res a veure amb la bossa d'orina que li havien col·locat uns dies abans a l'Hospital del Mar. Sis dies després, els pares van portar la criatura directament a urgències de Sant Pau i llavors sí, els sanitaris van detectar la fractura al fèmur i també lesions a la zona anal. Va ser llavors que el van derivar a Vall d'Hebron i van activar el protocol davant la sospita de maltractament. En aquell hospital, els pediatres van trigar hores a detectar les importants lesions anals perquè, d'entrada, el que més els preocupava era la fractura del fèmur i la possibilitat que provoqués una hemorràgia a la criatura, que llavors només tenia 7 setmanes.
1: Gràcies, Àlex Calatrava.
0: I anem als esports? Ja tenim aquí el Martí Juncà i l'Andrea de la Torre. Més conflictes al món de l'esport perquè Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha carregat contra el Barça i la porta pel culebró Julián Álvarez. Martí.
10: Sí, el club matalassé ha publicat un vídeo a YouTube on Gil Marín declara Julián intransferible i acusa la porta d'alimentar el seu circ personal.
11: La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, pero él mantiene esta situación porque...
10: Bé, déu-n'hi-do, doncs...
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
10: En clau Barça, més novetats, perquè recordeu a Marc Siria, doncs va ser un dels candidats a la presidència del Barça i no va poder presentar-se perquè una part de les firmes que es requerien es van declarar invàlides i no va ser temps de poder-les justificar. Ara què ha passat? Doncs que el Tribunal Català de l'Esport ha fallat a favor de Siria, dient que se li havien d'haver donat més temps per poder-les validar com a certes, i ara Síria podria demanar repetir aquestes eleccions, però ha declarat que no ho farà.
0: Menys mal, perquè seria un altre drama dins del món de l'esport.
10: Bastant.
0: I de cara a la final de diumenge del Mundial, canvis en la ubicació de la pantalla gegant a Barcelona, Andrea.
12: Sí, així és. Des de l'Ajuntament s'ha replantejat la ubicació a causa de l'expectació generada i la pantalla no estarà a les Corts com prèviament s'havia acordat i passarà a estar al Fòrum. A través d'un comunicat, el consistori expressa que estarà prohibit entrar en begudes alcohòliques, que l'accés serà pel carrer Josep Pla amb Avinguda Litoral i recomanen arribar-hi amb la línia 4 de metro, que estarà oberta fins a la 1 de la matinada. I ja per acabar, la FIFA li ha comunicat tant a la selecció argentina com espanyola que el descans finalment serà de 17 minuts, 11 minuts per les actuacions de Chris Martin, Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per retirar l'escenari i regar la gespa.
0: Doncs una mitja part llargueta, eh? Gràcies, nois, bon cap de setmana.
10: Adeu.
0: I anem al temps. Núria Seró, hola, com estàs?
13: Hola, molt bona tarda.
0: Com s'ha portat la calor avui? Que jo porto aquí tancada des del matí i no he sortit.
13: Doncs ha apretat molt un cop més. De fet, 38 graus, per exemple, a Lleida, Girona, però també a Manresa, temperatures molt altes que faran que la pròxima nit, un cop més, sigui de mal dormir. De fet, tenim avisos ja activats per calor nocturna a diferents punts de Catalunya, especialment de la Costa Brava, com també al sud de la Costa Daurada. I, de fet, al sud de la Costa Daurada ja s'estan formant alguns núvols de tipus baix que faran que aquestes temperatures siguin molt altes durant la pròxima nit i, de fet, no descartem que puguin deixar alguna gota.
0: I de cara al cap de setmana ens espera, entenc, més calor, també.
13: Temperatures altes, inclús una miqueteta més. Amb aquest forn li donarem una mica més, una volteta més, i de fet demà les màximes poden assolir els 32 graus, tant a Barcelona, a Tarragona, 37 a Girona, 38 a Lleida. Una jornada amb un cel una mica tèrbol, ja que avui sí que ha estat més net, ja que ahir teníem força núvols, aquestes precipitacions, amb fang. Avui ja el teníem més net, però la calima torna a arribar, la calitja deixa el cel força tèrbol, i aquest cap de setmana tindrem alguns núvols alts i també una mica encalitjat fruit de la pols sahariana. I les temperatures diumenge seguiran molt altes, tant de dia com també de nit. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, doncs la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Daurada, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
0: Doncs a refugiar-se de la calor. Moltes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
13: Igualment.
0: El Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 23 minuts d'aquest divendres 17 de juliol de 2026.
14: A ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: L'estiu és platja, són terrasses, és fer tard, és dormir poc, però sobretot l'estiu és un festival, perquè cada cap de setmana hi ha un festival diferent, però també festes majors, i és per això que els divendres en aquest balcó d'estiu volem recuperar una mica els plans de fin amb l'excusa que cada cap de setmana tingueu un motiu per sortir de casa, i que ens farà de guia és la Júlia Domènech, que està a la producció, i ara està aquí al meu costat. Júlia, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Molt bé, molt contenta d'encetar aquesta secció. T'he de dir, però, que no serà gens fàcil.
0: No, eh?
1: Perquè hi ha molts plans de fin, hi ha molts festivals, hi ha moltes festes majors, m'ha costat.
0: Sabem que serà difícil, però va, comencem per aquest cap de setmana. Quin has triat?
1: Doncs avui ens anem fins a Salou, perquè aquest cap de setmana, avui, de fet, torna un dels festivals més estimats de l'escena catalana. Saps a quin et parlo? Segur que hi has anat.
0: A veure, digues.
1: El festiuet, home.
0: On te penses que vaig després, quan acabi el programa?
1: Ja ho sabia,
0: cap a Salou.
1: Doncs tot plegat va començar al poble de Valls, a l'Alt Camp, en un polígon, amb 3 dies d'acampada, ara fa 9 anys d'això, 4 ombres mal comptades, una piscina... Bueno, mira, millor que ens ho expliqui la Eli, que ella va inaugurar el primer any del festiuet.
2: Doncs a la primera edició del festiuet hi vam anar... Els que confiàvem en el projecte sense saber ni què seria. Es va fent un descampat de Valls sense ni un arbre de sombra i van posar una piscineta infantil, que ens va semblar tots molt bona idea, al minut zero de festival, però al cap de 3 o 4 hores allò ja feia un fàstic perquè la gent als festivals no hi va neta.
0: Segur que s'hi va banyar ella.
1: Segur.
0: Aquest any és veritat que tornen els inflables, ho han anunciat, hi haurà inflables d'aigua, a veure com acaben.
3: És una idea terrible, posar una piscina de plàstic a un festival.
0: Sí, però és que fa molta calor, has d'escoltar la Núria, com ho deies.
3: Sí, però la gent va amb els peus bruts i has de... Em sembla molt festival.
0: És igual. Ella és una persona molt neta.
1: Doncs, Laura, quant diries que costava l'entrada al festiuet?
0: Segur que estava per sota dels 20 euros. Amb aquestes 4 ombres mal comptades.
1: Totalment, ho he buscat i costava entre 15 i 20 euros.
0: Jo he pagat més,
1: Ara, com tots els altres festivals, costa més de 50 euros i l'abonament ja passa dels 70. És a dir, és una mica luxós anar de festival, però això ja ho sabem.
0: Ha canviat el preu, però han canviat els artistes, també?
1: Doncs mira, no sé qui van ara fa 9 anys. Bueno, sé que el grup Buhos sí que són uns resilients del festival i repeteixen enguany i van repetir fa 12 anys. I a banda, tenim molta varietat, com per exemple...
4: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la...
1: Tenim els mitiquíssims que no poden faltar ja.
0: Estan a tot arreu.
1: A cap festival, aquests que sentíem són els Tiets, també hi haurà la Fúmiga, que farà de les darreres abraçades als seus seguidors aquí al festiuet, abans de retirar-se. Tenim Doctor Prats, tenim Maria Jaume, tenim Ginestà, tenim Figaflau, la Bossa Sorda, que estan de tornada, els Pets, que de fet estan actuant ara mateix,
0: jo
1: mentre estem
0: perdent,
1: el programa, i tu estàs perdent. Però és que després trobem proposes que a mi, francament, m'han sorprès. És que avui actuarà la gran Nena de Conte.
5: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
0: Bueno, aquesta sí que em sap greu perdre-me-la.
1: Mitiquíssima. També, ojo, perquè actuarà Juan Magán aquest cap de setmana al festiuet.
0: La meva aposta és ell.
3: Sempre. Aquest no falla.
0: No falla.
1: Un verano azul sempre entra,
0: Bueno. I ayer la vi bailando por ahí, que me'n dius. És que...
1: També hi serà Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que enguany ha debutat en solitari. I tranquils, perquè també han pensat en aquell públic català més nostàlgic i podrem gaudir d'una banda històrica que ha decidit fer parada al festiuet per celebrar els seus 40 anys.
0: No els identifico, Júlia.
1: Que jo tampoc.
3: De moment és difícil.

0: Busto. Parlem, havia de sonar llençat de l'accent Busto.
1: Guillem la pot cantar.
2: Ah, no, mira, mira.
3: Ara.
0: Podia,
3: ara
0: estava a punt de fer un karaoke, jo, eh?
1: El Guillem, si no t'ho fa, eh?
3: No, no, sisplau.
0: L'accent Busto.
1: Home, uns clàssics, no?
0: Jo, un cop al mes, me'ls segueixo escoltant. I això no és broma.
1: Doncs a la llista festiuet, tens altres festivals també aquest cap de setmana.
0: Correcte, també està el festival Els Set Inferns, a l'Alt Urgell, un nom espectacular. És un festival de jazz i folk enmig del Pirineu. També continua el festival de Peralada, amb òpera, música clàssica, dansa, tot això en el seu castell. I si ets més de reggae, tens el nou reggae a Vilanova i la Geltrú. I per acabar, si ja no tens 20 anys i et fa mandra dormir dos dies en una tenda, ves al Talar Music Experience, que aquest any fa 10 anys i trobaràs grups com Búhos, repeteix, Les que faltaven, també, o Maria Jaume. Els meus pares hi van, per això l'he posat.
1: Per això l'has posat, Això pel que fa als festivals, però què passa si algú vol una cosa més íntima, més de proximitat? Doncs ara anem a les festes majors, de que fet, també n'has portat.
0: Totalment. Saps què és aquest cap de setmana?
1: Què és?
0: És la festa, la festivitat de la Verge del Carme, Santa Margarida o Sant Jaume. Saps què vol dir tot això?
1: Què vol dir tot això?
0: Pues que hi ha molta activitat tradicional als diferents pobles de Catalunya, moltes festes majors. Com, per exemple, començo per Canovelles, un municipi del Vallès Oriental, que només pel nom de la festa ja val molt la pena. És la festa major dels cans i les ovelles.
1: Ah,
0: vale, enteneu? Can ovelles.
1: Canto ovelles, clar.
0: Hem pogut parlar amb la Carla Muñoz, que és la relatora oficial de la festa major.
1: Relatora oficial?
0: De la festa major.
1: Què vol dir?
0: Vol dir que escriu les cròniques diàries. Vale?
1: Vale.
0: Diguéssim, ella explicava que el poble es divideix en dos grups, els cans i les ovelles, però la Carla ens ha destacat que, a diferència d'altres pobles, no es tracta tant d'una competició d'uns contra els altres, sinó simplement com una metàfora que ajuda a crear aquest ambient festiu i tradicional de la festa. I hem demanat també que ens destaqui les activitats més originals que podrem trobar aquest cap de setmana a Montbui.
4: Si hagués de destacar alguna activitat, destacaria el concurs de truita de patates, que bàsicament cada any hi ha una temàtica. Per exemple, aquest any és sobre musicals, però l'any passat, com la festa complia 25 anys, va ser sobre l'aniversari dels cans i les ovelles, on es presenten grups, que a vegades arriben a ser fins a 200 grups, i cadascun dels grups presenta una truita de patates i guanya un premi. Hi ha premi a la millor disfressa, a la millor truita...
1: Que divertit!
0: Sí, perdoneu que he dit Montbui abans, no? És Canovelles, perdó. I també ens ha parlat d'una activitat que es diu la catxarrada, vale, que segons ella és de les més divertides. Escoltem-ho.
4: Es fa el diumenge per tancar la festa a la tarda, per llevar la gent que encara no s'ha llevat de la festa de dissabte a la nit.
5: Pensa que és la major part de gent del poble, anant per gairebé tots els carrers del poble amb olles, amb pales, pa, pa, pa, fent molt soroll i posant música. Llavors la gent es desperta sí o sí.
0: A mi no em faria gens de
1: gràcia. No, seria terrible, la veritat.
3: Això és el meu poble, però jo encara sóc dels que desperta.
1: Jove!
3: D'aquí uns anys em despertarà a mi, suposo.
1: Ho odiaràs.
0: Vinga, i ara ens anem fins al Baix Empordà, Palafrugell. Aquest cap de setmana celebren les barraques de Santa Margarida. Jo m'he quedat amb dues activitats imprescindibles. El primer és el convit del pastor i la sirena, que segons diuen els veïns és un dels actes més singulars i bonics de la imatgeria popular local. Mm-hmm. Comença com amb una cercavila musical, acaba a la plaça del poble amb el ball propi de la colla gegantera, i l'acte ret una mica homenatge als mateixos gegants de la vila, que són en Pitu, que és el pastor, i la lluna, que és la sirena.
1: Ai, que bonic!
0: I representen la famosa llegenda del poema de Joan Maragall sobre l'origen de l'Empordà. Després, com a acte singular, també fan la demostració de pela de suro, que m'ha semblat molt interessant.
1: Com taps de suro,
0: Sí, sí, és l'ofici artesanal més apassionat i molt arrelat a la zona, i fan una demostració, un acte. I també fan la cercavila refrescant i la remullada, que ja només pel nom, amb la calor que fot.
1: Home, amb la calor que fa.
0: I apuntava ara mateix.
1: I tant, fins i tot hi ha una última festa major que han fet un canvi, no? De foc a aigua.
0: Exacte. És a Santa Margarida de Montbui, on aquest diumenge, 19 de juliol, es viuen els dies centrals de la seva festa major. I volia mencionar especial aquest poble perquè han canviat aquest correbars típic, perquè si una cosa ens agrada als catalans és els correfocs.
1: Els correfocs.
0: Perdó, he dit correbars. Sí, sí. Són els correfocs, també. Però què passa? Que en el context que es troba ara mateix Catalunya, al risc d'incendis, sobretot a la comarca de l'Anoia, doncs han decidit canviar aquest correfoc per un corre-corre-corre-carrers. I la Helena Fernández, que és la responsable de la comissió de festes, ens ha explicat que com agafaran gralles i altres instruments de la zona i aniran pels carrers i fent una activitat una mica més relaxada,
1: que
0: sense
1: bé.
0: Pirotècnia, però molt divertida, ja m'ho assegurat.
1: Clar que sí, segur que sí. Doncs festiuet, altres festivals arreu del territori i aquestes festes majors, Canovelles, Palafrugell i Santa Margarida de Montbui, ja ho sabeu, tots cap allà. Nosaltres marxem, tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: 8 i 3, aquesta és la cançó que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel. Raquel Tulleuda, com estàs? Aviam, que no s'escolta bé el micròfon.
1: No se'm sent.
2: Ara sí.
1: Doncs ho repeteixo. Bona tarda, bonics, com esteu?
0: Bona tarda, Raquel. Ha triat aquesta cançó...
2: L'havíeu escoltat, aquesta cançó?
0: I'm a Woman, no?
2: Molt bé, Anna, sí.
1: De qui és, Anna?
0: És que ara igual la pifio, eh? La pill?
2: Efectivament, Anna. L'ha interpretat moltíssims artistes, aquesta, però la original és de Peggy Lee, de l'any 62.
0: Ah, vale, no és la que està cantant.
2: Sí, efectivament,
0: és
2: Peggy Lee la que està cantant.
0: És que l'altre dia me la vaig posar.
2: Què dius? Per què?
0: Per un treball que havia de fer la meva filla.
2: Ah, molt bé. Així. Doncs aquesta cançó...
0: Però no sé per on vas, eh? No sé què pot...
2: Aquesta cançó, I'm a Woman, de l'any 62, de Peggy Lee... Una mica amb les lletres insinuen que les dones fan de tot, insinua inclòs fingir, si cal. Mira, et llegeixo la lletra. T'ho explicaré, nena, millor que ningú ho fa. Puc rentar la roba al matí, al migdia estendre-la al sol, plantar-me davant teu a la nit i et faré sentir com si tot just hagués començat, perquè sóc una dona. Puc fregir un filet a la paella, preparar el cafè al mateix temps, puc estovar la roba vella i donar-li un toc perquè sembli flamant, perquè sóc una dona. Això l'any 62, que en aquell moment era una oda
1: al poder
0: femení. M'agrada quan de la treja per això la buscava aquell dia. Tot això té relació amb el quadre de la Raquel, la nostra ginecòloga, sexòloga, experta en tot.
2: Que si els oients volen veure ara quan revelem el quadre, ja saben que poden buscar-nos a X, a Balcó Cercat, que estem fent l'streaming, i també al canal de YouTube de Cerc Catalunya, que estem fent l'streaming en directe, o a cercatalunya.cat, molts llocs poden trobar-nos.
1: Li ensenyem el quadre a l'Anna?
2: Ensenyem-li el quadre d'avui.
0: Sabré detectar, ubicar-lo?
2: Identificar-lo.
1: Sabràs ubicar-lo a nivell temporal? Sabràs de quina època és?
0: Seria... Aquí hi ha com...
2: Aquí el tenim a les pantalles barreja. Avui també, veieu?
0: El tenim a les pantalles. Renaixentista?
1: És barroc.
0: És barroc.
1: Sí, és un quadre del 1600.
0: Per la llum, no?
2: Descriu-lo, sí. Anna.
0: Aviam, sembla una timba de cartes. És una timba de cartes. Mm-hmm. Hi ha dues dones que s'estan mirant com de reull. Sembla que s'estiguin xivant. Potser podria ser el joc de la botifarra, perquè és important... Ara, no sé si és que una d'elles està servint vi a una de les dones...
1: I la botifarra
0: dones,
1: no es juga amb parelles.
0: Es juga amb parelles.
1: Però no es juga... Com es diu baraja en català? Baralla, es diu?
0: Ah, és veritat. Amb la baralla.
1: Clar, Anna. Moc,
0: d'acord.
1: Poseu-li un sorollet de
0: rada. I després hi ha... Però ho dic perquè juguen parelles. I després hi ha dos Mossos que estan també mirant-se, decidint què faran.
1: Molt important el que hi ha a l'esquerra, Anna. Què fa el de l'esquerra?
0: Què fa el de l'esquerra? Està amb la mà al darrere, amagant unes cartes. Està fent trampes.
1: Correcte.
0: Ara entenc el joc de mirades. És a dir, aquí hi ha una desconfiança absoluta. Ningú sap qui està enganyant a l'altre, i aquestes mirades de reull ho diuen tot.
1: Hi ha un engany. El quadre es diu o el trampós de l'as de diamants, o el taur, també. N'hi ha un altre de pràcticament idèntic, del mateix pintor, que és Georges de la Tour, que és
0: que em semblava, ja et dic, renaixentista, però és veritat que la llum és molt
1: barroc. Sí, és molt barroc. És el màxim representant del barroc francès, i en concret del tenebrisme, podríem dir. Té una peculiaritat, Georges de la Tour, que és que la llum normalment no ve d'una finestra de l'exterior o d'algun punt extern, sinó que sol venir en aquest quadre en concret. No hi ha ni cap espelma, ni cap lampareta, ni cap llum visible, però normalment hi ha llums en el propi interior del quadre, no? I aleshores hi ha tot aquest joc de llums i ombres, una miqueta caravaggesc, si tu vols, eh?
0: Sí.
1: Aquest
0: sí.
1: Quadre en concret està al Louvre, però n'hi ha un altre, ja els dic, pràcticament
0: està
1: idèntic.
0: Està o estava al Louvre?
1: Està.
0: No, és una broma
1: està,
0: estúpida.
1: Està. No se l'han endut aquest dia, és encara. I és un quadre molt bonic, que ens parla d'això.
0: És gran, de tamany, perquè la Raquel ens el du sempre emmarcat, un marc que anem posant cada setmana, doncs, els nous quadres que du.
1: Saps que t'hauria de dir que no ho sé, Anna?
0: No
1: sé en concret aquest quin tamany té. No ho recordo, no t'ho puc dir. Com que hi tornaré a finals d'any, ja t'ho diré.
0: És molt bonic.
1: Però normalment aquests quadres que tenen quatre figures del barroc solen tenir un tamany mínim, eh? És
0: a dir,
1: no serà del tamany que el tenim aquí, sinó que serà més gran, segur.
0: Intueixo que el tema on vols anar a parar són les trampes?
1: Són les trampes.
0: Trampes i sexe.
1: I he volgut triar en Jorge Latour perquè en té un altre que també hi ha una senyora com llegint el destí i a la vegada, mentrestant, l'amigueta li va robant els diners. És a dir, és un tema que Jorge Latour tocava, no? Aquest tema de l'engany. I volia parlar-vos d'engany i sexe, no en el sentit de la infidelitat, sinó en el sentit de tots aquells enganys que es produeixen en la pròpia dinàmica sexual.
0: És a dir, el primer que em ve al cap, fingir orgasmes.
1: Correcte.
0: Sempre...
1: Aquesta és l'engany príncep, no? L'engany màxim.
0: Que fingeixen ells i elles, que sempre s'ha atribuït molt a les dones, però ells també
1: ho fan, poden fingir. Ho fan més les dones, segons ens diuen les enquestes, Penseu que, com sempre, de totes aquestes qüestions, els estudis, diguéssim, molt rigorosos són limitats. Hi ha un estudi multinacional que es va fer a Dinamarca, França, Noruega, si no recordo malament, d'unes 12.000 persones, que ens parlava de que com a mínim un 50-60% de persones en algun moment fingeixen orgasmes, però la major part de les responents eren dones. Vull dir que estem parlant d'un col·lectiu femení.
0: Sí, però l'home és més difícil, jo ho entenc.
1: És més difícil per un home.
0: Exagerar. Exacte. En aquest sentit.
1: Pots exagerar i també ho pots fingir, És a dir, no és impossible per part d'un home, una persona amb penis, fingir un orgasme. És cert que per una dona és més fàcil i també és cert que les dinàmiques establertes de relacions sexuals històricament són molt coitocèntriques, eliminen molt el clítoris i l'estimulació femenina i, per tant, hi ha moltes dones doncs que tenen unes relacions sexuals que no s'adapten a les seves necessitats. I sovint la manera d'acabar-les o la manera de no haver de donar masses explicacions és fingir un orgasme.
0: És a dir, la dona fingeix orgasmes per acabem-ho ja,
1: moltes
0: no tinc
1: vegades,
0: ganes,
1: sí.
0: No ho estàs fent bé... Quines...
1: I aquest és el
0: la
1: tema,
0: consulta,
1: no?
0: Aquest teu tema deu ser estrella.
1: Ningú acudeix a la consulta dient-te fingeixo l'orgasme, Les dones sí acudeixen dient-te no arribo a l'orgasme, em costa arribar. Què hi diu la teva parella? La meva parella no ho sap. Això sí que és una situació en la que ens trobem amb certa freqüència.
0: No ho sap, no? Per tant fingeixo.
1: Exacte, no ho sap, per tant jo fingeixo, no? Es considera que els percentatges parlen d'entre un 15 i un 20% de dones que fingeixen habitualment l'orgasme. Clar, és elevadíssim, és molt. Però ja us dic, tot això té una forquilla molt variable en funció de les enquestes i estudis que mirem.
2: I penso, els homes que suposadament no ho saben, què diu d'ells? O sigui, és veritat que realment no se n'adonen que la seva dona, perquè si és així, també no sé què és més preocupant.
1: Jo crec que moltes vegades, efectivament, no ho saben, perquè fingir un orgasme es pot fer molt bé. Fins i tot es poden fingir les contraccions vaginals, és a dir, és relativament fàcil, no?, fer-ho donant-li certa credibilitat.
0: Es poden fingir les contraccions vaginals?
1: Sí, clar, com fent un exercici de Kegel, no?, com si tu volguessis aguantar el pipi. Sí, es pot fer. És a dir, hi ha dones que tenen una tècnica molt elaborada de l'afecció de l'orgasme.
2: Però estan molt poc connectats amb el cos de amb la seva dona,
1: sí.
2: Si no saben veure que està fingint un orgasme.
1: Depèn,
2: no?
1: Perquè si sempre ha estat així, la resposta que jo crec que és la normal és aquella, no? És a dir, jo no voldria culpabilitzar a la parella que és enganyada d'alguna manera.
2: Yeah.
1: Tampoc es tracta de culpabilitzar la dona, no? Aquí no es tracta de buscar culpa, sinó de veure quin és el problema i quines són les estratègies. El que està clar és que fingir un orgasme no ens portarà mai a una solució de res. Jo no estic obtenint un plaer que voldria tenir, perquè per això inicio una relació sexual. A tu no t'estic permetent tenir aquesta informació que et fa veure que no estic gaudint com els dos voldríem, no? Com a mínim com jo voldria, i per tant no pots modificar conductes i això acaba fent-te sentir malament, no? D'alguna manera també reforça molt l'ego i la conducta de l'altre. No li estem donant una possibilitat de modificar, no?
0: Això és important, que dius es fingeix per reforçar l'ego de l'altre, és mira que bé ho has fet quan
1: per reforçar l'ego de l'altre, perquè s'acabi la relació sexual, perquè potser estic en una relació en la que no s'acaba, a no ser que jo arribi l'orgasme. Clar, és que les dinàmiques íntimes de cada parella o la quantitat de gent que sigui que estan en una relació sexual, però habitualment és una parella i habitualment el que veiem a la consulta és parella heterosexual, són molt concretes. I aleshores sí que hi ha gent que et diu és que si jo no arribo a l'orgasme no acaba. No acaba, vull dir que no para. Continua i continua i continua i jo no vull que continuï més. I si no arribo a l'orgasme s'enfada. O es frustra. Clar. O em diu que no ho fa prou bé. Però aleshores, tu li dius què és el que t'agrada? No, perquè jo com li dic, com li explico que porto 10 anys fingint?
0: Clar. Que fort, no? La parella que de sobte fa 10 anys.
2: I que probablement la pròpia dona, en aquest cas, no sap com tenir un orgasme de veritat.
1: Habitualment, quan es dona aquesta situació, la dona sap... Sí que hi ha dones que no han arribat mai a l'orgasme, o que no el reconeixen, o que allò que entenen per orgasme és diferent. Cada vegada estem estudiant més d'això, eh? També la sensibilitat cap al plaer té variabilitats interpersonals, no? Pot ser que el que jo percebo com un plaer molt intens, per tu no ho sigui tant. Però moltes dones de les que consulten sí que saben arribar a l'orgasme en solitari. Sí que saben quins són els punts de plaer, però... Clar, és que no ho fa exactament com jo vull, i ara com li explico, no? Com destapo aquest engany? Al final hi ha com una... Hi ha com una traïció, no? T'he estat fent creure una cosa durant molt temps, des de la bona fe, no? Des de la intenció de no ferir-te, des d'aquest constructe, si voleu, tan patriarcal, no? Mm. És a dir, que no hi ha una intencionalitat dolenta, però sí que hi ha un engany. Perquè tu creus que jo obtinc un plaer que no estic obtenint.
0: Estava pensant, la pornografia propicia els enganys en les relacions íntimes?
1: La pornografia propicia moltes coses que solen ser dolentes. I sí que propicia a vegades exageracions de l'orgasme. Sí que veiem cada vegada més dones que consulten perquè és que jo no mullo com a les pel·lícules. És que jo no sé fer l'esquirt. Bueno, no et preocupis, és que la major part de les dones això no els passa de manera quotidiana. I això és un producte claríssim de la pornografia. Fa 15 anys no veien
0: ningú
1: aquest tipus de
0: consultes.
1: No, aquest tipus de consultes no existien.
2: I hi ha altres maneres d'enganyar en el sexe que no sigui fingir l'orgasme, altres que t'hagis trobat tu en la consulta?
1: Sí, una altra cosa que passa amb certa freqüència són dones que et diuen a mi el sexe oral no m'agrada i que la parella té un convenciment de que la seva dona, nòvia, X, amant, el sexe oral, és a dir, el cunnilingus, no li agrada... Ah. I el que no li agrada és la manera que aquella parella té de practicar-lo. I quan tu veus a la dona en solitari, la dona et diu, no, jo sí que havia tingut parelles anteriorment
0: que ho feien bé.
1: Que m'agradava com ho feien, però amb aquesta parella actual no m'agrada, ho hem intentat dues o tres vegades, em frustro, ens emprenyem, no sabem com comunicar-ho, i per tant hem acabat incorporant aquesta etiqueta de que a mi això no m'agrada. Que no deixa de ser una altra frustració, no? Al final el problema amb tots aquests enganys, que, torno a dir, no són enganys amb mala fe, però sí són enganys perquè no li donen a l'altre la possibilitat de conèixer la realitat i de canviar les tècniques o les dinàmiques, és que generen frustració. Aquest és el problema més important. Jo voldria tenir sexe oral, la manera tècnicament com tu ho fas no m'és prou gratificant, i no tinc les paraules, les eines, les estratègies per comunicar-t'ho, i acabo fent-te creure que a mi el sexe oral no m'agrada, jo acumulo una frustració. L'altra persona no ho sap, l'altra persona creu que realment aquella pràctica no et resulta plaent.
0: Però per què ens costa? Perquè al final l'has esmentat diverses vegades, la comunicació. Per què costa tant? Número 1, per vergonya? Pudor?
1: Per vergonya, perquè no tenim el llenguatge, perquè pensem que això ferirà la identitat de l'altre. Pensem que si jo et dic, Anna, és que això no m'ho estàs fent com a mi m'agrada, tu entendràs que la teva feminitat o la teva masculinitat no és suficient, que el teu aprenentatge, el teu recorregut vital no t'ha portat fins al lloc en el que hauries d'estar en aquest moment. Ho vivim com un atac personal. I si comprenguéssim que cada persona té apetències diferents, estils diferents, velocitats diferents, i ens traguéssim del damunt aquest pensament màgic de que l'altre ha de venir amb un kit incorporat de com ens agraden les coses a nosaltres, seria molt més fàcil.
2: I pot haver també part de poca autoconeixença d'un mateix, o també de no voler expressar coses que ens agraden, que tenim molt a dins i que no ens atrevim a dir-li a la nostra parella.
1: Sí, hi ha molt d'això, i en el cas de les dones en concret, continua havent-hi molt l'estigma amb el tema del clítoris. Continuem veient moltes dones que ens diuen, és que jo sóc clitoriana, i aquest és un aprenentatge que ens hem de despullar d'això ja completament. Sí. totes les dones som clitorianes, absolutament totes.
0: És a dir, jo sóc molt clitoriana com totes.
1: Com totes. El que passa que a algunes els agrada un estímul més directe sobre el clítoris, a altres amb menys intensitat, altres més els teixits paraclitorians, no? La zona que està immediatament al voltant, però no un contacte directe perquè és un clítoris més sensible, i altres gaudeixen més de l'estimulació del clítoris amb la pròpia penetració. Però l'òrgan sensitiu per excel·lència a nivell dels genitals femenins és el clítoris. Totes aquelles dones que ens estiguin sentint i que diguin, és que jo si la meva parella no m'estimula suficientment el clítoris, no m'excito. No ets rara, ets normal.
0: Clar, i que no, l'ergonomia no ajuda. I això és... Les dones, hi ha moltes dones que no ho saben, s'ha de fer a part.
1: Sí, això, no...
0: T'has cansat d'explicar-ho.
1: Si ens limitem a una activitat estrictament penetrativa, i especialment si és penetrativa en una posició en la que hi ha poca fricció, doncs és més difícil arribar a l'orgasme. Malgrat que amb l'edat, habitualment, les dones tenim més facilitat per arribar a l'orgasme, eh? Però és cert que això ho veiem també amb noies joves, eh? Hi ha algun estudi també que parlava de a quines edats això passa més, i passen totes les edats. Les noies molt jovenetes també estan a vegades fingint orgasmes per complir amb l'expectativa, no? Per complir amb allò que s'espera d'elles, i novament amb una influència important de la pornografia per tenir aquests orgasmes que et posen els ulls del revés i sembla que t'hagi de sortir barromera per la boca.
2: I s'enganya en el sexe més o menys segons l'edat?
1: No, el que et deia, no? Els estudis diuen que això passa a totes les edats.
2: Totes les edats, sí.
1: Passa en dones joves, passa en parelles de curta evolució i en parelles de llarga. Des de l'experiència esbiaixada de la meva consulta, i dic esbiaixada perquè al final jo veig persones que tenen problemes, les persones que tenen una sexualitat que els hi funciona perfectament,
2: no venen,
1: a mi no em venen
2: no.
1: a veure. Des d'aquest viatge, jo diria que veig més dones grans que fingeixen, no? També és cert que dones joves en veig menys, i que...
2: Però potser perquè no s'atreveixen tant, no? Com quan ets...
1: No? Perquè no s'atreveixen tant, perquè malauradament la major part de pràctica en sexualitat la fem a la sanitat privada, perquè a la sanitat pública hi ha pocs llocs. Jo en faig un dia a la setmana, però la resta del temps faig privada, i per tant has de tenir un poder adquisitiu mínim per poder-te permetre la consulta.
0: Has dit, falta llenguatge. Què vols dir?
1: Vull dir que no sabem quines paraules hem d'utilitzar sense, i novament això afecta més a les dones, per una qüestió també educativa, sense ser malsonants, sense ser barrueres, sense que se'ns titlli de coses que no volem que se'ns titlli, no? Sembla que si jo dic vaig catxonda, això no em posa catxonda, això sí que em posa catxonda, buf, ja no sóc una persona respectable, no?
0: Ja, perds l'elegància.
1: Perds l'elegància. I al final és una qüestió de pràctica. És a dir, com més parlem de sexualitat amb la nostra parella, com més que passa siguem de mencionar els genitals, de mencionar les diferents parts del cos, de mencionar les diferents pràctiques, de parlar d'excitació, d'orgasme, de lubricació, de penis, de vulves, de vagines, de clítoris, de masturbació, com més avesats estem a utilitzar tot aquest vocabulari, més fàcil serà que ens comuniquem. Sí, clar, per dir no m'agrada que em masturbis així, passo un drama, serà molt difícil que et comuniqui què m'agrada, què vull.
0: Clar, estava pensant, deies, falta llenguatge, jo també, no sé si recomanes, però sentit de l'humor, que al final ha de ser
1: bàsic.
0: La solució,
1: bàsic.
0: La clau de tot.
1: Sí, és bàsic, és molt important. És molt important perquè quan estem en una dinàmica sexual amb una altra persona es produeixen situacions que poden ser ridícules. En molts aspectes. En la postura, en que ens surti un sexó, en que aparegui de cop i volta un soroll o un aire de segons on que les pel·lícules no passa, en les cares que fem quan sentim plaer, que poden assemblar-se doncs, a les del dolor, que poden passar mil coses que siguin gracioses. I si a l'experiència sexual aconseguim afegir-hi aquesta part d'humor, és molt més fàcil també comunicar-nos. Quan estem en el terreny de la frustració, l'execució, has aconseguit, no has aconseguit, em dones, no em dones, ostres, és molt més agressiu, no? Si estem en un terreny d'experimentació conjunta, de passar-nos-ho bé, de divertir-nos i d'aprendre què és el que tu em demanes, què és el que jo sóc capaç de fer, què no sóc capaç de fer, però explica-m'ho, ensenya-m'ho, com ho fas tu? Mm. És molt més fàcil i molt més constructiu.
0: Sembla tan fàcil, parlar amb la Raquel Falski.
2: No, jo pensava, no sé, quan algú et ve, una dona i et ve suposo que sempre va per separat. La dona t'admet sense l'home que fingeix un orgasme o que hi ha certes coses. Què és el primer que li dius que ha de fer? O ha de dir? És el primer fer o dir? Què és?
1: Li explico que hem de sortir d'aquest engany i aleshores, en funció del temps que fa que aquest engany s'està produint, en funció de com ella m'explica que és la parella, no? Quin tipus de personalitat té i quin tipus de comunicació tenen en altres àmbits, en funció de si ella és capaç o no d'arribar a l'orgasme en solitari, fem una estratègia, diguéssim, que la teixim en concret per aquella parella o per aquella persona. L'escenari al que hem d'arribar és a que la parella conegui quina és la situació per poder modificar-la. Potser no li explicarem que això fa 10 anys que dura. Potser el que farem serà dir-li últimament està passant això i últimament la teva nòvia, parella, amant, no està aconseguint arribar a l'orgasme i portava uns mesos volent-ho dir, però no sabia com fer-ho. I no explicarem que fa 10 anys, perquè tampoc és necessari
0: la forquilla, la forquilla entre últimament i fa 10 anys.
1: Sempre intentem no ferir sensibilitats i tenir les dues persones en un lloc que ens vegi els terapeutes com una persona que està col·laborant, no? Que està cooperant. Si ens passa a veure com un enemic, com algú que li fereix molt la sensibilitat o l'ego, malament.
2: I és, el que és normal és que sempre sigui, és a dir, que no sigui mai la comunicació els dos amb tu, no? Sinó que això sigui una comunicació que es produeixi entre ells.
1: Els hi vas donant eines perquè estableixin aquest diàleg mica en mica, però és cert que a vegades no hi ha hagut cap tipus de diàleg, eh? Veiem parelles de 55, 60 anys que porten 30 anys convivint junts i mai han tingut una conversa en referència a la tècnica o a les dinàmiques...
0: La paraula clítoris n'hi ha sortit.
1: No, no n'hi ha sortit, i a vegades ni tan sols saben exactament quina estructura és o com s'estimula. Per tant, hem d'aterrar-ho molt a vegades i utilitzar models, o jo em faig moltes vegades un dibuix a la mà que crec que il·lustra molt bé com és la vulva i el clítoris.
0: La vulva de la... Quantes vegades ha vingut la Raquel amb la vulva dibuixada?
1: M'ha vist mil vegades, i és molt fàcil.
0: Entre el polze i l'índex. Una pregunta així... Pensar a la llista de la compra mentre estàs mantenint relacions, això és un engany?
1: Això no és un engany cap a l'altre. És un engany cap a un
2: mateix. Com a tècnica per seguir.
0: Estàvem parlant dels enganys.
1: És un engany cap a un mateix, perquè és molt difícil.
0: Parlant d'enganys i relacions íntimes, no? Doncs.
1: Atenció, que no és impossible, perquè els genitals poden respondre. Però, en general, quan hi ha estimulació física... Hi ha d'haver una estimulació mental que sigui coherent, tant si estem en parella com si ens estem masturbant. Atenció, que si tu estàs tenint relacions amb la teva parella i aquell dia, pel que sigui, en vez de pensar en la teva parella, penses en Cluny, no passa res, eh?
0: Això, jo t'he preguntat la llista de la compra, però pot ser que pensis en...
1: Si és la llista de la compra,
0: tu,
1: malament... T'ha
0: sortit
1: no
0: aquest nom a tu, eh?
1: Bueno, m'ha sortit aquest nom perquè tu i jo som més o menys de la mateixa edat i he pensat que si et deia el Justin Timberlake és massa jovenet per nosaltres. Però no passa res, perquè un moment tinguem un pensament intrus o una fantasia que no s'adigui exactament amb allò que estem fent in situ. No passa absolutament res.
0: Clar. És bo aquest tema, eh?
1: És que la culpabilitat és terrible en sexualitat.
0: Sí. És la terrible. Culpabilitat, clar.
1: I tenim, un dia farem una sessió, un dia et portaré un quadre que parli de culpa. Perquè tenim tantes culpes per ser clitorianes, per no arribar a l'orgasme com toca, perquè tinc una fantasia, és que he pensat en el veí del cinquè segona. I la culpa no ens pot acompanyar.
0: Consultori Tulleuda, a partir d'aquest quadre magnífic del barroc que ens has dut, unes dones jugant a... dones i homes jugant una timba i que s'estan aquí tots estafant com poden. Tulleuda, gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Us deixem amb la graderia per les emissores de Cercatalunya.

0: El síndic respon així la queixa formulada per una professora en representació d'un grup de famílies de l'escola Costa i Llobera de Barcelona.
1: I precisament a Barcelona, al barri de Putxet, només una petita part dels 300 veïns desallotjats fa ja 10 dies per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro podran tornar a casa dilluns. Els tècnics que han revisat tots els edificis afectats, de moment, només donen llum verda per tornar a 11 dels 90 pisos afectats. Ferran Dalmau.
2: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a 2 dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats encara no hi ha data, però el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
3: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció.
2: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
1: I ens queda mig minut per parlar de la troballa que han fet a la cova de les Teixoneres de Moià, dos esquelets de rinocerons de fa 200.000 anys.
4: L'animal, doncs, se'l coneix bastant bé perquè apareix en diferents jaciments arqueològics, apareix una dent, apareix una falange, apareix un tros de mandíbula i més o menys restes fragmentàries. Però de sobte que apareguin aquí dos rinocerons d'aquests sencers, rinocerons d'estepa, val? Això sí que és excepcional.
1: Jordi Rosell és l'investigador principal d'aquest jaciment en el que els arqueòlegs han treballat durant més de 24 anys.